quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: què contes?
1: Som 6 noies, excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe elevada massa. I la de grup jove, sí, perquè som joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
0: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Gel Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a escoltar el discurs.
9: Mira,
11: a Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.
12: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.
13: I've got you on my mind, let's have a good time.
12: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

pilló. Voy a deixarme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari. Traficant de versos, sense intermediaris. Ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estat radi, prima més un santuari.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: helicòpter.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Jo vull

0: de terra a Icà. Bits per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou Trip Hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Bits per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
3: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
2: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
0: Escoltes i cats.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: conèixer que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i, a part, cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
6: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, que...
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: Wow, what the fuck?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer en la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris dels propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de setembre aquí a Catalunya, que es presenta una altra vegada molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores del matí tenim núvols baixos, sobretot en moltes viles costaneres de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Alguna boira baix i fondalades del Bages i també alguna vila costanera del Baix Empordà trobem aquests núvols baixos. Però al matí es presenta molt assolellat amb l'arribada de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols que tenim enganxats a la costa s'aniran trencant, esqueixant, i deixarà una tarda molt més assolellada al conjunt del país i amb unes temperatures que en conjunt es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, màximes que tornarem a superar sobre tota la franja de Ponent aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
1: I seguim amb

0: política i successos, el jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública abans d'assumir el cas de la dona de Pedro Sánchez, posa així punt i final a la seva carrera judicial amb 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Peinado tanca així una instrucció que ha marcat l'agenda política iniciada fa més de 2 anys arran d'una denúncia del pseudo sindicat Manos Limpias. I aquí a casa nostra, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. A la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: A més, un espai ben especial, ja l'intentaré explicar-ho, per moltes raons, i també perquè no sé per què, tinc la sensació de que els hi devia una entrevista. Estem parlant dels Lax'n'Busto, dels 40 anys de Lax'n'Busto, i evidentment ens acompanya una bona representació dels Lax'n. En Femi Rovirosa, Femi,
1: hola,
0: com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: No, gràcies a tu, home, i tant.
0: I el Femi Fortuny, com
2: hola,
0: estàs?
2: Bé,
0: sí?
2: Bé, sí.
0: També un plaer que ens acompanyis.
2: Els premis del grup.
0: Correcte, els premis, dels Lax'n'Busto.
1: Són com els Javis, però els premis.
0: Ostres, doncs mira, que estan tan de moda, també els Javis, sí. És una bona comparativa. Ostres, mira, a veure, que això no va de mi ni molt menys, però és que ara ho deia. Dic, ostres, tenia la sensació, dic, és que he de parlar amb ells, tinc ganes de parlar amb ells, vull parlar amb ells aquests 40 anys, etc. Però també aquesta sensació de dir, de debò, ostres, no vull molestar. És que jo suposo que ha sigut uns mesos i un estiu molt intens per vosaltres, amb gira, amb celebracions. Heu treballat molt, heu tocat molt, i també aquesta sensació de dir, ostres, em sap greu molestar-los. Sincerament, això també, els mitjans petits ja ens passa, també ho he de dir, Però aquí està, ho hem complert.
1: Sí, però pensa que per nosaltres ja els mitjans petits són els que ens van fer créixer i ens van ajudar, sí. I quan nosaltres vam iniciar tot això,
0: clar,
1: gràcies als mitjans petits vam poder anar arreu de Catalunya.
2: Gràcies i van apuntar.
1: Sí, més o menys. Sí, més o menys. Sí,
0: de fet, Tami, tu vas treballar en aquesta casa.
2: Sí, vaig estar uns quants anys aquí.
0: Imagina't.
2: Quan es va fer, diguem, fixa la televisió,
0: sí.
2: Diguem, abans només s'instal·lava

0: s'instal·lava per la festa major i la fira i
1: sí,
0: tal.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara, doncs, bueno, i en aquell moment, doncs, es va creure oportú de poder, poder crear una televisió local, que fèiem setmanal, una programació setmanal.
1: Clar.
0: I bé, vam crear una cooperativa i va ser una experiència molt, molt enriquidora per tots nosaltres.
1: De fet, vas deixar de treballar aquí a la televisió perquè ja l'Axon Busto començava allà a córrer fort, ja.
0: No, ja corria fort. El que passa és que tenia els hiverns. Tenia els hiverns que clar, també es pluja i tal, i fotia fred i allà hi havia molt de calor. No, amb tota l'experiència que tenim, hòstia, vam aprendre. I allà vaig aprendre un ofici, també. Allà vaig aprendre a fer animacions amb 3D. Així que després vaig fer el CD-ROM de l'Enciclopèdia Catalana. Vam fer allò, tota la part científica i cultural i tal. I va crear, doncs, una afició i un ofici nou, no?
1: Que bé, que bé, que bé.
0: Per passar els hiverns.
1: Exacte, per passar els hiverns. Clar, l'audiovisual ha canviat molt en aquests 40 anys, ja m'atreviria a dir, o gairebé 40 anys en aquest canvi que vas fer. Musicalment, tu veus que també, no? Han canviat molt les coses, no? O què? O no és tant com semblaria?
2: Bueno, la tecnologia sí que ha influït molt, les noves tecnologies, no?, en què tot vagi molt més de pressa i la gent es pugui autoproduir molt més fàcilment que abans, no? Però al final la música és la música, no? I al final el que arriba, el que arriba, arriba, i el que no arriba, no arriba, i si ho tens, ho tens, i si no ho tens, no ho tens, no?
1: Això és veritat.
2: Aquesta és la gràcia, no? Sí que és veritat, doncs, que amb aquests 40 anys han passat per molts estils, per moltes ratxes i moltes modes diferents, de diferents estils, però l'essència és la mateixa, no?
1: Sí.
2: S'ha de dir que avui en dia, almenys per a Catalunya, que és del que podem parlar nosaltres, sí que és veritat que ha evolucionat molt, hi ha molts bons músics, hi ha un músic molt estudiat, hi ha gent jove que toca de l'hòstia, no? Però, i cosa que no hi havia abans, no? I que costava una mica més. Potser la nostra generació va contribuir una mica més a normalitzar i a fer un circuit on es poguessin fer concerts i tocar més, però al final la música, el que és la música, l'essència és la mateixa, no?
1: De fet, altra vegada, no fa l'efecte, eh? Fa segurament 40 anys la música era en directe, no? On realment on la música s'escoltava, sí que els discos és lògic, però on es gaudia al 100% era en directe als concerts. Amb els anys va anar com variant, no sé per què, no? Potser no era tan d'això, i ara ho torna a ser altra vegada. En l'època, no, de les xarxes socials i tot plegat, veig que altra vegada la música en directe, festivals, torna a estar al cap de món.
2: Sí, el tema festivals és una moda que fa des de fa uns quants anys, no gaires, però...
0: Jo que vinc de fora, he estat fora molt de temps, i el que m'he vist és un gran canvi, i he vist que tots els grups que han anat sortint i tal estan fent més un espectacle que un concert.
1: Ja, ja.
0: Llavors aquí entren les pantalles, els focs artificials, el no sé què, tal qual, els mòbils mirant-se tot això per veure després a casa i no veure en el directe.
1: Clar.
0: I...
2: els sons pregravats.
0: Sí, els sons pregravats, sí. Coses que d'allò...
1: els tablets.
0: Una persona que t'està dient el que has de fer dalt l'escenari. Nosaltres, precisament, aquestes gires estem fent aquestes dues gires estem fent tot el contrari, que és arribar allà com si el local d'assaig ni claqueta ni res, el Jimmy es posa la bateria, enxuga les guitarres, agafa el micro, és el que sabem fer nosaltres, no?
1: Sí.
0: I això, hi ha la part humana, diguem, que jo crec que no pot vèncer mai a tota la part artificial o que envolta la música. El que passa que, vull dir, és molt lícit que tothom, doncs, pugui fer servir tota aquesta tecnologia, i gràcies a aquestes coses va evolucionant i es va arribar a altres llocs.
1: No? I tant. Tornem als 40 anys, perdoneu. Més que res, m'agradaria preguntar-vos per sensacions, no? Què ha significat... Sí que és cert que l'Axon Busto, en principi, sempre hi ha estat, amb canvis importants i amb algunes pauses, com aquesta darrera, però no hi ha hagut mai una dissolució anunciada de l'Axon Busto, que no?
2: Mai a la vida.
1: No hi ha hagut l'últim concert de l'Axon Busto.
2: No. Hi ha hagut parades tècniques, que diuen, no? Sí. O stand-bys, no? Que diuen,
1: sí.
2: Però no, nosaltres no hem parat mai. Sempre,
1: sempre
2: al llarg dels anys, no?, han anat passant una sèrie de coses, doncs, que, bueno, t'han fet prendre unes decisions. També quan portes tants anys i tants concerts i tants discos i tantes maneres de fer, també et vols prendre amb calma més les coses i disfrutar-les més.
1: Clar.
2: I a vegades, últimament, el que sí que tenim molt, i fins i tot des de que ha arribat el premi, és que les coses flueixin de forma natural, no? que ens contagiem nosaltres mateixos. No sé, jo recordo quan va fer el disc El Polièdric, que el premi també hi va participar, veníem d'una aturada de 3 anys que havíem parat el 2016, I va sorgir la idea de fer un disco amb diverses veus, amb cançons noves però amb diferents cantants. Hòstia, parlem amb el Pepe, a veure si vol tal. I hòstia, va ser una cosa que no ens vam adonar i ens vam anar a contagiar i vam passar una experiència genial, que ens vam passar una experiència curta, molt intensa i molt xula. I pam, tornem a parar. I llavors, de forma natural, bueno, entre cometes, natural forçada, el Pep ens apareix el desembre de fa un parell d'anys i ens proposa els concerts.
0: Sí, ara, mira, ara farà, precisament ara farà 2 anys.
2: I aquí estem.
0: Aquesta època.
2: Sí. Però de forma natural ho estem disfrutant, no tenim cap mal de cap en aquest sentit. I jo crec que ara el que ens toca és això.
1: Molt bé. Això potser ho dona la maduresa, també s'ha de dir. No, o què?
0: Suposo, algo ha de tenir.
2: Segurament.
1: No, no, ho dic jo, ho dic en conya, perquè és evident que l'energia no l'heu perduda, eh? L'energia vital musical no l'heu perduda, eh? No. I la física tampoc, no?
2: Bueno, la física ja podríem discutir.
1: No entrarem per aquí. És obvi que ara quan us demanava aquestes sensacions d'aquesta tornada, ho he de diferenciar, però una banda pel Pemi Rovirosa, ja anirem cap al Pemi Fortuny, eh? Continuo amb tu, Pemi, que tot i així, tot i que també tu musicalment no has parat mai, perquè sempre has estat embolicats amb molts projectes, molts dels quals també has vingut explicant aquest espai, sí. Cosa que agraeixo moltíssim.
2: Clar, i suposo, jo, tu.
1: Suposo que també és... Clar, recuperar el projecte així en majúscules, com està sent ara, també és recuperar moltes sensacions, no? Suposo.
2: Sí, jo puc fer 2.000 milions de projectes, i però com el que sento quan toco amb l'Ex Ambusto i quan estic amb l'Ex Ambusto, és... L'Ex Ambusto és casa. És casa, és jo pujo un escenari i faig rac amb l'Ex Ambusto i, és molt difícil d'explicar en paraules, no? El carinyo de la gent, les cançons. Tenim la gran sort de ser un grup que puja en un escenari i pot tocar 2 hores amb totes les cançons conegudes, amb el bon rotllo que tenim, la seguretat i la confiança de tocar perquè ens coneixem molt. Nosaltres anem sense metrònom, sense res disparat, sense res digital, i ens coneixem perfectament, no? Un dia toquem millor, un dia toquem pitjor, però sempre funciona, no?
1: Sí.
2: És una...
1: Que bé. Pemi, això tu, suposo que amb tu sí, no? És a dir, recuperar aquestes sensacions i emocions, suposo. Tot i que també és això, anar fent col·laboracions, musicalment també has participat en altres projectes, almenys com a cameos, no sé com es diu en música, eh? Però així recuperar...
0: Jo dic metasaques. Perquè s'ha de convidar una cançó entre dos.
1: A banda d'això, recuperar, sobretot, la gira, no? Que també té aquesta particularitat, no? De qui us agrada tocar. Recuperes la gira, recuperes el projecte, i suposo que també, no, emocionalment, tot torna, també, no, Pemi?
0: Sí, no, no. De fet, el primer concert que vam fer al Lut de Gas, que era per allò de la ràdio que havia muntat així, que se'ns en va anar de les mans tot plegat, o sigui, va ser allò. Vam proposar i no quedaven entrades per la gent que havia col·laborat en el projecte les pogués comprar. I bé, va ser tot allò una mica... I vaig arribar amb 2 concerts. Després també hi pensava... Hosti, 2 concerts seguits, no sé si els aguantaré, perquè com que faig metes a casa, ja. Doncs clar, pensava, hosti, 2 dies seguits, i bueno, de 2 hores de concert. I bueno, jo vaig fer el cor fort, i sí, llavors el que em va passar molt és que, clar, de tant de temps de veure això, de veure tantes cares conegudes, i oblidades quasi, segons aquí. I jo recordo els 2 primers concerts, hosti, veu, i encara em passa segons com... Hosti, veus amb algú i tal, i hòstia, de què el coneixia aquell? I comença a veure, hòstia, la lletra. I després un altre, hosti, veus amb algú que t'estimes molt i tal, i hòstia, comença a caure la llàgrima. I veus els fills nostres i tal, que estan allà. Se'm va presentar la Sara un dia allà a cantar al davant meu, la seva filla, la primera filla, la de la cançó, del Dolce de Sal.
1: Sí.
0: I se'm planta allà al davant. Sí, em vaig posar a plorar com una cara. Se'm va anar la lletra per tot arreu. Així, clar, són coses molt emocionants. I això, al final, s'ha d'estar transmetent al públic, i el públic després veus com s'emociona i com viu els concerts, com torna 20, 30 anys enrere, o 40, i veus la reacció de la gent... Veus nens de 12 anys amb un cartell que posa Jimmy i dones les baquetes. I veus avis mirant. Allà a Jornada hi havia una iaia.
2: Sí.
0: Aquí. I després veus gent que ja són avis, diguem. I hòstia, és que no... Una cosa que tal com ho hem deixat fluir, com ha fluït i la manera que ha fluït i el resultat d'aquesta fluïdesa... Doncs,
2: Tenim la gran sort i el privilegi de ser un grup que la seva música ha entrat a casa i ha anat passant de pares a fills, en molts casos, no? I és el que diu el Pemi, no? L'emoció d'algú que també et venia a veure abans i que ara ho està revivint, però a la vegada li està ensenyant al seu fill, no? Mira que guai que era, això ho feia jo quan era jove, tio. El seu fill està vivint com el pare i és molt emocionant, no? S'ha de dir que musicalment va ser molt ràpid. Va ser el primer dia que ens vam trobar, ens vam posar a tocar...
0: Sí, sí, vam estar dues hores, menys del que dura el concert.
2: Si no haguéssim passat 15 anys, sí, tio, va ser... Sí, fins i tot el Pemi ho diu, que comença a cantar les cançons i surt sol, no?
0: Sí, sí. A mi el que em costa, les que cantava el Salva.
1: Ah, clar, perquè són les que has hagut de prendre.
0: La memòria RAM falla, però el disc dur encara dura.
1: No, augmentar el disc dur sempre costa més que mantenir-lo, és cert, és cert. Ho has trobat arribar a faltar per això, Pemi, o no, en aquests 15 anys que no hi va ser-hi?
0: Estava amb altres coses i amb projectes molt d'allò, i estava en un altre món, totalment. I no hi pensava, i després, bé, també quan he tornat cap aquí, així sempre m'han convidat aquí i allà, per estar al mono. El que passa que, clar, era una mica allò, arribaves allà i t'entigues en el pujador, aneu cap a casa, anem. I no de la manera que ho estem fent ara, no?
1: Sí, sí, sí, que bé.
0: Llavors sí que, fins i tot, mira, vam estar 2 anys fora per la pandèmia, vam estar vivint fora, ens va enganxar en un altre país. I arribant a l'aeroport, el meu fill tenia 5 anys, i em veu un noi i tal, Pemi, si em podia fer una foto amb tu i no sé què. I el tio se'm va quedar mirant el meu fill i papi, tu ets famós? Perquè ell no sabia res.
1: Clar.
0: No sabia res. Llavors també, per això va valgut la pena això, no? Tots tenim el Jesús, ell, tots tenim els nostres fills. El Jimmy, que té les nenes, i els nòvios...
2: Sí, clar, i bueno, tots tenim una mica de tot.
0: Ens hem posat un family manager, una persona que se'n cuida de la família, que s'hi ha acomodat a posar-los al concert on han d'estar, que els hi porta les begudes, no sé què, tal qual.
1: Està bé, està bé.
2: Sí, perquè va ser una de les claus, quan vam iniciar tot això, de poder-ho fer en família.
1: Clar.
2: Perquè una de les coses que ens feia moltíssima il·lusió és que els petits, els fills petits, que no havien arribat a veure mai l'Ens en Busto...
1: Clar.
2: Sobretot amb en Pemi, però bueno, ni amb en Pemi ni amb l'altre, perquè sí, l'única que va veure una mica el Salva va ser la meva filla, la Isona, que ara té 15 anys, però que ni se'n recorda del Salva perquè tenia 5 anys.
1: Sí.
2: I, hòstia, ens feia molta il·lusió els petits que sempre havien o sentit a parlar a casa o que els germans grans li havien explicat, o sí, que ho poguessin viure, i realment, bueno... És...
1: Ostres, que bé.
2: Sí, flipant, s'ho passen.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno,
1: de fet, us
0: el VIP...
2: Sí, bueno,
1: home, clar, això sí. De fet, us vull preguntar, és a dir, que és obvi també que, diguem, l'entorn musical, els seguidors, tal, us han rebut molt bé, com si no hagués passat res o cap pausa, i de debò que també us volia preguntar, dins uns paràmetres que m'ho haguéssiu explicar, que és una mica el vostre entorn més proper, en referència a això que ara m'heu contestat de la vostra família, que suposo que també, bueno, ara ho heu dit, que... També ho estan vivint d'aquesta manera molt especial i que també dèieu que és, bueno, és un valor, no?, de tornar altra vegada a primera línia de la música. No?, de poder compartir-ho amb els que potser quan en el seu moment eren molt petits i no podien fer-ho.
2: A mi personalment m'omple molt que vingui la família a veure'm els concerts i estiguin amb mi. I és un nexe d'unió entre nosaltres, que nosaltres quan estem de l'escenari sabem que estan ells junts.
1: Clar.
2: És una cosa molt maca, la veritat, és que a mi personalment m'encanta.
1: Sí, està bé.
2: O sigui, han passat d'uns anys... bueno, frenètics de fer concerts i concerts i concerts que no volíem venir mai, no?, perquè estan cansats de nosaltres i de que sempre estiguéssim fora de casa a voler venir tots els bolos. Bueno, de fet, jo la meva filla, si es perd un bol, li agafa una depressió.
0: Són reunions familiars, que ens trobem tots.
1: Sí. Ostres, que suposo que això fa 40 anys, no us imagineu el que passaria. És a dir, no?, el poder involucrar una família... o poder, això que esteu explicant ara, no?, poder compartir-ho i viure-ho amb la pròpia família fa 40 anys i pensar-ho,
2: Fa 40 anys, ja t'ho dic jo. Fa 40 anys no sabíem...
0: No, fa 2 anys. Sí. Sí, fa 2 anys no ens pensàvem
2: que estaríem així.
0: Que estaríem així ara
1: mateix. Sí, exacte.
2: Clar, tu penses que nosaltres vam començar a deixar les nostres feines i a viure una mica de propiament de la música i del grup tocant, però durant molts i molts, molts anys, sempre amb una incertesa de que no sabies quan duraria, si l'any que ve tornaríem a tocar, si els agradaria a la gent el següent disco... Això és un món complicat,
1: sí,
2: en aquest sentit.
1: És complicat.
2: I també veus grups que estan aquí i després desapareixen.
1: Sí.
2: I bueno, nosaltres hem tingut aquesta sort, que jo crec que no és que ens ho hagin regalat, no? Perquè crec que el que ha sortit de nosaltres sempre és que ens hem estimat molt el fer cançons i la manera de fer-les, el que transmet, el que diu, i, i això, jo, si n'hi ha
0: jo
2: algun secret...
0: Jo quan he cantat coses fora de casa, fora del grup, m'he sentit estrany, perdona. M'he pensat, no sé, he anat a gravar alguna cosa amb algú, tal, però un cop fins i tot aquestes cançons d'això que et deia del Salva... que quan me les vaig cantar, hòstia, semblava que me les haguessin fet per mi, saps?
2: Sí.
0: Vull dir que hi ha una confortabilitat, que clar, hi ha un bagatge al darrere que fa
1: no,
0: que...
1: Clar, doncs, I escolteu-me, també us ho pregunto així en proximitat, és a dir, suposo que sou conscients, des de fora ho sou molt, i, és a dir, de ser un referent musical del país, de la música en català, del racó en català, no sé, això deu pesar. O no,
0: jo,
1: si sigueu sincers.
0: O sigui, jo no em vaig a dormir pensant que sóc un referent musical del país.
2: No, però... Jo encara m'ha dormit pensant que sóc un músic mediocre, saps? Que no, encara no sé en aquest sentit.
1: Això com que li diuen, el síndrome de l'impostor li diuen això, eh?
2: No, no, no, no. Sóc conscient i som conscients d'on ha arribat,
0: sí.
2: Perquè ara podríem estar 3 hores aquí explicant anècdotes i fets.
0: I batalletes.
2: Des de gent que... que ha posat en el seu testament, o en el seu funeral, o en el seu naixement, o gent que ha tingut els seus fills, els ha posat noms de cançons nostres.
1: Sí.
2: Hi ha infinitat de coses que ha passat que ens fan ser conscients d'on ha arribat la nostra música, no? Però no és un pes, és un disfrute.
1: Sí, sí, quan deia pes, em referia a pes, a aquesta consciència.
0: Jo el que penso és que si el que hem fet ha servit per alguna cosa,
1: clar, sí.
0: Ha servit per il·lusionar el jovent, per fer de músic, perquè hi haguessin més sales que fem, no sé si s'ha fet o no s'ha fet, s'hauria de mirar, però sí que de que hi hagi tots aquests instrumentistes que van en aquestes grans escoles que hi ha, que acaben triomfant a nivell mundial,
1: sí.
0: No? com alguns han fet, si ha servit per alguna cosa, jo estic superagraït. El que passa que ni puc ser conscient ni d'allò. Nosaltres el que simplement hem fet és mirar pel nostre grup, tirar endavant i treballar amb el projecte que nosaltres tenim. Després, si això crea aquests efectes secundaris, diguem, doncs
1: millor que
0: millor.
1: I la pregunta també és obligada, a partir d'aquí, què passarà? Ara, quan acabeu la gira dels 40 anys?
2: El desembre d'aquest
1: any. Encara queden mesos, doncs?
2: Sí, bueno, ens queden 2 concerts.
1: Clar.
2: Ens queda el 31 d'octubre a Montmeló i el 19 de desembre a Girona.
1: Molt bé. Què passarà després d'això?
2: Bueno, com t'he dit abans, o sigui, ens agrada molt, estem en una onda de deixar fluir les coses, no? Suposo que acabarem la gira, parlarem, què estem, no sé.
1: Sí?
2: Pot ser que parem, pot ser que fem alguna cosa més, pot ser, no sé, no tenim...
0: No
1: ho voleu dir o no ho sabeu?
0: No ho hem parlat. No ho hem parlat.
2: Home, evidentment, han sortit coses, potser l'any, hòstia, no ho sé, ja ho parlarem, no sé, jo no tinc ganes d'això, tinc ganes d'allò, no sé.
1: Val.
2: Anem a veure... No tenim res clar, per, o sigui, si no... Si...
1: No,
0: la veritat és que...
1: Ens ho diríeu, eh?
2: No pots dir res. No, és que no ho sabem ni nosaltres, de veritat. Però bueno...
0: De moment estem disfrutant d'aquesta gira, que és fantàstica, i estem, bueno, sí. I estem acabant. Sí que et puc dir que l'altre dia, sortint de l'escenari, pensava, hòstia, això s'acaba, nen.
1: Ostres!
0: Saps?
1: Sí?
0: S'acaba la gira.
1: Bueno, clar, aquesta gira que...
0: Hòstia, ja queden 2 concerts, saps?
1: Clar, perquè això té una gira gairebé de 2 anys, no? Vau fer ja concerts fa 2 estius, per entendre'ns. Sí. Vau fer alguna cosa amb el concert solidari, amb el PEM i tot plegat.
0: Sí.
1: La gira dels 40 anys, allò important, ha sigut aquests darrers mesos, amb aquest darrer estiu, sobretot. Però això, que ja són... Heu fet molts bolos, els teniu comptats.
0: No, 30.
2: Sí, són uns 30 bolos, però... No et pensis que són tants, no?, per repartir en 2 anys.
1: Clar.
2: No és la intensitat. El que sí que volíem era fer-ne no molts, per no cremar-nos.
1: Val, sí.
2: Fer que siguessin xulos, que fossin pagant entrada, per dir-ho d'alguna manera, perquè
1: sí.
2: Nosaltres el que volíem era fossin concerts macos, ben fets, i amb el públic et vingués a veure tu.
1: Clar.
2: I el que sí que hem deixat de fer són festes majors, més que alguna puntual que hem fet amb pagament d'entrada.
0: Sí. El que hem tingut de bo és que fora de 2 o 3, que potser han sigut els que més he disfrutat, segons com,
2: que són
0: els més petits... Però sí que hem anat a grans festivals. Llavors, ostres, te'n vas a Cap Roig i al cap de 2 dies hi ha el Bryan Adams, o no sé, m'invento. I tens el mateix tracte, vas a sopar al mateix lloc, no sé què, el camerino és el mateix, un sofà blanc allà.
1: Sí, sí.
0: I el tracte de tothom...
1: Sí, sí,
0: tothom...
1: sí, sí, sí.
0: Saps? Llavors, hòstia, això disfrutes, perquè te sents un rockstar després de tants anys i tantes festes majors.
1: És el que dèiem abans, eh?
0: Sí, sí, és com quan voles molt amb turista i després un dia voles amb pista i dius, hòstia, i si ho arredonar tants anys i quan ja tens punts i mira...
2: I si ho arredoneixes venent totes les entrades...
0: Sí, no, llavors, sí. Tothom content, els organitzadors contents...
1: Sí, i tant, no saps què.
0: Això no té preu.
2: I després una altra cosa que s'ha de dir, que hem comptat amb un equip tècnic i humà espectacular, no? Tots els anys.
0: Sí.
2: Sí, des del manejament fins al...
0: Sí, però s'ha transmès tot. O sigui, tot ha fet que...
2: Llum, so, manejament... Tot ha sigut... Hem creat una família molt xula que ens hem anat acompanyant entre nosaltres molt
0: bé. Suposo que més d'un també dels tècnics pensava, això s'acaba.
2: Té llagrimeta, que t'ho dic jo.
1: Estarem... Sé que és la frase típica i tòpica d'una entrevista. Estarem pendents, o seguirem la pista. És lògic que ho farem, perquè és lògic que ho hem de fer. Escolteu-me, molt interessant, ens hem deixat moltes coses. Tenim moltes coses apuntades, gairebé. No n'he dit a cap. Sempre ho dic, i és veritat, anirem quedant, no? Ara, quan acabi el desembre, a veure què passarà després.
2: I
1: parlem, no?
2: I tant.
1: I conversem.
2: Quan vulguessin, nosaltres. Sí. A la que sapiguem alguna cosa ja t'ho farem saber.
0: No tenim a prop.
1: Exacte.
0: Sempre hem d'anar a Barcelona.
1: Exacte, imagina't. De comarques es fan moltes coses, també.
2: Clar que sí.
1: Penis, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una fortíssima abraçada.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de La Calaixera.
2: I a més, es fa molta il·lusió, perquè en quan ens acompanya, cosa que ens agrada, i això, sempre li demanem i li anirem demanant que ens vagi acompanyant per parlar de llibres, de lectura i, sobretot, del foment dels llibres i de la lectura a través de xarxes socials, a través d'Instagram, sobretot. És el Quim, aka el profe. Com estàs?
3: Estic molt bé, Pere, contentíssim de poder estar aquí, perquè és veritat, m'encanta també poder venir i tenir aquest espai i tenir una conversa distesa sobre una cosa tan xula com és la literatura.
2: I tant que sí. A més, amb aquesta idea que tens tu, que ets professor, sempre ho recordem.
3: Sí.
2: Ets filòleg, de fet.
3: Oh, i tant.
2: I la intenció sempre ha partit de la divulgació, no?, del món dels llibres, de la lectura, d'agafar el gustet, agafar un llibre i a llegir, a través de les xarxes Instagram, que potser està plena com de vanitats, no?, però també es poden explicar coses xules.
3: Sí, de fet, perquè la meva concepció és com tot el contrari a l'elitisme en la literatura. O sigui, hi ha com dos tipus de filòleg. El filòleg superrepel·lent, que buscarà el purisme absolut, sí. I jo penso en un sentit més pràctic, en què al final és bo que hi hagi tant els llibres de cànon com els llibres més senzills que puguin arribar a tothom, perquè al final d'una lectura senzilla et pot acabar sortint un superlector per tota la vida.
2: I tant.
3: I és igual de vàlid, o potser tu vols llegir un llibre en un moment vital, o a les 4 de la tarda d'un divendres no vols llegir el mateix que si estàs en un dia superconcentrat i vols una cosa més purista, més excel·lent, no?
2: Sí.
3: Que tot té el seu moment i la literatura és per gaudir, sobretot.
2: Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. De fet, t'hem anat seguint la pista, perquè ja vam parlar, hem anat parlant amb tu, però de les primeres converses que vam mantenir, abans d'altres col·laboracions que vas tenir en aquesta casa, com a jove millennial, hauríem de canviar ja, perquè la cosa ha canviat, entre millennials, sí. Generació Z i
3: ara
2: aquestes
3: ja
2: coses.
3: Ara ja soc Z, abans era com que estava allà, ara soc gent Z, però
2: ja parlarem. Vam conèixer així, i després ja vam conèixer que havies començat aquest perfil d'Instagram, sobretot aka el profe, que la gent et segueixi, i mica en mica has anat augmentant seguidors, ara hi ha més de 2.000 ja.
3: Sí, i ha sigut com molt boig en l'últim mes, que vaig començar a fer una iniciativa una mica diferent, suposo que ja en parlarem, que és que vaig deixant llibres per diferents llocs de pobles, evidentment he fet el Vendrell ara, i això és com que m'ha donat una visibilitat que jo no m'esperava que tingués tant d'èxit aquest vídeo.
2: Però clar, de fet és com una interacció, és com un joc que fas, no? Anava a dir els lectors, no? Com amb els espectadors.
3: Jo jugo amb el fet de no tenir recursos, no? El fet de democratitzar-ho tot, que això també ho té internet, i és que jo el que faig és que en el moment exacte en què deixo el llibre, pujo una història a Instagram, d'aquestes que duren 24 hores, on posa aquest llibre es queda a tal plaça. Doncs vaig a una altra plaça, a un altre lloc, deixo el llibre, i al moment, o sigui, jo no me'n vaig fins que veig que s'ha pujat la foto. Per tant, és com que la persona que estigui atenta, jo he avisat abans que començaré el joc, i la gent pot jugar a buscar els llibres. I de fet, hi ha gent que em contacta i m'ha escrit per comentaris o per missatge privat i em diuen, ei, he trobat tal llibre, gràcies. I això és molt xulo. I doncs després està el que quan passen unes quantes hores, jo ja he arribat a casa meva, estic tranquil, i edito i pujo el vídeo final. Però tot el procés és com un format híbrid entre la part que pots fer en directe i la part que tu ja veus el programa sencer.
2: És això, suposo que aquesta interacció gairebé en directe amb els seguidors, clar, és molt atractiva per ells, no? Que et segueixen, és molt xulo això d'anar a buscar on has deixat el llibre, no?
3: Vaig pensar, ostres, un dia passejant per una ciutat em vaig trobar que hi havia un llibre a un banc i no posava res, no? I també parlant amb els pares és com que fa temps es feia això de que tu deixaves un llibre a un lloc i doncs venia una altra persona i es recollia un altre.
2: Sí.
3: I jo que tinc tantíssims llibres a casa que ja no em caben, va ser com, ostres, doncs jo els dono directament. I deixo el llibre, però sempre amb una targeteta escrita per mi a mà, que crec que queda més personal, on poso aquest llibre és un clàssic, o és un llibre infantil, o tracta de tal cosa, si t'agrada te'l pots quedar, te'l regalo, i si vols, comparteixo amb mi a les xarxes. I fas aquest, crec que es crea un vincle i és fas comunitat, no? És maco.
2: Sí, sí, sí. Has fet ja diferents ciutats, entre elles, com deies, el Vendrell, que de fet és l'última que tens publicada a data d'avui, eh?
3: Fa, potser, crec que ho vaig pujar fa una setmana, una setmana i un dia. Ha sigut el meu, crec que històricament és el vídeo que més ho ha rebentat.
2: Sí?
3: I estic molt feliç perquè, home, doncs sent d'aquí, sent de la zona i havent interactuat sempre tant amb tot aquest medi, el poble, em feia especial il·lusió. I, de fet, una cosa que he volgut fer al vídeo és treure com llocs que jo conec molt i que a mi m'agraden i que em semblen macos de Vendrell. I això és el que estic intentant fer amb altres pobles, no? Doncs vaig fer també, per exemple, a Tarragona, o Sabadell, o Roda de Barà, o Vilanova, i és com buscar llocs que a mi em semblen macos, o després ja, quan ja no sé què més fer, doncs busco algun lloc que sigui molt fàcil de reconèixer perquè la gent pugui jugar a trobar.
2: Sí, sí, sí. Aquí el Vendrell va ser Plaça Vella,
3: sí.
2: Placeta del carrer Major.
3: Exacte, que és la Pintada.
2: És la Pisés, la que tots coneixem. I el carrer la plaça Quatre Fonts.
3: I vaig acabar a la Nova, com no pot ser d'una altra manera, al costat de Pau Casals.
2: Molt bé. I la tria dels llibres també no és aleatòria, també és una tria molt pensada, no? Suposo que...
3: Intento. O sigui, jo tinc diverses col·leccions senceres de llibres que tinc, i ma mare ja era com en plan, fem alguna cosa amb aquests llibres, la meva dona també en plan, aquí ja no hi cal mal més, i jo selecciono, i sí que és veritat que si hi ha algun lloc molt concret, per exemple, a la Plaça Pintada, jo li dic així directament, tu, mira, és el que hi ha. A la Plaça Pintada hi ha els castellers, que és una icona d'identitat. Jo allà no podia deixar un llibre en castellà. Havia de ser un llibre en català, no? Així que sí que m'ho intento pensar una miqueta.
2: Va, està bé, està bé. Clar, aquesta quantitat de llibres que tu tens, bueno, això, no?, del teu dia a dia, suposo, com a professor, com a lector, i també en col·laboracions que vas tenint amb editorials i tot això, no, Quim?
3: Sí, el que fins ara jo, els llibres que m'han enviat a editorials, com a tal que jo els he rebut gratis, no n'he donat cap.
2: Val.
3: O sigui, tots són llibres o que jo tenia a casa històricament o que els he comprat i pagat jo.
2: D'acord.
3: Perquè em semblava lleig que una cosa que, no sé...
2: Bueno...
3: Mira, m'he volgut curar en salut, he volgut ser prudent...
2: Sí, i... però bé, igualment també és una certa promoció del llibre, de l'editorial,
3: sí.
2: No? També.
3: Però, veus, jo ho avisaria abans a l'editorial, diria, ei, us sembla bé que faci això amb aquest llibre? Perquè jo sé que me l'envien perquè me'l llegeixi i el comenti, no?, segurament. Va. I és veritat, puc fer el que vulgui, però prefereixo ser prudent.
2: Clar, però que això... Aquesta relació amb les editorials, el món literari, les xarxes... Bé, és un bon biomi, no? O què? O és complicat?
3: A mi la veritat és que m'ha donat la vida, o sigui, perquè al final jo mai m'hauria imaginat fa 5 anys que jo, per exemple, aniria al còctel de Penguin Random House o que em donarien tots els llibres que jo volgués per llegir. Només amb un missatge o inclús arribar un dia a casa i trobar-me allà un paquet sorpresa amb un llibre perquè ja em coneixen, saben els meus gustos i saben que em poden agradar certes coses. I per mi això és increïble perquè és com ser un minifamós de llibres, no? Que realment la repercussió és petita perquè és un sector de nínxol, no? Que tampoc atrapa tanta gent com si jo fes un altre vídeo, jo què sé, de menjar o de moda, però que crea una comunitat que està molt unida i hi ha molt bona relació amb editorials, amb llibreries i amb la resta de lectors.
2: Sí, sí. És cert, que els lectors són molt lectors, no sé com dir-ho, no?
3: Oh,
2: els que realment... Jo no sé si m'hi podria afegir, els que us agrada llegir...
3: Segur que sí.
2: Sí, potser no les vostres magnituds, però sí, és això, que realment us agrada llegir... No pareu d'anar, no?, a llibreries, a visitar-les, a mirar, a investigar, no?, a anar a presentacions, sí. A anar a signatures, a consumir, no?, a contingut de llibres.
3: Hi ha molta gent que diu que hi ha dos aficions diferents. Una és llegir llibres i l'altra és comprar-los. Perquè inclús com a objecte, no?,
2: a tu
3: t'agrada i et dona una satisfacció tenir-lo.
2: Sí.
3: És com aquell llibre que saps que t'ha agradat tant que dius, ostres, aquest... No el deixo a ningú o no el dono a ningú, no? Perquè el tens allà com una cosa sagrada.
2: Clar.
3: Que sempre ha sigut així històricament el llibre com una cosa de...
2: Sí.
3: Se li donava un valor.
2: Clar. I té molt de mèrit, eh? Perquè, escolta, més això, el món d'internet, que està marcat, com tu deies abans, pels temes més banals. No? O sigui que... Bé, mira, no sé tan extremista, però sí que està dominat això per gastronomia, no?
3: Que a mi m'encanta,
2: Sí, però potser també hi ha... ja potser una mica ja, mira, em bafa ja amb aquests termes gastronòmics, no? A vegades, ostres, jo crec que potser se'n fa un gra massa. I també el que es fa un gra massa és la promoció de llocs, no? De, hola, vos venido hasta aquí para provar l'hamburguesa de no sé què. Aquest tipus de vídeos, no?
3: Què t'he de dir? Però jo aquí, per exemple, no podria criticar, no. Perquè jo sóc el primer que ara m'han pagat una col·laboració pagada i l'he feta, perquè mira, aquí tots vivim com podem.
2: D'acord, d'acord.
3: Però sí que entenc que al final amb el món dels llibres, no, com és una cosa que ha començat potser més tard i que interessa potser una quantitat més petita de gent, sembla com es veu més exòtic o que trenca, no, amb una norma.
2: Però bueno, això tu, segurament ells t'ho han proposat perquè et coneixen o t'han vist, sí. O us heu trobat, és a dir, no vas tu allà a la FNAC, que sé que són patrocinadors teus, que vas allà, agafes un llibre, els dius, mira, te pago con el vídeo que te voy a hacer, no? Saps què vull dir?
3: No, sí que jo, mira, mamarracho, però buen muchacho, jo sóc molt de fer propostes. O sigui, en aquest cas em poden proposar coses, però també hi ha vegades que jo, per exemple, veig que surt un llibre concret que a mi m'interessa molt i els hi pregunto, ei, si me'l voleu enviar, a mi m'interessa i ja sabeu que faré una ressenya.
2: Va, això està bé.
3: Ara, faré una ressenya, però a mi ningú m'ha dit què de dir.
2: Clar, si és bona o dolenta, no?
3: Sí.
2: Si t'ha agradat o no t'ha agradat.
3: O sigui, jo sempre sóc lliure de dir-ho. Va haver una editorial que em va dir, no pots dir això, no pots dir l'altre, i vaig dir, mira, doncs no m'interessa, queda't el llibre i ja me'l compraré jo si vull.
2: Doncs està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta, tornant a aquests llibres repartits per ciutats, el proper podem saber? El pots, o no, o vols guardar-ho?
3: Mira, sí que us puc dir que no serà província de Tarragona.
2: Val.
3: Perquè ara els dos últims han sigut província de Tarragona i, per tant, vull tornar a canviar i anar-me a algun lloc, potser de Barcelona.
2: D'acord.
3: Província de Barcelona té punts.
2: Doncs vinga, Aca el Profe a través d'Instagram, però també
3: TikTok
2: fas alguna cosa,
3: i
2: no?
3: YouTube.
2: I YouTube. Val.
3: Però el principal és Instagram.
2: És Instagram, doncs amb aquest perfil, Aca el Profe, tal com sona. Aca el Profe, sisplau, seguiu-lo i esteu pendents de on va portar aquests llibres, i si sou ràpids i els aneu a buscar, els podeu aconseguir de manera gratuïta, per suposat.
3: Sí.
2: Quim, gràcies per venir altra vegada, de veritat.
3: A tu, Pere, sempre és un plaer, o sigui...
2: D'aquí res ens tornem a trobar altra vegada, no, si et sembla?
3: Quan vulguis.
2: Sí? Gràcies. Que vagi bé.
3: Adéu.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Els millors moments de la setmana de la Calaixera en repetició els dissabtes.
5: Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico.
2: Proposta sempre interessant, les propostes que anem triant i anem explicant, sempre intentem que siguin interessants, i ho són sens dubte. Però aquesta és molt especial, perquè potser jo crec que no és una de les temàtiques més conegudes, i ara acabarem d'aprofundir la importància que té aquest festival, aquesta trobada d'aquest mateix dissabte a nivell nacional, i m'atreviria a dir que inclús internacional. Estem parlant de la 14a edició del Festival de Cultura Urbana del Vendrell. Això parteix de l'Ajuntament, de la Regidoria de Joventut, etc., però una mica l'alma mater o dels coordinadors d'aquesta trobada, d'aquest festival, és en Handrop. que ja ens acompanya. Alejandro, com estàs?
6: Buenas, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem a tope,
2: sí?
6: Ja.
2: Que bé.
6: Ja falta res.
2: Clar, és això, recta final, ja hi sereu.
6: Total.
2: I ho deia la presentació, ho deia ara i ho torno a dir, crec que no som conscients del que és aquest festival dins el món digne. Sí o no?
6: Sí, és important.
2: Perquè venen noms internacionals aquest dissabte aquí al Vendrell.
6: Sí,
2: i
6: tant.
2: I això vol dir que hi ha una repercussió fora d'aquí, oi?
6: Sí, sí, sí. Bueno, mira, lo important d'aquest event a nivell de break, parlem, el guanyador que guanya aquí al Vendrell va a una competició de les més importants del món que es fa a Itàlia.
2: Ostres.
6: I per aquest motiu venen tota la gent d'Europa cap aquí perquè és la qualificació d'Europa Occidental.
2: Uau.
6: Llavors, clar, això atrau a molta gent a venir.
2: Vale, sí, sí, sí. Veus, ara ho comencem a entendre, una mica, tot i que en teníem consciència, perquè a nivell informatiu sí que ho hem anat explicant, però crec que no acabem d'aprofundir, o no acabem, mira, ho diré així, no acabem de donar la importància que té aquest festival aquí al Vendrell, això, amb aquesta repercussió que té, sí, a nivell internacional, eh?
6: Sí, bueno, el nostre món ja se sap que és un món que sempre ha sigut,
2: sí,
6: una mica,
2: sí,
6: del carrer, una,
2: sí,
6: mica ocult,
2: sí,
6: no? I la gent de peu, diguem-ho així, doncs no sap molt d'això, però bueno, mira, el Vendrell és un exemple de que si es va fent amb ganes i amb els anys va millorant, la gent sempre ho va acceptant millor.
2: Clar.
6: I cada any anem millorant, la gent li agrada més i ara és un festival ja superguai amb totes les lletres.
2: I tant que sí. Allò, cultura en majúscules, cultura, sí, urbana, que té aquesta connotació, això, no?, de carrer, popular, que això no hi treu ni qualitat ni importància, eh?, encara,
6: sí,
2: que sigui urbana i popular. Eh?
6: Així ho crec jo també.
2: Ans, sí, al contrari. És la 14a edició. Clar, aquests 14 anys i abans ja han passat moltes coses. El festival ha anat canviant de lloc, d'ubicació, d'intencions, d'objectius. Ara podríem dir que el que busca, el que potencia és el ball, la música i el grafiti, no? En certa manera són aquests,
6: sí,
2: tres peus, no?
6: Bueno, fent-ho així molt ràpid, el hip-hop, que és la nostra cultura, no?
2: Sí.
6: Té quatre braços, sí?
2: Va.
6: Té més, però bueno, no profunditzem. Seria el DJ, que és el que punxa la música, no? Tenim els que canten, que serien en aquest cas els raperos o els presentadors, com el que faig jo,
2: va,
6: dissabte, que no canto, però moc a la gent.
2: Dinamitza,
6: sí. Exacte. Sí. Després tenim els ballarins, no?, que serien els b-boys i les b-girls, en aquest cas, sí? I després tenim els, bueno, això, els grafiteros, que són els que pinten. Llavors, nosaltres sempre volem, des del primer any, dinamitzar tots els braços de la nostra cultura. Per això, el dissabte podràs veure tant ballarins com cantants, com gent pintant al club d'esports, com els DJs posant la música.
2: Va.
6: O sigui que volem sempre que sigui algú complet, on tothom tingui cabuda, que no sigui només ball a tope o només grafiti a tope, volem agafar tot el que es pugui.
2: Per això és un festival.
6: Exactament.
2: Justament, es busca que sigui aquest format festival per tocar totes aquestes branques. Això, expliqueu una mica com anirà, com és el cartell d'aquest dissabte, Jandro.
6: Molt bé, doncs mira, el dimecres, això és important, mira, en primícia, per si algú vol venir, demà dimecres farem una prèvia a la plaça i farem una petita competició entre la gent local per anunciar el que farem el dissabte.
2: Wow.
6: I el dissabte serà tota la tarda plena, des de les 3 fins a les 10 de la nit. Començarem amb els petits, la competició de breakdance de menors.
2: Wow.
6: Que faran la seva qualificació i totes les rondes que facin d'eliminatòria.
2: Wow.
6: Després continuarem amb la competició femenina, que ja portem fent-la com a 8-9 anys. I després ja passaríem a la competició professional oberta, que es pot tant competir homes com dones, que això és la classificatòria per el Check the Style d'Itàlia, que és la forta.
2: Val.
6: A l'acabar el ball ja començarem amb la batalla de rap, amb una particularitat, que la nostra batalla de rap no és només dir el que sigui, sinó que posem una temàtica de fons, llavors li posem una mica més de dificultat a la creativitat dels cantants. I van cantant sobre una temàtica concreta. I després, tot el dia sencer, des del matí, al club d'esports, al mur del pàrquing, farem l'exposició i competició de graffiti, que aquest any m'amola molt, perquè normalment hem tingut grafiters d'alt nivell, però sempre de Catalunya, perquè aquest any s'ha animat molta gent de tota Espanya i ve gent de Madrid, i pot ser molt interessant aquest canvi en el graffiti.
2: I torno a dir, no sé si som conscients de la dificultat d'aquestes tècniques, totes elles, eh? Del ball, de la música, dels MCs, no? Són no?
6: Els sí, rapers, els MCs, eh? Exactament.
2: La música, això, el grafit, de debò, eh? Clar, ho dic moltes vegades, eh? Jo no, d'aquestes coses no hi domino massa, eh? Però ho trobo complicadíssim, tot plegat, eh? Qualsevol d'aquestes disciplines.
6: Sí, clar. Mira, jo, per exemple, que és, bueno, de mi mateix, no? Tots sabem de nosaltres mateixos, pues, com a exemple meu, pues, jo porto 22 anys fent-ho. I encara em queda moltíssim per aprendre. No s'acaba mai, no?
2: Sí, sí,
6: o sigui,
2: sí.
6: Són disciplines molt... Que, no, que la gent a vegades pensa, no, que potser només estem pel terra i tal, no s'entén bé què fem, però sí, són disciplines realment complexes
2: i
6: dures.
2: Clar.
6: I sí, sí, tenen un recorregut que costa, clar, costa arribar.
2: Clar, també s'ha de dir, per opinió meva, Alejandro, és a dir, és obvi que li hem de donar tota la repercussió i tot el protagonisme i la importància a aquesta art i a aquesta cultura. Però sí que és cert que sigui urbana, que sigui de carrer, que tingui aquesta connotació, també ho fa molt especial, no? Perquè potser si les tanquéssim en museus... Que, evidentment que tenen tota la seva cabuda, només faltaria. Però si la tanquéssim únicament a museus, únicament a teatres, únicament a auditoris... No seria el mateix, potser, no?
6: Bueno, mira, jo tinc una opinió meva amb això, que hi ha gent que té la mateixa que jo en el meu mundillo, una altra potser no tant, però quan anem madurant... Perquè, clar... Fa 15 anys tots érem molt joves el que fèiem això, però ara ja no, perquè ara ja tenim una edat tots, però continuem.
2: Sí.
6: Llavors crec que passa com tot. El futbol segurament al principi de la seva vida, no? El futbol potser ho farien uns anglesos a un carrer amb... Ves a saber què pilota, no?
2: Sí, sí,
6: i la gent diria, què fan aquesta gent, no? No s'entendria. I ara mira el futbol el que és, no? Pues, potser això és una mica el mateix, el que passa que al ser més modern... Està neixent ara, però ara, avui en dia, tu pots veure break en molts escenaris importants, tant a París com a Moscou, com a
2: Nova York. I a les Olimpiades, no?
6: I a les Olimpiades, també, molt bé. Llavors, això demostra que al final és una cosa que té valor, que li agrada a la gent, que aporta alguna cosa a la societat, i que, bueno, no sabem cap on anirà, però sí que tens raó que el fet de ser urbà i ser de carrer li dona una essència.
2: No, sí.
6: Li dona una essència especial que espero que no s'allunyi del carrer, perquè ara s'està allunyant cada vegada més i és més professional. Però sí que a mi, personalment, que ho he viscut, m'agrada molt aquest tros de carrer que té. I molt.
2: Ja, jo penso que sí, que mai pot perdre aquesta essència, no?
6: Sí.
2: En tot, la cultura, no? Amb la iconografia, amb l'estil, les modes, no?
6: Exactament.
2: Vull dir que està clar. Suposo que les xarxes també han ajudat, no? Perquè, clar, també és un art molt visual, el ball, la música, el grafiti, tot és molt visual, i les xarxes això ho compensa molt bé.
6: Sí, ens ha donat, suposo que com a tot, ens ha donat aquesta part de visibilitat més fàcil, més accessible, també com passen moltes coses ara la gent que comença, per exemple, pues, té molta informació ràpida i abans tu anaves al carrer sí o sí per conèixer algú, llavors et relacionaves diferent, aprenies diferent, ara tot és més ràpid, no? Però bueno, suposo que passa a tots els àmbits,
2: de tot arreu,
6: si té coses bones o no tan bones, però super.
2: Quedem-nos amb les bones, que és això, aquesta promoció cap a aquest tipus d'art, cap a aquesta cultura, i sobretot les xarxes estan molt bé, el que vulguis, però l'important és viure-ho, conèixer-ho.
6: Exacte.
2: Que la gent s'acosti aquest dissabte a tots aquests llocs que has dit, Plaça Nova, aquestes ubicacions des de ben matí, per això, per viure-ho, i que si tenen ganes els més joves o no tan joves de començar a practicar-ho, que ho facin. De fet, el Vendrell...
6: El Vendrell un munt de classes
2: diferents.
6: Sí, diferents
2: acadèmies, classes, tu, de fet, ets responsable d'alguna d'elles,
6: Sí, fem classes a tots els barris de Vendrell i a algun lloc on fem classes, la veritat.
2: Fantàstic.
6: Tenim gent de tot tipus d'edat i la veritat que el Vendrell és un lloc icònic per al breakdance.
2: Molt bé.
6: Clarament, sí.
2: Doncs reivindiquem-ho, altra vegada, torno a dir, reivindiquem-ho, que no ho fem prou. Jandro, escolta, m'escanem sense temps, això sempre també és un tòpic d'aquesta casa. Gràcies per venir. Abans hem parlat off the record, i deixa'm-ho dir, així ho farem in the record, o on the record, que és veritat, hem de fer un tipus de reportatge, un programa especial, específic, allò en pes, i que reculli tota aquesta cultura urbana que hi ha al Vendrell, més enllà, és obvi. Però bueno, hem d'escombrar cap a casa, de parlar justament, com es diu, aquesta cultura urbana aquí al Vendrell, a majúscules, els 365 dies de l'any.
6: Sí, us sorprendria molt, perquè Al Vendrell hi ha molt nivell, hi ha gent que ha viscut aventures molt guapes a tot el món, en totes les branques del hip-hop, que això és difícil. A més, clar, a Barcelona, que és gegant, és normal, hi ha molta gent, però al Vendrell, que és un poblet, hi ha hagut una passada.
2: Que bé que ves, curiós.
6: I molaria que la gent ho vegi.
2: Doncs el que deia, això ho fem in the record, és a dir, queda enregistrat i públic, que ho hem de fer algun dia, i no massa lluny d'aquí. Jandro, gràcies, una abraçada, de veritat.
6: Gràcies a tu.
2: Que vagi bé.
6: Molt bé.

0: Tenemos algo que decir con urgencia.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
4: Ofertes de feina. Aquesta setmana al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari, operària de magatzem i repartidor càrnic. Al Somla Bisbal teniu les ofertes de mosso o mossa de magatzem i carretoner o carretonera retràctil. Per una altra banda, al Somcuny teniu les ofertes de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. A Calafell Treball teniu les ofertes de tècnic o tècnica del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Sexual i de Gènere, netejador o netejadora per supermercat i depenent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina trobareu les ofertes de tècnic o tècnica de flota, tècnic o tècnica de trànsit i mecànic o mecànica. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès enguany gestiona el programa MAIS, que és exactament, doncs, és un programa d'acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si estàs interessat i vols saber més informació o participar-hi, pots fer-ho a través de contactar al correu ocupació@baixpenedès.cat o trucar al telèfon 977-157-167. Per una altra banda, la Bisbal del Penedès ens comunica que inicien tallers per impulsar el teu futur professional. Si estàs interessat en participar, pots contactar al telèfon 621-277-075 o enviar un correu a ocupacio@bisbalpenedès.com. Des del 15 de setembre i fins al 30 d'octubre podeu tramitar les beques d'equitat i acreditació del tram de renda familiar. Aquesta beca està destinada a estudiants que es matriculin a estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari. En cas de voler sol·licitar-la, ho pots fer a través de la web agaur.gincat.cat. A més, també es troba en vigor la sol·licitud per tramitar la beca PINAE. Aquesta beca està destinada a joves nascuts a partir del 2001 i que siguin residents de la vegueria del Penedès. Per més informació, podeu consultar la web pinae.cat/beqs.
5: Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències de gènere. Com podem parlar de relacions afectives i sexuals amb els nostres fills i filles? Vine a les xerrades que realitzen el dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch de Cuní, el dilluns 19 d'octubre a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès i el dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les xerrades es realitzen a les 5 de la tarda. Cursos formatius destinats a joves de 16 a 29 anys. Curs de barberia i perruqueria masculina, asseguda a Calafell. Curs de vetllador de monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Curs de pilot de drons a Cunit i el curs de serveis administratius i generals a Cunit. Tots aquests cursos s'inicien durant el mes d'octubre. Podeu fer la inscripció a través de la web de la Cambra de Comerç de Tarragona. Curs d'imatge i so i de webs i aplicacions. Inscripcions a l'eina del Vendrell. Autèntiques, impuls comarcal per a la reducció de la bretxa digital de dones amb discapacitat. Formació gratuïta, predigital, digital bàsic i digital intermedi, adaptat al teu nivell. Per més informació, a l'Ajuntament de Calafell. Si tens entre 16 i 24 anys, el programa Estar Noves Oportunitats és per a tu. El programa per a joves que busquen noves oportunitats laborals i formatives. S'ofereixen cursos d'atenció al client, instal·lació i manteniment, dinamització de lleure infantil juvenil, graduat escolar, auxiliar de cambreres. Per més informació, truca al 977-691-280 o al correu electrònic cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Curs de monitor de lleure a l'Espai Jove de Cubelles, del 5 d'octubre al 23 de març, un preu de 125 euros de 18 a 30 anys i 195 pel preu general. Per més informació, truca al 628 83 42 96 o escriu un correu a joventut@cubelles.cat. Bo Cultural Jove, per a joves nascuts el 2028. El Bo Jove és una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Has de tenir la clave PIN o el certificat digital.
4: Teatre Jove. Si tens entre 12 i 18 anys i t'agradaria provar el món del teatre, ja estan obertes les inscripcions al Teatre Jove de la Comprativa per al curs 2026-2027. No cal tenir experiència prèvia, només ganes de provar-ho. Per a més informació i inscripcions, podeu escriure al correu teatredelacomprativa@gmail.com. Acredita't. Si treballes en l'àmbit de la llar i les cures, pots participar en un taller informatiu sobre acreditació de competències per saber com reconèixer oficialment la teva experiència professional. La data es concretarà en funció de les inscripcions i està prevista entre setembre i desembre de 2026. Per fer la inscripció, només cal...

0: història del Remolí, mostra d'art jove del Baix Penedès. Hi poden participar joves de 16 a 35 anys residents del Baix Penedès i el termini per presentar l'obra acaba el 30 de setembre. Per participar-hi podeu accedir a la inscripció a través del codi QR que apareix al cartell de la convocatòria. Intercanvi juvenil. Si tens entre 17 i 21 anys, pots apuntar-te a l'intercanvi juvenil Bold Step, que es farà a Vic del 19 al 26 d'octubre del 2026. El termini d'inscripció és fins al 24 de setembre. Trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció a l'Instagram @jogbcn/oficial. I si estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. La pròxima atenció serà el pròxim dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Per demanar cita podeu trucar al 616 917 318 o al 977 157 157 o bé enviar un correu al baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les xarxes socials.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
4: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
5: Tot just això comencem i estrenem una nova ja temporada. Ja vam fer-ho la setmana passada. De mica en mica anem incorporant ja seccions habituals o que es renoven una vegada més, com és el cas, i des de fa ja unes quantes temporades, No sabria dir quantes, però moltes ja. Des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. En aquesta ocasió i en aquest programa d'avui, qui s'encarrega una mica de dinamitzar-nos i d'apropar-nos la qüestió i el tema que avui tractarem és la Laura Domingo. Laura, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Com estàs?
6: Molt bé, gràcies per rebre'ns una temporada més.
5: I ara un plaer, de veritat, un plaer. I jo te l'encarregues tu, en aquest cas, d'encetar i de començar una nova temporada.
6: Doncs avui ens acompanya Xavier Jiménez. Ell és el CEO de Macaque, una empresa tecnològica del territori especialitzada en intel·ligència artificial, i ve a presentar-nos la segona edició del Macaque Summit, que se celebra el proper 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell.
5: Molt bé.
6: Xavier, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: A mi, per començar, m'agradaria que ens expliqués una miqueta què és Macaque i a què es dediqueu exactament.
7: Molt bé, mira, Macaque és una empresa fundada el 2024, som una empresa molt jove, ja som vora més de 50 treballadors, i bueno, vam néixer com a Macaque Consulting, que és la consultora, és la nostra empresa estrella, diguéssim, no? Però bueno, a dia d'avui ja hem migrat a Macaque Group, ja som un grup empresarial on tenim pues, la consultora Macaque Consulting, on estem... Més del 90% dels nostres projectes estan dedicats a intel·ligència artificial, i després tenim també Macaque Factory, on és la nostra Venture Builder, on actualment tenim 3 startups i tenim 3 inversions fetes, i després tenim Macaque Agency, que és l'última creació que hem fet, no? Que també és una empresa de serveis ja dedicada a l'agència d'IA, no? Més aquesta part més marketingiana i aquesta part més d'estratègia d'IA per tancar, no? Aquest cicle d'intel·ligència artificial. I bueno, nosaltres som molt moguts, no? I actualment també estem tirant, no? Pensem que la intel·ligència artificial migrarà cap a la robòtica, i hem tret la marca de Macaque Robotics, on també estem fent aquí aposta pel territori, amb els fons de transició nuclear. I, bueno, estem amb 2 projectes, no?, per tot el tema de robots.
5: Uau, oida, Xavi? Em fa l'efecte que sou 2, dos responsables de Macaque, que el cervell i el cap us va a 1000 per hora, No he sentit a parlar i explicant tots aquests projectes que teniu al cap i el que aneu fent, és brutal. I tot això

0: des de Calafell.
1: Tot això des de Calafell. Vam néixer, bueno, ens vam ficar aquí amb el Vilarenc Zenit, no? D'aquí de Calafell.
0: Sí, tant i tant.
1: Sí, cert que ara estem pensant, no? Seguirem tenint la sede aquí.
0: No? No marxeu, Xavi, no marxeu de Calafell,
1: No.
0: No marxarem,
1: seguirem allà. De fet, li tenim un carinyo molt especial, no?, per haver nascut aquí.
0: Val.
1: Estem superorgullosos d'estar aquí al Baix Penedès, que al final... que també amb el tema de l'avent, no? Sempre l'avent que presentem avui aquí, sempre hem dit, no?, que la Calafell és coneguda, no?, pel turisme, per la Copa del Rei de hockey, no? I nosaltres doncs volíem portar aquí a l'avent, no?
0: Val.
1: Un avent tecnològic de referència.
0: Val.
1: On l'any passat doncs vam acollir més de 300 persones. I aquest any doncs nosaltres volíem, a part de compartir tecnologia, que per això és el que neix al Macaque Summit, el que volíem, doncs, és, ja que les empreses movem diners, no?, doncs poder portar una causa. Aquest any vam decidir, doncs, a l'associació AFANOC, que és per al càncer d'infants, doncs poder donar doncs tota la recaudació d'entrades.
0: Uau, que interessant. Serà el 7 d'octubre, com deia la Laura, Laura, perdona, que jo tinc tendència a tallar-vos sempre, perdoneu, No, tinc verborrea verbal i a vegades em costa no parlar i ficar la cullerada, És un acte que es podrà terme, això, el 7 d'octubre,
2: amb ponents molt interessants, oi?
1: Sí, correcte. És el 7 d'octubre, justament es fa al Teatre Joan Colet, que és allà mateix on està el pavelló del hockey,
0: que recentment
1: hem parlat. Venen ponents del nivell, com Pablo Soto, director d'Aia de Vodafone, també ve Josep Casas d'Innovació de CaixaBank, també tenim de Google Carolina Escribano, també tenim a Pedro Rojas per part de Pimec, perquè ens parlarà d'ahir aplicada a màrqueting. I per últim, jo crec que el més important, no?, que aquest any volíem portar la part de sector d'ahir, la part legal, no?, que jo crec que hem de conscienciar molt bé, no?, que la intel·ligència artificial està aquí, tots fem servir intel·ligència artificial, però hem de fer servir amb cap, no? Llavors hem portat l'empresa Conversia, que es dedica, entre altres, a protecció de dades i també a tota la part legal de la intel·ligència artificial, i ens parlarà d'una xerrada en aquest aspecte.
0: Que interessant. Perquè quan sentim a parlar d'intel·ligència artificial se'ns posen els punts d'alerta, em sembla. Primer era, ens traurà la feina, ara és ja, acabarà amb el món. No? També aquest darrer debat polític internacional i mundial que va haver-hi no fa gaire, no?, amb aquesta guerra entre Xina i Estats Units i qui lidera, no?, aquesta tecnologia, però jo crec que s'està percebent una mica de manera una mica amb por, no?, una mica negativa. Xavi, sí o no?
1: Sí, m'agrada que mencionis això perquè, bueno, abans parlava amb ella i clar, jo li deia que tenim un cas d'èxit dintre de Macaque Consulting. Nosaltres treballem amb l'empresa Top Doctors, que es dedica al sector salut, i tenim un cas d'èxit amb ells molt, molt fort. Seré bastant breu, no?, però al final va contra això, no? La gent té por, no?, de que se li tregui al lloc de treball.
0: Clar.
1: Però després en genera d'altres, no?
0: Sí.
1: Aquest cas d'èxit genera... aquesta eina que vam generar pues, treballa com 80 auditors, no?, dintre de Top Doctors, no?, que és un estalvi d'uns 2 milions d'euros, vale? És el millor, és el cas d'èxit més fort que tenim.
0: Val.
1: La IA que us menciono costa alrededor d'uns 18.000 euros a l'any, com podeu veure, és un estalvi considerable. Ells tenien aquí 6 auditors aquí a Espanya, no?, i es va reduir a 2, no? Estem parlant de reducció de feina, sí. No? Però clar, va crear 20 llocs de treball a call center. Per què? Perquè ells, aquesta eina serveix per treure leads de doctors, no? Aquests es diu Top Doctor justament perquè per la paraula top auditen, no, els doctors, no tothom pot estar en aquesta eina, i ells traien de mitja doncs, uns 8 leads diaris, no? Amb la nostra eina, no, la que van construir junt amb ells, ara se'n fan més de 100 al dia. Clar, ha tingut un impacte brutal i clar, hem de tindre por, no. El que sí que ens hem d'adaptar, no? I ens hem de ficar amb la intel·ligència artificial, clar, però sempre en cap.
0: Sí, clar, és això. Ens hem d'adaptar, però sobretot crec que ara estem en aquell moment que és la informació, no? És a dir, intentar explicar, que crec que no és fàcil, eh? Pels que ja enteneu i que la treballeu habitualment, no és fàcil explicar, perquè també tenim tendència a generalitzar el que és la intel·ligència artificial, i té moltes capes, no?, la intel·ligència artificial. I suposo que és aquest procés o aquesta feinada que teniu vosaltres, que és intentar explicar-ho, intentar extreure els beneficis i la part positiva de la intel·ligència artificial, oi?
1: Sí, de fet la intel·ligència artificial fa molts anys que existeix. El problema és el boom que ha donat, no? Aquests xats GPTs, Clouds, Gemini, sí. No? Fa 4 anys, no?, que estem vivint en un món d'intel·ligència artificial progenerativa, no? Uh-huh. Però ja fa molt de temps que existeix el machine learning o existeix altres tipus com el computer vision, no?, que ho fan servir moltes fàbriques, no?, dia d'avui.
0: Sí.
1: La intel·ligència artificial, el que sí que vull dir és que no és un xat, ni perquè tothom el concebeix com això.
0: No.
1: Sobretot on l'hem d'aplicar, primerament hem de trastejar amb ella, no?, per comprendre-la una mica, però sobretot, això és per totes les empreses, no?, que sobretot la utilitzin amb els seus processos interns abans d'aplicar-ho a un client directe, no?, on pugui tindre un impacte negatiu.
0: Sí. Perquè avui en dia així, a nivell de peu de carrer, d'aquí, que nosaltres ho podem entendre, o que treballeu vosaltres des de Macaque, per què s'ha servit avui en dia? És a dir, quin és el màxim recurs avui en dia que es pot aplicar a la intel·ligència artificial al món empresarial i que s'estigui aplicant, ara?
1: Sí.
0: Xavi?
1: Bueno, es pot fer servir per moltíssimes coses, no? Però sobretot, per exemple, bueno, el més típic, no? Jo, ja a dia d'avui, jo crec que molt poca gent ja escriu correus, no? Jo a dia d'avui, doncs, tots els correus que rebo, doncs, hi ha molta IA per al mig, no?
0: Sí.
1: Jo sí que us dic, no?, que litereu una mica, no?, que ja té males pràctiques la intel·ligència artificial, com fica molts guions, no?, o sempre intenta respondre't a el que diu sense d'una manera natural, no? La IA l'hem de promptejar, no?, que es diu el prompting, no és més que interactuar amb la IA, ensenyar-la, no? Però serveix sobretot, pues, per això, per optimitzar, generar documents... des de, doncs mira, fixeu-vos, no?, el cas de Top Doctors, un treball que feien redundant, un auditor s'avorria molt treballant a Top Doctors, no?, perquè sempre era el mateix, m'anava cap
0: a
1: la base de dades dels doctors, m'anava al CRM, ostres, aquest doctor el tinc que tornar a buscar-ne un de nou, no?, vinga, ara passem el procés, i quants articles... Clar, era un procés molt repetitiu, on una persona doncs no se sent... contenta, no?, yeah, amb el seu treball. Ara aquesta persona és feliç perquè ho llença i té tot el rato leads, aquests leads que li generen aquest tipus de persones generen comissió, no? Doncs, ostres, estan comissionant una eina que els ha ficat l'empresa, són més feliços, no? Llavors, la hi ha arribat per quedar-se. També hi ha el tema de la veu, no? A mi, si em truca una IA al moment, la penjo.
2: Ja. Ai, sí.
0: No? Sí,
1: Però és diferent que us diguin el dentista Josep us truca i sabeu que us té que trucar i us té que agendar una cita. A tu t'és igual que et truqui una IA. Per què? Perquè saps que t'han de trucar per agendar una cita. No?
0: Clar.
1: Hi ha certs punts, no?, que hem de veure a on, no? Però jo sobretot dic en processos interns. En tot el que és un procés repetitiu, que és molt avorrit, normalment la intel·ligència artificial pot tindre un punt de...
0: Val.
1: Sí,
0: avui en dia qualsevol empresa... Nosaltres sempre aquí intentem emmarcar-nos amb aquesta proximitat que tenim, que és, no?, la petita, la mitjana empresa. És a dir, avui en dia qualsevol empresa del nostre entorn ja pot aplicar la intel·ligència artificial, no?, que ja no és una cosa de les grans empreses internacionals ni les grans marques, no?, sinó que avui en dia ja és útil per qualsevol empresa, per molt petita que sigui.
1: Sí, totalment. Aviam, nosaltres des de Macaque Consulting, sí, és cert que treballem amb grans empreses, per sort o per desgràcia, no?, estem vivint un creixement molt, molt gran, però sí, tota empresa pot fer-ho. Jo sempre diria que nosaltres tenim dintre de Macaque Consulting un servei que es diu auditories, no? Aquestes auditories hi ha diversos nivells, i el primer de tots, el nivell zero, que nosaltres diem, és el de descobriment. Això és el que tenen que començar a fer les empreses, no?
0: Val.
1: Per què tinc que redactar un correu on abans tardava 10 minuts, potser cometia faltes, quan ara m'ho pot fer una intel·ligència artificial? Serà el mateix,
0: no,
1: si jo
0: sí,
1: l'educo com té que ser, al final faré un correu perfecte, no?, i el tindré escrit en un minut, no?
0: Clar.
1: Aquí sí, ja tens un estalvi de temps, no? On pots dedicar el temps a una altra cosa.
0: Sí. També comentaves el tema robòtica, que suposo que és una mica el pas 2, no?, d'intel·ligència artificial, no? Que ara mateix, físicament, el que dius tu, a vegades la intuïm o la veiem com un xat, i ja està. I a vegades... No, potser emmirallats amb el cinema, amb Skynet i aquestes coses, que és allò quan la intel·ligència artificial sigui corpòria, no? O sigui a través de, no?, d'un robot, d'un humanoide, i sembla que tot va cap aquí, també, no? I per l'aposta que feu des de vosaltres, també començar ja a trastejar i a començar a parlar de robòtica.
1: Sí, justament és el que mencionava. Nosaltres estem ara buscant una oficina, no?, més gran, de 2 o 3 plantes, justament per poder fer aquest showroom, no?, perquè al final al client li tens que ensenyar, no?, el robot en persona. Llavors, clar, els robots es tenen que emmagatzemar, no? Necessites un espai bastant gran. El tema dels robots, aviam, aquí per sort o per desgràcia, no, jo diria que per sort, no tenim, podríem dir, les lleis més estrictes, no, sí, quant a compliance. Quan compleixes aquí, normalment acabes complint amb els altres països, no? En quant als robots, per nosaltres és la nostra passió, no?
0: Sí?
1: Però ara mateix nosaltres vam fer un viatge a Xina fa a principis d'any, no? On vam poder veure, no?, doncs diferents empreses, no?, que es dediquen a robòtica, entre elles Unitree és l'empresa més coneguda, no?, que és aquest gosset, o els humanoides aquests,
0: sí,
1: que ballen, han sortit a Got Talent, no?
0: I que els pega.
1: Però allà a Xina, no?, ens vas donar compte, no?, que primer no tenen tanta llei, no?, com aquí tenim nosaltres, però pots veure coses, no?, per exemple, aquest gosset que veiem, que tothom diria que no pot fer res per nosaltres, és un robot que pot carregar cargues, no?, de gran pes. Després també és un robot que s'utilitza per apagar incendis. Clar, aquí hi ha un altre cop tornem a entrar en el lloc de treball, no?, però per què amb un incendi es té que jugar la vida un humà? Quan pot haver un robot que apagui el foc i no passaria res, no?
0: Sí.
1: Són línies, no?, delicades, no?, però penso que està bé, no? Vull dir que no tingui que perdre un humà una vida, no?, per en un incendi, per exemple.
0: Val, i tant. Clar, és que no cobríem mai, eh?
1: No.
0: Tu has parlat d'aquestes línies vermelles, que n'hi ha moltíssimes, sincerament, que una mica el debat que hi ha ara, també, no?, aquest debat a nivell internacional i mundial, però també jo penso que del nostre entorn, no?, de cap on anirà, què passarà, què farem, què deixarem de fer. I, de fet, hi tornem ara el dia 7, perdona, que justament el que fareu és una mica respondre moltes d'aquestes preguntes amb els ponents, amb tot allò que heu preparat a nivell empresarial. És el vostre ram, i el que tractareu són aquestes qüestions a nivell empresarial, eh? Per això que una mica animem a empresaris, a gent interessada que vingui, perquè encara es poden inscriure, oi? Encara hi ha temps d'inscriure's.
1: Sí, aviam, nosaltres tot el Summit, no? O sigui, és un event que fem sobretot per compartir tecnologia. Òbviament està molt enfocat pel món empresarial, no? Però jo crec que la petita empresa, inclús els autònoms, és un bon moment perquè hi vagin, perquè descobriran què fan els grans del sector, no? Què estan fent, com apliquen la intel·ligència artificial al negoci, no? Al final tots ens fixem en els grans, no? I crec que és un bon moment perquè vinguin, aprenguin, també poden fer descobriment, no? De ostres, per què apliquen la intel·ligència artificial? Clar, els hi pot donar molta idea com fer-ho al seu negoci. I sobretot hi ha la part legal, que penso que aquest any la part legal és molt important, perquè es conscienciïn de que no tot val. I després hi ha una taula rodona on l'any passat vam tindre que frenar, no?, la ronda de preguntes, perquè va ser molt, molt, molt interactiva. Hagués acabat el Summit a les 5 de la tarda, no? I bueno, jo animo, no?, a tothom que vingui, perquè inclús vam tindre estudiants, que van vindre interessats, i s'ho van passar bé, van aprendre molt, i penso que això ho fem de tot cor, no? Al final, tot aquest event és per compartir tecnologia, que és el que més ens agrada.
0: I des de comarques, que trobo molt interessant, perdona, i des de comarques. Digues, Laura, perdona.
2: No, volia dir que, a més, aquest any l'heu volgut donar una dimensió solidària, no?
1: Hem volgut donar una dimensió solidària. Nosaltres, com hem dit, no?, el Macaque Summit neix per compartir tecnologia, però com sabem que les empreses, no?, doncs acaben movent també diners, i els diners poden servir, no?, doncs per causes solidàries, no?, vam pensar que cada any podríem portar una associació diferent, i que cada any doncs l'associació quedi, doncs, doncs ajudada. A més, no, els donem una visibilitat la més alta que podem donar-los i també els donem també allà un stand, no, on, en aquest cas és a FANOC, no, que és per al càncer d'infants, no, que tothom em deia, ostres, però quin és el target si és tecnologia, si càncer, no? Ja. No queda associat, doncs sí, a més nosaltres cada any, bueno, l'any passat ja vam fer-ho, no? Demostrem possibilitats amb intel·ligència artificial, aquest any portem un vídeo sorpresa, no? Que també he fet completament amb intel·ligència artificial, però per conscienciar pel càncer, no?
3: Sí.
1: Dels infants, tot el que passa a les famílies, no? I...
0: No, que sí. Tot és tecnologia, de fet. Penso jo, és a dir, que tot es pot relacionar amb la tecnologia. Jo encara avui en dia tinc l'error de dir com allò, les noves tecnologies. No, ja no són noves tecnologies, són les tecnologies, eh? Per això vull dir que és obvi que també s'hi pot encabir una causa solidària, sempre.
1: Sí, nosaltres, a més, pensem que hem de portar la societat, no?
0: Sí, vull dir,
1: i penso que nosaltres hem pensat que d'aquesta manera, doncs, fiquem una petita goteta dintre d'aquest mar tan gran, no?
0: Clar.
1: Però pensem que ajudem, no?
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Clar, al ser solidari, doncs, al final també, doncs, la gent, tot el que és el programa del Summit, no?, amb ponents del nivell, més aquest impacte social, més després que també hi ha dos passos de networking molt importants on les empreses poden fer networking, no? Són 20 minuts a mig matí i després a final del dia hi ha un catering, no?, per menjar, on poden disfrutar de l'última sessió de networking.
0: A més, també aquestes sessions són uns punts molt xulos de manera distesa, no?, de fer contactes, de networking, no?, que es diu en el món emprenedor. És un dia excel·lent, per trobar-se molta gent, per conèixer gent, per repartir alguna targeta. No sé si encara reparteixen targetes al món empresarial, sí? Per repartir alguna targeta o QRs o el que vulguin, no? És un bon dia, també, per això, no? Però, bueno, per extendre una mica la xarxa de contactes, no?
1: Sí. Bueno, el tema de les targetes, que diuen que és algo molt tradicional, però jo crec que tots els empresaris esperem, no?, tindre-les,
0: sí?
1: i les fem i les seguim fent. Hi ha empresaris, no?, que et diuen a vegades ui, això és molt tradicional, però és que...
0: Clar, sí.
1: No? I segueix fent gràcia, jo crec que és que és divertit,
0: sí.
1: Ens ho passem bé i molt bé. Bueno, després jo volia fer referència, no,
0: digues,
1: a les entrades.
0: Sí, sisplau.
1: Ja tenim pràcticament acabades les VIP. La gent està sent bastant solidària.
0: Vaja.
1: Que em sembla que 5 entrades, ho he mirat abans d'entrar, no sé com està ara. On les entrades generals valen 30 euros, les VIP valen 45. I tota la recaudació íntegra va per l'associació. Llavors, bueno...
0: Bé, que la gent s'animi, doncs. Si la gent busca, no, Macaque, ho trobarà de seguida.
1: Sí.
0: Summit 26, Macaque, ho trobaran de seguida. A través de l'Efec també ho trobaran de seguida. Mm. A través d'internet és molt fàcil, fer la inscripció. Que s'animi la gent. Amb tots aquests paràmetres que ara hem explicat, a nivell tecnològic, empresarial i també una mica social, que també està molt bé. Molt interessant, Xavi, de veritat,
1: Moltes gràcies. Bueno, nosaltres al final estem aquí, qui ens vulgui conèixer, doncs estem allà al port de Segur de Calafell.
0: Molt bé.
1: I això, aquí,
0: que
1: moltes gràcies per haver-nos...
0: I xarxes, que jo no cal ni dir-les, també, suposo que avui en dia, no? I a vegades sempre preguntem, esteu a xarxes i tal, avui també és indispensable, estar present a xarxes a nivell empresarial.
1: Sí, tot el que són les xarxes has d'estar al dia, també has d'estar amb el posicionament de les webs, no?, que ara hem refet la web, l'hem fet nova també, és superimportant, no?,
0: sí, sí.
1: Al final tindrà visibilitat, no?, i bueno, i això també ens ajuda molt, no?, aquí des de la ràdio.
0: I perdona, sobre això, sobre Macaque, ara que dèiem, la imatge, les xarxes socials, d'on sorgeix Macaque? Perdona que t'ho pregunti. És que ho trobo...
1: M'encanta que m'ho facis la pregunta.
0: Molt ben trobat, M'agrada molt també el disseny que teniu i la iconografia que teniu.
1: Mira, Macaque neix... Bueno, primer, jo havia estat treballador de Top Doctors, potser, que podeu entendre perquè és client nostre.
0: I tu el que passava, però, no?, que feies les tràmits aquests tediosos.
1: Jo ja pagava el domini, no?, de Macaque Consulting, i me'n recordo el CTO, que és Bernardo Ruiz, és un gran amic meu, reia, no?, em deia, on vas amb aquest nom, no?
0: Sí.
1: El mono significa moltes coses. El mono significa el creixement de l'empresa, no?, des de l'Homo Sapiens,
0: ah,
1: no?, que comença pel mono i seria el nostre creixement. El món significa igualtat. Ara mateix, si jo em fixés amb la Laura, no, i fóssim aquí 200 monos, no, i ens mesclessin, després no la trobaríem. I això és bidireccional. Per què dic això? Perquè dintre de la nostra estructura empresarial és igual que siguis el CEO, siguis un becari recent començat, som el mateix, vale? Som persones, tots remem cap al mateix lloc. I després el mateix, treballem per gran empresa, no? Però tractem igual una gran empresa que una startup recent començada, la tractem igual. I això significa el mono. I després el mono està somrient. Per què somriu el mono? Somriu per trencar amb tot aquest tema tecnològic que és tan seriós, no? Que tots els logos són
0: tan supersèrios,
1: vam decidir tancar amb aquest somriure,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I això significa una mica el mono així...
0: Que bé, hòstia, quanta cosa al darrere, eh? Ara entenc que tinguessis ganes d'explicar-ho, perquè, hòstia, realment hi ha molta cosa a darrere de...
1: Bueno, jo no sé si per... Normalment ens ho pregunten quasi tots els clients
0: que tenim,
1: o clients o possibles clients, no? Sempre una de les curiositats que els entra és per què Macaque, per què el mono, no? I nosaltres ho expliquem amb molt d'orgull i és algo que hem pogut transmetre amb la nostra cultura.
0: Sí, que bé.
2: A més, també teniu una eina que es diu Banaina, no? I és una banana.
1: Sí, dintre del grup de Factory, nosaltres tenim una de les startups que de fet ha estat finalista a Seed Rocket, estem a Lanzadera, a l'acceleració de Lanzadera. Banaina és el plàtan, és el producte, no, del mono, no? Després tenim una altra startup que es diu Macoco, que ve d'un goril·la, no, que es deia Coco. Bueno, es diu, perdona, que es comunica amb llenguatge de signes, és ja per veu, no? Llavors,
2: tenim
1: ho fem tot associat.
2: Selva.
1: Sí, tot associat dintre de...
0: Mira, acabarem la conversa amb tu com l'hem començada, que és... Jo intueixo que el cap us va a mil per hora, i aquí, Xavi, aquí et veig molt, molt seriós, molt posat en el personatge, molt posat, eh? Parla de Macaque, sobretot, i d'aquest event, però, ostres, mira, estaríem tu... 10 minuts més i et trauria això que tens al cap, eh? Aquesta manera de pensar, que m'imagino que ha de ser un brainstorming a la vostra empresa per escollir noms per fer. M'equivoco o no, Xavi? Dic, m'equivoco o no?
1: No m'equivoco.
0: I m'agrada molt, de fet, això.
1: Sempre ens diuen que som una mica bojos, no?
0: Exacte, això és el que busco jo, això és el que m'agrada, conèixer les interioritats de les empreses en un món, i a vegades també ho he dit, que està tot encotillat, tot és com molt seriós, i perdoneu que ve el conseller de no sé què, i tots fent referència al conseller, benvingut. Aquestes coses jo les odio. I l'essència per mi de l'empresa és això. Saps, les idees, com bulleixen, aquesta originalitat, aquesta energia que teniu. Sí o no? Penso, eh? Penso,
1: sí, sí. Bueno, de fet, en el Summit ho podreu veure. Vull dir, al final, jo, igual que avui vaig amb aquesta samarreta, que no la poden veure, no, els oients, però vaig amb la samarreta del Summit i anem tots. Vull dir, no per... Justament us he dit, no?
0: Tots som iguals.
1: És igual el CEO, el CIO, que el CIO és el meu soci, és el Marc, que t'envio salutacions des d'aquí, des de Mallorca. Tots anem igual, tots anem a una i no hi ha vestimenta diferencial.
0: Enhorabona, Xavi, enhorabona per molts anys. Seguirem parlant, sí? Seguirem en contacte. Laura, més coses, no? Em sembla que hi ha agenda i propostes,
2: no?
0: Des de la FEC.
2: Tenim bastantes cosetes, sí.
0: Endavant.
2: Mira, aquest dijous 24 de setembre tenim jornades sobre tecnologia i innovació aplicada al sector agrari, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, on tenim a Vallformosa i Covides com a ponents.
0: Molt bé.
2: El 29 de setembre, aquí al Tabaris, presentarem l'informe de conjuntura. És un estudi econòmic amb dades molt interessants sobre el territori a tenir en compte. També, com cada any, la FEC estarà present a les Fires de Santa Teresa, i estem enllestint el 12è Congrés CREA, que celebrem el 23 d'octubre a Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú. Una de les participants destacades és Judit Colell, que és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, que rebrà el Premi Honorífic CREA. Molt interessant.
0: Molt bé, que bé.
2: Tota la informació i les inscripcions als canals habituals de la federació.
0: Molt bé.
2: FEC.cat.
0: I cada 15 dies... Aquí a la
2: Calaixera. Aquí ens
0: trobarem. Gràcies, Laura. Una abraçada i fins la propera.
2: Fins la propera, gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
4: La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell que t'acompanya de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, també els dissabtes.

0: Això que dèiem i que ja sabeu, cada setmana aquesta cita amb Coma-ruga literària. I com també ja hem anunciat i com ja hem avançat, avui tornem a conversar amb la Graciela Montelo, que ja ens acompanya en aquest cas telefònicament. Graciela, molt bon dia.
1: Buenos días, Pera, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Muy contenta, primero de participar y compartir estos minutos contigo, porque realmente es interesante, importante, y el trabajo que ustedes hacen en la Calaixera a nosotras nos gratifica muchísimo.
0: Doncs gracias.
1: Muchas gracias otra vez, estoy contigo. Bueno. No sé, el que quieras preguntar...
0: Sí. No. Això, intentar conèixer-te una mica més, sí que ja ens has acompanyat en altres ocasions. I, de fet, sí. Graciela, també ets una de les membres actives de Coma-ruga literària des d'allà fa molt de temps.
1: Sí. Bueno, desde que nació. Porque, bueno, hace ya 3 años, casi 3 o 4 años, ya perdí la cuenta. Viviendo aquí en Coma-ruga, me encontré con algunas escritoras y, bueno, surgió esta idea... Y ahí vamos, la asociación, como vos sabés, es muy activa. Uh-huh. Yo la verdad que estoy muy contenta porque es un grupo de gente, bueno, en mi caso personal, perteneciendo a la Junta y estando en reuniones con ellas, nos llevamos muy bien. Es un grupo muy activo, consensuamos en todo. Uh-huh. Y la verdad tengo que decir que todas, incluyendo primero... la presidenta, Gloria, que lo lleva muy bien, y no cualquiera hace el trabajo que hace ella, la verdad que hay que decirlo, sí. Y después tenemos a la vicepresidenta, la tesorera, la secretaria, que es un genio, y con Sol, que es la organizadora de estas cosas, nos llevamos todas muy bien. Ah, y tenemos ahora a Luz, que es la que lleva el blog, donde participamos, y están todas las escritoras de Coma-ruga literario, todos los escritores y escritoras de Coma-ruga literario.
0: Molt bé, això,
1: Así
0: també.
1: Que, muy bien.
0: Si sempre recordaré que a banda d'aquest gruix important i aquesta junta, que sou vosaltres una mica les que us encarregueu de dinamitzar i d'anar organitzant tot allò que feu i que s'hi cou, sempre aquesta crida cap a això, escritors o escriptores que ens escoltin i que vulguin formar part d'aquesta entitat i que vulguin una mica entrar en aquest univers de Coma-ruga literària, del qual en sou molts, a banda de la junta, hi ha molts escriptors i tots escriptores que en formen part, moltíssims.
1: Sí. Te digo, además de ser muchas, de calidad, de mucha calidad, porque, sí. Bueno, como sabes, nos pasamos los libros, compartimos, nos leemos, y realmente te sorprenden, y, bueno, no te sorprenden, ¿no? No te sorprende porque si están ahí. Lo que a mí me gustaría comentarte es una pequeña cosa, que la mayoría de nosotras, la mayoría, por no decirte todos, somos autoeditados.
0: Sí.
1: Quiere decir que nosotros hacemos nuestros propios libros.
0: Uh-huh.
1: No está muy bien visto el ser autoeditado por las grandes editoriales.
0: Uh-huh.
1: Se subestima un poco.
0: Ya.
1: Inclusive en los concursos, cuando te presentas y pones tu libro o tu relato, es autoeditado, te dicen, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y cuesta tanto trabajo o más hacer un libro por cuenta propia digamos, tenés un año de trabajo que nadie sabe valorar, pero hay más de 80.000 autoeditados en España. España es el mayor productor de libros en, por supuesto, ¿no? En español.
0: Sí.
1: Pero aparte, autoeditarse no es una pavada.
0: No.
1: Las editoriales importantes no te dan mucha... no te apoyan mucho. Eso es importante decirlo porque la verdad que la gente no lo sabe.
0: Sí, que és veritat, que si no hi ha una gran editorial al darrere, sembla, no?, que sigui una publicació de menor. És veritat, això, és veritat.
1: Sí. És veritat.
0: Però, en canvi, ens consta, perquè també és una pregunta recurrent, sempre que parlem amb vosaltres, amb els escriptors i les escriptores, això, una pregunta recurrent sempre és el tema de l'edició, això, com bé dius tu, la majoria de vegades són autoedicions, i sempre parlem també d'aquesta possibilitat, no només la dificultat de fer-ho, només faltaria, sinó també l'oportunitat de poder, és a dir, crear el teu llibre de principi fins al final, no?, dissenyant, maquetant,
1: sí. Sí,
0: una mica decidint com sigui, no?
1: Uh-huh. Sí. Hay una cosa que tienen las grandes editoriales, que es justamente la digamos, difundirlo, uh-huh. la publicidad, las presentaciones en televisión, todo eso, una gran editorial lo puede hacer. Nosotros, gracias a Dios, contamos contigo, y, porque solo solamente que nos hagas preguntas y nos des a conocer, ya es importante. Uh-huh. Ya nos gustaría hacerlo más.
0: Bé, sí, sí, sí. Però bé, és això. Tot i així, no hem de treure importància, com tu bé deies, eh? I destacar aquestes autoedicions, que també tenen aquesta part important, perquè realment són obres que encara són molt més personals del seu propi autor o autora, i que va més enllà de l'escriptura, sinó que també és això. És la concepció de com ha de ser tot el llibre en general, de principi fins al final. De fet, Graciela, tu t'encarregues, o crec que és una de les que t'encarregues una mica dels cursos i de les... Sí. Formacions que es fan a Coma-ruga Literària, oi, en tot aquest aspecte?
1: Bueno, mira, yo soy... A ver, que... Aparte de escribir mis tres novelas...
0: Sí, que ara en parlarem, ara també en parlarem, eh?
1: Sí. Bueno, empecé con esto de los cursos y de la maratón. Uh-huh. Y terminé el 28 de mayo el curso pasado, que fueron 8 clases.
0: Sí.
1: Y ahora comenzamos el próximo, el 7 de octubre, que también serán 8 clases. Uh-huh. Y lo que más a mí me sorprende de, digamos, de la gente, de los nuevos escritores, de aquellos que se apuntan y dicen, yo nunca escribí, ¿qué puedo hacer? Y de repente te sorprenden con una historia que la verdad es, mira, acá tenés un valor para el día de mañana, puedes escribir, puedes hacerte un libro, un relato. No, yo no lo hago por eso. Bueno, entonces, si no lo haces por hacerte un libro, hacelo por gusto propio.
0: Claro.
1: Que da mucha satisfacción escribir.
0: I, eso, bueno,
1: de fet,
0: també,
1: con respecto a los cursos.
0: I tant, i després també, que és una, és un, com dir-ho, una acció terapèutica fantàstica. Sí. De fet, tu t'encarregues, sí, també de fer aquests cursos d'escriptura, sí, terapèutica, i que també, sí, diu molt de la importància d'escriure, després publiquis o no, ja és una decisió, però si més no, escriure.
1: Sí. Todos me agradecen cuando terminan los cursos porque les ha servido, se han sentido bien. Mira, ahora en este curso se va a hacer un pequeño libro. Uh-huh. Con los relatos elegidos por los mismos alumnos. Se hace un pequeño libro que la asociación entregará a los alumnos. Cada alumno aporta unos cuatro relatos.
0: Sí.
1: Entonces se imprime esto, que ahora está en manos de nuestra correctora. Uh-huh. y se le entrega a los alumnos, y realmente es una gratificación verte, ¿no?, impreso en un libro.
0: Wow.
1: Y merece la pena. Uh-huh. Merece la pena. Yo animo a aquel que quiera hacer los cursos de escritura, que se hacen en San Ramón, en la Asociación San Ramón, y se empiezan ahora el 7 de octubre, porque además nunca doy las mismas cosas. O sea, el que hizo el curso a principios de año ahora va a tener otros temas para hacer. ¿Entiendes?
0: Val. Sí.
1: I... Que en eso estoy trabajando.
0: Clar, ja ho crec, de composar aquest nou curs. I una mica per conèixer què feu, eh? Com planteges aquests cursos? Què feu en aquests cursos, Graciela?
1: Mira, lo primero, que... Primero ver... si algunos ya tienen alguna pequeña experiencia.
0: Wow.
1: O si han escrito algo, o si han hecho el curso anterior. Uh-huh. Luego, por supuesto, en los cursos se le da unas fotocopias que hace la asociación, y en cada fotocopia hay un tema, ¿no? Por ejemplo, cómo se escribe un diálogo, cómo se hace la trama de un relato, de una, uh-huh, novela, cómo se... bueno, diálogos de o Camar, ¿cómo te puedo explicar? Los personajes,
0: sí,
1: cómo,
0: sí,
1: crear,
0: sí,
1: un,
0: sí,
1: personaje. Uh-huh. Que es una cosa importantísima, ¿no? Cómo se hace un relato, cuál es la diferencia de relato y cuento, todo ese tipo de cosas. Y luego que ellos hagan el ejercicio.
0: Claro.
1: ¿No es cierto? Uh-huh. El ejercicio correspondiente. Este año Me voy a basar en cuento y relato, o sea que va a haber diferentes tipos de relatos, de cuentos, cuáles son las diferencias y aparte, por ejemplo, temas, el humor en la escritura, uh-huh. El espacio como elemento narrativo, las voces, los puntos de vista, que son tan diferentes, ¿no? Si de la misma cosa, si estás en una habitación y la miras tú, es una cosa, o si la mira otro, es otra cosa.
0: Clar, en tot aquest procés creatiu que és l'escriptura, clar, suposo que hi ha moltes capes, no? Entre elles, suposo que és això, és, com tu deies al començament també, és la creació d'una història, no? De la invenció d'una història, però després hi ha aquesta part potser que és una mica més tècnica, que és el que deies tu, no? Saber estructurar aquesta història que t'ha sorgit, la creació dels seus personatges, després que, no, que la història doncs, vagi desenvolupant-se, no? Allò que diuen, no? La presentació, el nus, el desenllaç... És a dir, que a banda d'aquesta part més creativa, aquestes muses que venen o no venen, hi ha aquesta part que és molt més tècnica i que sí que realment es pot aprendre. I s'ha d'aprendre, vaja.
1: Claro, mira, cuando se hace una escritura terapéutica, uh-huh. La técnica es diferente. O sea, es más una cuestión sensorial, una cuestión de, por ejemplo, poner un recuerdo y ahí la persona se abre completamente y escribe ese recuerdo con sus sentimientos. Y eso es muy bueno. Inclusive si tienes algún problema o una cosa así, se vuelca en la escritura y la escritura... ayuda muchísimo a resolver. Es fantástico. Inclusive hoy en día algunos psicólogos están pidiendo eso, ¿no? A la persona que va a un psicólogo, un psiquiatra, le piden que escriba el problema, porque ahí a través de la palabra salen un montón de cosas. Vale. En cambio, cuando es una escritura creativa, la temática es diferente. Le das las técnicas para que comience por la presentación, el desarrollo, el final, todo este tipo de cosas. Y cuando tienen las técnicas, ya preparan el escrito, la novela, el relato de otra manera. Uh-huh. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí,
1: y eso
0: sí.
1: No quiere decir que no pongan parte de su vida personal, porque yo ya eso lo he notado.
0: Y tant. Sí, sí. De fet, en la majoria de llibres que feu, la majoria d'escriptors i escriptores, clar, sempre ho defenseu també això, no? Que un escriptor escriu d'allò que coneix o allò que sap, i moltes vegades passa per vivències personals, ni més ni menys.
1: Sí. Y te digo una cosa, es muy sano.
0: Ya, y tal.
1: Yo lo he notado en las personas y en mí misma, también.
0: Sí.
1: Yo el último libro que escribí justamente, que se llama El tesoro de la familia, uh-huh. Está escrito, o sea, por un lado está mi inspectora de policía, ¿no? Que es la que va a resolver el caso, que es el robo de unas monedas griegas, y por otro lado está que encuentra el diario de la madre y la madre cuenta toda la vida de la familia. Y entonces, ahí, a través de eso, yo también vuelco cosas mías, ¿no?
0: Ya, por claro. Ejemplo, sí.
1: Hablando como madre, como abuela, como esposa, bueno, y entonces se le da, no relleno, te diría, pero se le da vivencia al libro.
0: Claro. Ahora que estem parlant dels teus llibres, ens parlaves d'aquesta darrera publicació, El tesoro de la familia. Són tres novel·les en total, tres publicacions oficials, Graciela?
1: Sí, tengo tres. Serpientes blancas, es una saga. Uh-huh. Siempre es el mismo personaje, que es la inspectora de policía.
0: Molt bé.
1: Que ahora en el tercero ya es... semi, como es, a ver, acá tiene otro nombre, pero es como si fuera vicecomisaria, vamos a decir, uh-huh. una subcomisaria.
0: Vale.
1: Ha ascendido. Y bueno, las historias, como es una saga, cada Serpientes Blancas es la primera, uh-huh. que es tiene que resolver el asesinato de un escultor. A través de una escultura de una serpiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahí hay corrupción en la República Argentina, en la policía, cómo no. Y el segundo es Operación Caballos, que se sobre trata de personas. Y el tercero es este robo de monedas griegas, y no solo sucede en Buenos Aires, sino que la traslado a Sicilia. Uh-huh. Y ella ahí se encuentra con su familia, vamos a decir. Su familia, sus abuelos, todo esto. Bueno, y entonces ella va recorriendo con temor de que la familia esté en la mafia. Uh-huh. Y resuelve el problema de las monedas de la en una forma inverosímil que vale. Nadie se imagina.
0: Ostres, intueixo que tindrà continuïtat aquesta saga, no?
1: Ay. No sabe lo que me estás diciendo. La verdad que no tengo idea.
0: No sabes.
1: No tengo idea. ¿No? No, me gustaría mucho. Me uh-huh. gustaría mucho, pero no es fácil. No es fácil porque yo creo que esta inspectora ha hecho un recorrido muy grande desde el año 2017 hasta ahora, casi 10 años que he estado escribiendo estas novelas. Bueno, la última la escribí en el 2024, empecé. Uh-huh. Y ha salido el año pasado. Uno tarda más o menos un año en escribir una novela. Uh-huh. Y ha sido difícil, ha sido complicada. Entonces, ha hecho ya, haya transcurrido su vida, ya tiene su pareja, ya tiene toda su vida hecha. Y bueno, y ahora encontrarle un trabajo a esta vicecomisaria no és fàcil.
0: És fàcil. Doncs bé, doncs deixar-la descansar o jubilar ja merescudament ja aquesta comissària i potser anar ja cap a altres històries. O potser inclús, no sé, si mai t'ho has plantejat, inclús deixar una mica, no?, la novel·la negra i deixar la novel·la policíaca i encetar altres camins, no ho sé.
1: Bueno, no sé, la verdad es que no lo sé. Pero sí que me gusta mucho trabajar la novela policial. Sí. Me gusta muchísimo. Uh-huh. Yo miro muchas películas, muchas series policiales, y siempre hay tema, siempre. Sí. Siempre hay tema.
0: Uh-huh. No? Sí. Molt bé. On es poden trobar aquests llibres? On els podem veure?
1: Bueno, están en Amazon, por supuesto, todas. Uh-huh. Y si no, pedírmelas a mí directamente o en la asociación, que la asociación siempre también da, digamos, a través de Instagram, uh-huh. a través de... me pueden encontrar. Y si no, en las ferias. Tú sabes que hacemos muchas ferias.
0: Sí.
1: Ahora mismo tenemos el 10 de octubre la Feria de Santa Teresa uh-huh. y en noviembre la Feria del Arco Iris. Y ahí tenemos las dos son en el Vendrell.
0: Val, sí.
1: No sé si alguien te lo habrá dicho, pero bueno, una es en la calle Robert, la otra es en la Rambla, y bueno, son lugares donde nos encontramos todas y ponemos todos nuestros libros, ¿no?
0: Perfecta, sí, sí.
1: Y bueno, també fem presentacions també, de llibres.
0: Sí, ens consta. Ho sabem. Sí, feu molta feina, sempre amb voluntat de donar a conèixer no només allò que escriviu, allò que feu, sinó la pròpia entitat en si, i de retruc el foment de no només de la lectura, sinó que en aquest cas una mica més, i el foment de la escriptura, que també és una molt bona acció.
1: Te agradezco que lo digas. Y también tenemos la maratón, uh-huh. que la hacemos una o dos veces al año y que nos divertimos mucho. Invito a toda la gente que quiera participar en las maratones porque es un grato momento.
0: Sí. ¿Cuándo será la propera? ¿Ho sabeu ja? ¿Ho teniu pensat?
1: De la maratón, sí. Seguramente que será en noviembre.
0: En noviembre, molt bé.
1: Ya te avisaremos.
0: Val. ¿En qué consisteixen? És a dir, és això, és una marató, com bé diu el nom, i és anar enllaçant lectures, entenc, no?
1: No és una carrera, ¿eh?
0: No.
1: Mira, son 5 minutos de escritura, ajá. de los cuales yo les doy pautas. Por ejemplo, hay unos pequeños papeles que sacan cada uno de una canasta uh-huh. y una palabra que invita a... ¿Qué te sugiere esa palabra? Y entonces tienes 5 minutos para escribir qué te sugiere. Uh-huh. Y luego lo tienes que leer delante de todo, en uh-huh. voz alta.
0: Uh-huh.
1: Otra de las cosas buenas de la escritura es leer en voz alta.
0: Uh-huh.
1: Y esa es la maratón, y así se hacen a lo mejor 10 vueltas,
0: sí.
1: 10 vueltas que se escribe, 10 vueltas que se lee, uh-huh. i bueno, al final terminas riéndote.
0: Molt bé, que és l'objectiu
1: final. Lo que has escrito.
0: No? Clar que sí, que és l'objectiu final, que bé. Sí. Doncs estarem pendents de l'organització d'aquestes properes maratons. Sí. Graciela, gràcies una vegada més per acompanyar-nos.
1: No, gràcies a ti, gràcies a ti.
0: I ens retrobem.
1: Gràcies per fer això per a nosaltres.
0: I ara, per això estem, és la nostra feina. Fins aviat, gràcies, una abraçada.
1: Otra para ti. Adiós, espera, adiós.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de La Calaixera.
4: Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico.
5: Proposta sempre interessant, eh? Les propostes que anem triant i anem explicant, sempre intentem que siguin interessants, i ho són sens dubte. Però aquesta és molt especial, perquè potser jo crec que no és una de les temàtiques més conegudes, i ara acabarem d'aprofundir la importància que té aquest festival, aquesta trobada d'aquest mateix dissabte a nivell nacional, i m'atreviria a dir que inclús internacional. Estem parlant de la 14a edició del Festival de Cultura Urbana del Vendrell. Això parteix de l'Ajuntament, de la Regidoria de Joventut, etc., però una mica l'alma mater o dels coordinadors d'aquesta trobada, d'aquest festival, és en Jandro, que ja ens acompanya. Jandro, com estàs?
6: Bones, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem a tope,
5: sí?
6: Ja.
5: Que bé.
6: Ja falta res.
5: Clar, és això, recta final, ja hi sereu.
6: Total.
5: I ho deia la presentació, ho deia ara, i ho torno a dir, crec que no som conscients del que és aquest festival dins el món d'una. Sí o no?
6: Sí, és important.
5: Perquè venen noms internacionals aquest dissabte aquí al Vendrell.
6: Sí,
5: i
6: tant.
5: I això vol dir que hi ha una repercussió fora d'aquí, oi?
6: Sí, sí, sí. Bueno, mira, lo important d'aquest event a nivell de break, parlem, el guanyador que guanya aquí al Vendrell va a una competició de les més importants del món, que es fa a Itàlia.
5: Ostres.
6: I per aquest motiu venen tota la gent d'Europa cap aquí, perquè és la qualificació d'Europa Occidental.
5: Uau.
6: Llavors, clar, això atrau a molta gent a venir.
5: Vale, sí, sí, sí. Ara ho comencem a entendre, una mica, tot i que en teníem consciència, perquè a nivell informatiu sí que ho hem anat explicant, però crec que no acabem d'aprofundir, o no acabem, mira, ho diré així, no acabem de donar la importància que té aquest festival aquí al Vendrell, això, amb aquesta repercussió que té a nivell internacional, eh?
6: Sí, bueno, el nostre món ja se sap que és un món que sempre ha sigut una mica del carrer, una mica ocult, no? I la gent de peu, diguem-ho així, doncs no sap molt d'això, però bueno, mira, el Vendrell és un exemple de que si es va fent amb ganes i amb els anys va millorant, la gent sempre ho va acceptant millor.
5: Clar.
6: I cada any anem millorant, la gent li agrada més i ara és un festival ja superguai amb totes les lletres.
5: Sí. Allò, cultura en majúscules, cultura urbana, que té aquesta connotació, això, no?, de carrer, popular, que això no hi treu ni qualitat ni importància, encara que sigui urbana i popular.
6: Així ho crec jo també.
5: Ans al contrari. És la 14a edició. Clar, aquests 14 anys i abans ja han passat moltes coses. El festival ha anat canviant de lloc, d'ubicació, d'intencions, d'objectius. Ara podríem dir que el que busca, el que potencia és el ball, la música i el grafiti, no? En certa manera són aquests tres peus, no?
6: Bueno, fent-ho així molt ràpid, el hip-hop, que és la nostra cultura, no?
5: Sí.
6: Té quatre braços, sí?
5: Val.
6: Té més, però bueno, no profunditzem. Seria el DJ, que és el que punxa la música, no? Tenim els que canten, que serien en aquest cas els raperos o els presentadors, com el que faig jo dissabte, que no canto, però moca la gent.
5: Dinamitzes.
6: Exacte. Sí. Després tenim els ballarins, no?, que serien els b-boys i les b-girls, en aquest cas, sí? I després tenim els, bueno, això, els grafiteros, que són els que pinten. Llavors, nosaltres sempre volem, des del primer any, dinamitzar tots els braços de la nostra cultura. Per això, el dissabte podràs veure tant ballarins com cantants, com gent pintant al club d'esports, com els DJs posant la música.
5: Val.
6: O sigui que volem sempre que sigui algo complet, on tothom tingui cabuda, que no sigui només ball a tope o només graffiti a tope, volem agafar tot el que es pugui.
5: Per això és un festival.
6: Exactament.
5: Justament, es busca que sigui aquest format festival per tocar totes aquestes branques. Això, expliqueu una mica com anirà, com és el cartell d'aquest dissabte, Jandro.
6: Molt bé, doncs mira, el dimecres, això és important, mira, en primícia, per si algú vol venir, demà dimecres farem una prèvia a la plaça i farem una petita competició entre la gent local per anunciar el que farem el dissabte. I el dissabte serà tota la tarda plena, des de les 3 fins a les 10 de la nit. Començarem amb els petits, la competició de breakdance de menors, que faran la seva qualificació i totes les rondes que facin d'eliminatòria. Després continuarem amb la competició femenina, que ja portem fent-la com a 8-9 anys, i després ja passaríem a la competició professional oberta, que es pot tant competir homes com dones, que això és la classificatòria per el Check the Style d'Itàlia, que és la forta.
5: Val.
6: A l'acabar el ball ja començarem amb la batalla de rap, amb una particularitat, que la nostra batalla de rap no és només dir el que sigui, sinó que posem una temàtica de fons, llavors li posem una mica més de dificultat a la creativitat dels cantants i van cantant sobre una temàtica concreta. I després, tot el dia sencer, des del matí, al club d'esports, al mur del pàrquing, farem l'exposició i competició de graffiti, que aquest any m'amola molt, perquè normalment hem tingut grafiters d'alt nivell, però sempre de Catalunya, perquè aquest any s'ha animat molta gent de tota Espanya, i ve gent de Madrid, i pot ser molt interessant aquest canvi en el graffiti.
5: I torno a dir, no sé si som conscients de la dificultat d'aquestes tècniques, totes elles, del ball, de la música, dels MCs, no? Són no?
6: Els rapers, els MCs, exactament.
5: La música, això, el graffiti, de debò, clar, ho dic moltes vegades, jo no, d'aquestes coses no hi domino massa, però ho trobo complicadíssim, tot plegat, qualsevol d'aquestes disciplines.
6: Sí, clar, mira, jo, per exemple, que és, a mi mateix, no, tots sabem de nosaltres mateixos, com a exemple meu, jo porto 22 anys fent-ho, i encara em queda moltíssim per aprendre, no s'acaba mai, no?
5: Sí.
6: Són disciplines molt... Que la gent a vegades pensa, no?, que potser només estem pel terra i tal, no s'entén bé què fem, però sí, són disciplines realment complexes
5: i
6: dures. I tenen un recorregut que costa, costa arribar.
5: Clar, també s'ha de dir, opinió meva, Jandro, és a dir, és obvi que li hem de donar tota la repercussió i tot el protagonisme i la importància a aquesta art i aquesta cultura, però sí que és cert que sigui urbana, que sigui de carrer, que tingui aquesta connotació, també ho fa molt especial, no? Perquè potser si les tanquéssim en museus, que, evidentment que tenen tota la seva cabuda, només faltaria, però si la tanquéssim únicament a museus, únicament a teatres, únicament a auditoris, no seria el mateix, potser, no?
6: Bueno, mira, jo tinc una opinió meva amb això, que hi ha gent que té la mateixa que jo en el meu mundillo, un altre potser no tant, però quan anem madurant, perquè, clar, fa 15 anys tots érem molt joves el que fèiem això, però ara ja no, perquè ara ja tenim una edat tots, però continuem. Llavors crec que passa com tot. El futbol segurament al principi de la seva vida, no? El futbol potser ho farien uns anglesos a un carrer amb, vés a saber què, pilota, no?
5: Sí.
6: I la gent diria, què fan aquesta gent, no? No s'entendria, i ara mira el futbol el que és, no? Pues, potser això és una mica el mateix, el que passa que al ser més modern està naixent ara, però ara, avui en dia, tu pots veure break en molts escenaris importants, tant a París com a Moscou, com a...
5: I a les Olimpiades, no?
6: I a les Olimpiades també, molt bé. Llavors, això demostra que al final és una cosa que té valor, que li agrada a la gent, que aporta alguna cosa a la societat, i que, no sabem cap on anirà, però sí que tens raó que el fet de ser urbà i ser de carrer li dona una essència. Li dona una essència especial que espero que no s'allunyi del carrer, perquè ara s'està allunyant cada vegada més i és més professional, però sí que a mi, personalment, que ho he viscut, M'agrada molt aquest tros de carrer que té i molt.
5: Ja, jo penso que sí, que mai pot perdre aquesta essència, no? Sí. En tot, en la cultura, no? Amb la iconografia, amb l'estil, les modes, no?
6: Exactament.
5: Vull dir que està clar. Suposo que les xarxes també han ajudat, no? Perquè, clar, també és un art molt visual, el ball, sí. La música, el grafiti, tot és molt visual. I les xarxes això ho compensa molt bé.
6: Sí, ens ha donat, suposo que com a tot, ens ha donat aquesta part de visibilitat més fàcil, clar. Més accessible, també com passen moltes coses ara la gent que comença per exemple pues, té molta informació ràpida i abans tu anaves al carrer sí o sí per conèixer algú, llavors et relacionaves diferent, aprenies diferent, ara tot és més ràpid, no? Però bueno, suposo que passa a tots els àmbits
5: arreu, a tot arreu.
6: I té coses bones o no tan bones, però super.
5: Quedem-nos amb les bones, que és això, aquesta promoció cap a aquest tipus d'art, cap a aquesta cultura, i sobretot les xarxes estan molt bé, el que vulguis, però l'important és viure-ho, conèixer-ho, que la gent s'acosti aquest dissabte a tots aquests llocs que has dit, Plaça Nova, aquestes ubicacions des de ben matí, per això, per viure-ho, i que si tenen ganes els més joves, o no tan joves, de començar a practicar-ho, que ho facin. De fet, el Vendrell...
6: El Vendrell un munt de classes
5: diferents.
6: Sí,
5: diferents acadèmies, classes, tu, de fet, ets responsable d'alguna d'elles,
6: Sí, fem classes a tots els barris de Vendrell i a algun lloc on fem classes, la veritat.
5: Fantàstic.
6: Tenim gent de tot tipus d'edat i la veritat que el Vendrell és un lloc icònic per al breakdance.
5: Molt bé.
6: Clarament, sí.
5: Doncs reivindiquem-ho, altra vegada, torno a dir, reivindiquem-ho, que no ho fem prou. Jandro, escolta'm, és que ens sense temps, això sempre també és un tòpic d'aquesta casa. Gràcies per venir. Abans hem parlat off the record, i deixa'm-ho dir, així ho farem in the record.

0: Barcelona, que és gegant, és normal, hi ha molta gent, sí. Però el Vendrell, que és un poblet, hi ha hagut una passada.
1: Que bé que veus, curiós.
0: I doncs, molaria que la gent ho veia.
1: Doncs el que deia, això ho fem in the record, és a dir, queda enregistrat i públic, que ho hem de fer algun dia, i no massa lluny d'aquí. Jando, gràcies, una abraçada, de veritat.
0: Gràcies a tu.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé.

0: Tenemos algo que decir con urgencia.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Comencem la segona temporada del carrer Avinyó. I a més, jo, després de parlar amb el convidat, em va venir immediatament una frase al cap d'aquelles que la gent diu i que sembla que no tingui sentit, però avui o un dia que vaig entrevistar un geòleg tenen tot el sentit del món. Pau Arroyo, benvingut.
1: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Quan les pedres parlen, què diuen?
1: Home, si les saps escoltar, poden arribar a dir moltes coses.
0: Que sapigueu que el Pau no és el geòleg. El Pau és conservador de béns i restaurador de béns patrimonials. I quines coses t'han dit a tu les pedres?
1: Quines coses m'han dit les pedres? Les pedres m'han ensenyat moltes coses. Si tu analitzes amb una mica d'interès, observes com estan tallades, com estan disposades en una paret, doncs entens una mica la manera de treballar, la manera de com els nostres avantpassats van passar per aquest món, deixant edificis, monuments, muralles, castells, arcs de parar, etc, etc.
0: Veig que has obligat a preguntar-te, ara que hem viscut tots aquests anys de construccions barates o fetes per estalviar, si abans es construïa millor.
1: A veure, l'època dels romans i dels grecs, evidentment, està claríssim.
0: Sí?
1: Es construïa molt bé, amb una finalitat, diguéssim, de que duressin les coses.
0: Uh-huh.
1: Els clàssics eren una gent molt pràctica i que volien que els diners que invertien... li traguessin el màxim rendiment possible. Els romans tots sabem que eren una gent amb molts recursos, però de tota mena, i que els agradava fer bé les coses una mica amb aquesta idea de perdurabilitat, no?
0: Yeah.
1: I la prova, com he comentat, la tenim a l'Arc de Barà, aquí mateix, que és un autèntic miracle que hagi pogut arribar pràcticament sencer als nostres dies.
0: Bueno, també tenien la mà d'obra barata.
1: No et pensis, eh?
0: No?
1: Potser hi havia mà d'obra barata a l'hora de carretejar, de picar, d'aixecar les peces no sé quants metres, però està clar que hi havia gent molt especialitzada a l'hora de dissenyar, enginyers, arquitectes, i sobretot mà d'obra especialitzada a l'hora de tallar la pedra,
0: uh-huh.
1: Sigui en forma de bloc, de carreus, o sigui en forma d'escultura.
0: Uh-huh. Li hauríem de dir a la gent que se'n vagi al mèdol i ho entendrà, no?
1: Sí, pot ajudar-los a entendre una mica.
0: A veure, Pau, tu per què vas decidir dedicar-te a això? Espera, Pau Arroyo, màxim responsable de l'escena, que ja m'explicaràs el perquè del nom, una empresa dedicada a la restauració i conservació de béns patrimonials.
1: Bé, l'esena és un element arquitectònic, de fet és el nom d'un element arquitectònic o decoratiu que forma part de molts elements, de molts edificis, ja siguin d'època romana o sigui d'època romànica.
0: Uh-huh.
1: Per exemple, la imatge més fàcil...

0: fàcil i clara. L'absis de Sant Climent de Taüll té unes franges verticals a la part de l'absis, diguéssim, a la pell, i aquestes franges, doncs, es denominen lesenes. D'acord?
1: Visible, encara que sigui pintat, o...?
0: Sí, sí, sí, perquè sobresurten, són en relleu. De fet, a l'art de Barà, si t'hi fixes, hi ha uns capitells, a la part dalt, i sota dels capitells hi ha unes franges que són com unes columnes adosades, que això també són lesenes. Que
1: de fet, i quina finalitat tenen?
0: És una finalitat bàsicament decorativa. Bàsicament decorativa, perquè estructuralment no aporten res, diguéssim, a la paret on s'han disposat aquests elements.
1: Haurem de parlar de l'Arc de Barà, perquè és una de les obres de la teva vida, però jo vull que m'expliquis el perquè.
0: Mira, el perquè, la veritat, són aquestes coses que la vida et va portant, no? De petit, diguéssim, sempre he tingut una habilitat manual amb el tema del dibuix, sempre he dibuixat. Després vaig començar a pintar, i la qüestió és que, bueno, a partir d'aquest interès...
1: La qüestió és que la perspectiva era xunga.
0: Clar, vull dir, no tenia masses opcions, vull dir que a partir d'aquí, home, sí que hagués pogut fer, no ho sé, alguna altra cosa, però a casa em van recolzar, em vaig voler tirar endavant amb aquesta idea, diguéssim, amb aquesta proposta vital, i vaig anar a estudiar a la Facultat de Belles Arts.
1: A Barcelona. Jo vaig anar a estudiar Història, al costat.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Allò que ara és d'un banc, que em sembla que és l'edifici, i el teu està una miqueta una més cap aquí.
0: Exacte, sí.
1: Ple de noies molt guapes, les coses com...
0: Sí, de fet en tenim... Bueno, n'hi havia moltes. I sobretot a l'especialitat de restauració.
1: Ah,
0: que
1: bé.
0: Encara ara...
1: Diguem que era una generació hippie.
0: Bueno, una miqueta.
1: I especialment a la teva facultat.
0: Sí. Bueno, doncs la qüestió és aquesta, que vaig anar a parar a Belles Arts i allí vaig descobrir que existia una especialitat que era aquesta, la de conservació i restauració de béns culturals, i perquè jo, doncs, sempre m'havia agradat també el tema de la història, el tema de l'art, i dic, bueno, doncs, el tema de l'habilitat manual aquesta que comentava, doncs dic, mira, provem-ho. Em va agradar l'especialitat i a partir d'allí, doncs, mira, ja està.
1: I quan estaves estudiant, tenies algun projecte somiat? Què t'hauria agradat fer?
0: No, què va. No. Pensa que, a més, és una especialitat com a molt especial, vull dir que, clar, no hi ha una sortida professional molt gran en aquest sector, vull dir que és difícil, eh? Vull dir, has de picar molta pedra per tirar endavant, amb aquesta professió.
1: I mai millor dit.
0: Mai millor dit. I bé, la veritat és que no m'havia plantejat. El que tots voldríem seria intentar entrar a treballar en un museu. Yeah. M'entens? En un taller de restauració, amb la nostra bateta blanca, amb unes pintures, uns quadres...
1: O a restaurar la Oconte.
0: Per exemple, i això és el que ens encantaria a tots, però això és impossible. Tu imagina, de si és fort, que un museu nacional arqueològic com el de Tarragona no té cap restaurador en plantilla.
1: Què dius?
0: I és un museu de primera línia.
1: Sí.
0: M'entens? Penses, dit això, ja està tot dit. M'entens? Per tant, al final acabes guanyant-te la vida a fora, no? Diguéssim. Generalment comences d'autònom, i ara vas cap aquí, ara vas cap allà, et subcontracta aquesta empresa, normalment constructores. Ara aquesta altra, sí. Perquè el tema del patrimoni arquitectònic, les esglésies, els castells, normalment van a parar mans d'empreses constructores. I després passa el que passa, també, eh?
1: Bueno,
0: després passa el que passa.
1: Podem fer una llista de desgràcies.
0: Sí.
1: A més, ho deuen fer una mica forçats, és a dir, com quan algú intenta fer un edifici i es troba amb unes runes, no?
0: Sí, Ara, afortunadament, això comença a estar bastant controlat, eh? El Departament de Cultura, el que seria el Departament d'Arqueologia, controla moltíssim qualsevol intervenció que es fa en ciutats o en pobles que estan catalogats i que tenen... que saben que hi ha jaciments arqueològics o que n'hi poden haver-hi, no? A Tarragona, per exemple, es vigila moltíssim. Hi ha tot un seguit de... Hi ha una norma bastant estricta aquí a Catalunya sobre el tema de l'arqueologia i es vigila.
1: Tu recordes quin va ser el teu primer treball?
0: Sí. Podríem dir, a veure, el primer treball i és el que d'alguna manera em va portar cap al tema dels edificis i de la pedra, entre cometes, va ser l'església romànica de Sant Miquel de Segur. Sí, aquí.
1: Estava destrossadíssim.
0: Sí, sí.
1: Jo recordo haver-hi entrat abans de res i em semblava, primera, una barbaritat tot el que s'havia fet al voltant,
0: sí,
1: que s'havia encarregat la masia nova,
0: sí, sí,
1: i segona, un miracle conservar una joia com aquella. O sigui, tu el dia que entra es deus quedar amb la coberta.
0: Sí, perquè a més, a veure, estava tota plena de pintades per dins, estava super abandonada, l'entorn estava fet fàstic, i d'alguna manera, doncs, allí, diguéssim, em va contractar l'Ajuntament de Calafell, em va posar a disposició un paleta i un manobre i em va dir, vinga, apanya't.
1: Bueno, no va quedar malament.
0: No, estic molt content perquè jo vaig intentar aplicar tots els criteris que ens havien explicat a la universitat, perquè en principi pensats per béns mobles, i jo els vaig aplicar amb un bé immoble, i la veritat és que el resultat va ser, penso, molt bo, i la qüestió és que, de moment, encara hi és, i penso que encara és vàlid, diguéssim, el criteri que jo vaig aplicar en els paraments de l'església.
1: I d'on surt l'alabastre?
0: D'on surt l'alabastre?
1: El de les finestres.
0: Les finestres...
1: A dia d'avui.
0: Les finestres de Sant Miquel...
1: No són d'alabastre.
0: No tenen cap mena de tancament. Estan obertes.
1: Estan obertes.
0: Sí.
1: Allò suposo que serveix per començar a tenir un nom... La teva biografia professional passa per l'art de Barà.
0: Sí.
1: Glups, que era...
0: Bueno, tinc la gran sort perquè prèviament passa per la muralla de Tarragona, diguéssim, o per diversos monuments de la ciutat de Tarragona. Jo després de l'art de Barà, entremig segur que hi ha moments que ara no recordo massa, però vaig a parar a l'Escola Taller de Restauració de la Muralla de Tarragona. En aquella època l'INEM tenia uns plans de formació de persones joves, sense ofici, diguéssim, i els formaven en l'àmbit doncs, de la construcció o de la rehabilitació de patrimoni. I a Tarragona hi havia aquesta Escola Taller, i allí doncs, jo vaig tindre la sort de formar part de l'equip directiu, on hi havia arqueòlegs, arquitectes, historiadors, i vam fer una tasca molt, molt xula. No només des del punt de vista docent, diguéssim, de formar aquests joves, sinó també que vam intervenir en diversos monuments de la ciutat de Tarragona.
1: Però és una mica un paradís per a algú que té una feina com la teva.
0: Home, sí. De
1: fet... Si la pots fer.
0: Sí. De fet, a Tarragona continuo fent moltes feines, diguéssim. Ara l'última que hem fet ha sigut el pla director de l'Amfiteatre de Tarragona, amb un equip també d'arquitectes, d'historiadors, d'arqueòlegs, que és una altra de les feines que ens toca fer també a nosaltres, no només intervenir directament sobre els monuments, sinó també treballar en tot el que seria en documents de protecció, en projectes d'execució, i actualment doncs, la Generalitat hi ha posat molt d'interès en que tots els principals monuments de Catalunya tinguin un pla director, de manera que les actuacions de restauració que s'hagin de fer totes parteixin d'un model, d'una idea inicial, que es mantinguin uns criteris, que s'utilitzin els mateixos tipus de materials, o sigui que hi hagi una coherència, perquè sabem que aquests monuments, sobretot els que són de molt gran abast, no pots abocar-hi només diners una vegada, vull dir que no ho podràs fer només amb una única actuació, sinó que ho hauràs de fer en diverses fases, en diverses anualitats, i d'aquesta manera doncs, pots tindre una mica lligat el...
1: I que no vingui ningú a fer barbaritats com a és a Sagunt, que van recobrir...
0: Sí, sí. Sí, això bueno, ja està molt, molt, molt passat, no? Ja molt superat. Però, bueno, per exemple, nosaltres ara en l'amfiteatre se'ns està enfonsant, diguéssim. O sigui, la part que es va reconstruir als anys 60 i 70, que és tota la major part de la graderia, i en llocs on s'està enfonsant. I ara s'haurà de prendre una decisió, i una pot passar per aquí. L'única diferència és que tota la part aquesta ja no és l'original romana. Per tant, aquí a Tarragona ens podríem permetre el luxe de tornar-li a posar grades de pedra, tal com havia sigut en el seu moment, però sense afectar les restes, els vestigis de la grada original, perquè en aquest sector ja no hi són.
1: A més, monuments com aquest, al llarg de la història, acaben patint canvis, no? L'amfiteatre és una prova. Allò que hi ha al mig de l'amfiteatre no és del temps dels romans.
0: Sí.
1: I això també s'haurà de conservar.
0: Sí. A més, això és el que li dona particularitat, sí, i un interès extraordinari a el que seria justament l'amfiteatre de Tarragona, perquè és l'únic amfiteatre del món que, en el lloc del martiri dels sants en qüestió, s'hi va construir una primera basílica i després una església, que després es va convertir en penal, etcètera, etcètera, vull dir que a més, per tant, enriqueix el discurs històric amb aquests elements afegits, no?
1: I tu ets d'aquests degenerats que quan veu Tarragona, veu la Tarragona d'August?
0: La Tarragona d'August.
1: Clar, ja costa, no? És a dir, el dia que per primera vegada et diuen aquí hi havia el circ, amb aquelles dimensions tan salvatges, et costa d'entendre lo de la plaça de la Font, el fet que arribi fins a l'entrada, però uns quants sí que veieu com era.
0: Home, està prou estudiat, eh? Uh-huh. Evidentment, el 100% no se sap, però està molt estudiat, està molt delimitat tot el que era el recinte, tot el que és l'acròpoli de Tarragona, i allò devia ser brutal, eh?
1: Brutal.
0: Devia ser brutal. Pels vestigis que ens han arribat dels elements escultòrics de capitells i altres elements que són absolutament monumentals, vull dir que era un espai per caure de cul.
1: Jo ara em venia al cap una altra cosa que és un cas així, d'evolució, que és el de l'església de Cunit, que té materials reaprofitats. El famós capitell, sí, que hi ha a la cantonada, que durant molts anys tothom l'ha vist i ningú s'ha preguntat. Ara, afortunadament, ho tenen clar. Art de Vara.
0: L'art de Vara, el que et comentava, l'art de Vara...
1: Tu, amb l'edat que tens, ja hi havies passat per sota.
0: No. Ningú hi havia passat
1: ningú
0: per sota.
1: Ningú hi havia passat per sota.
0: Això és un mite.
1: Fins a quin any?
0: Fins al 36.
1: Fins al 36.
0: Sí, s'hi havia passat fins al 1236. Ah. El 1236 uns aixablebrats decideixen posar una càrrega de dinamita perquè quan vinguessin les tropes del Franco cap aquí, enderrocar-lo i que tinguessin més feina per poder passar.
1: Va ser lamentable que arribessin, però haurem d'agrair...
0: Pensa que era una tonteria perquè en aquell moment passaves pel costat com passes per ara i s'hi acabat, vull dir, a banda i banda no hi ha hagut mai una paret, una muralla, qualsevol cosa que t'impedís el pas. O sigui, massa llestos no eren les persones que van prendre aquesta iniciativa. La qüestió és que aconsegueixen dinamitar una bona part, no cau, afortunadament, perquè està molt ben construït, i la Generalitat Republicana al mateix moment l'apuntala i el restaura. I en aquell moment es decideix, doncs, això, de que la carretera circuli per fora, com ara, al voltant.
1: I com t'arriba l'encàrrec?
0: Doncs la cosa arriba a través del Jaume Costa, que era l'arquitecte que havia sigut director de l'Escola Taller, i amb ell li arriba l'encàrrec, i ell vol que en el seu equip doncs, hi hagi un conservador-restaurador, i em ve a buscar a mi, doncs, perquè havíem estat treballant conjuntament a l'Escola Taller i suposo doncs, que va confiar en mi a partir doncs, d'aquesta col·laboració que havíem mantingut.
1: I quan t'enfrontes a una cosa com l'Arc de Barà?
0: Pues, la veritat és que vam tenir bastant molt bé, va ser un projecte llarg i complicat, va durar més de 2 o 3 anys perquè hi van haver problemes de diferent tipus, tot això ho pagava Madrid. I es van fer excavacions arqueològiques, hi van haver problemes d'interpretació d'una part concreta del monument relacionada amb una inscripció que hi ha, amb els vestigis d'una inscripció. I això va fer també que es requerissin més estudis, que es desmuntés una part del monument per veure si la teoria de l'arqueòleg era o no era, etcètera, etcètera. La qüestió és que el Jaume Costa ha fet ara, està fent, o està acabant, la tesi doctoral sobre la restauració de l'Arc de Vara, després de 30 i escaig anys d'haver-hi intervingut.
1: Xxt, hem escoltat música.

0: Bueno, això em recorda els meus temps també. Eren els Rebel 42 amb Lessons in Love, perquè tu, encara que siguis això que ets, vas ser jove també.
1: Vaig ser jove, sí, i vaig intentar doncs gaudir del moment, no? Perquè ho has de fer, perquè passa.
0: Passa. No me n'havia donat. Gaudir del moment com i on, quan eres jove, sent del Vendrell? Tu?
1: Doncs a Calafell, bàsicament, i pobles de la contornada.
0: Calafell, al carrer Montoriol, sí, quan allò era una bogeria. Sí. Molt bé, Vips, sí, suposo.
1: Vips, després Babylon, i bueno, Arcus... Luis Vega. Sí, sí.
0: Una mala vida bastant considerable.
1: No, però en aquella època eren bona canalla, tio. No, res a veure amb
0: ara. Però s'ha de presumir una mica. I encara una biografia vinculada familiarment i segurament amb el teu cosí, el Salvador, a la cultura popular. Que quan sí. tu eres jove, renaixia, o naixia, en alguns
1: sí,
0: casos.
1: Sí, sí. De fet, aquí al Vendrell, el 79, es recupera el Ball de Diables del Vendrell, i el Salvador, el meu cosí, troba una... En aquella època troba una notícia en un diari que veu, que diu que el Vendrell havia ballat un drac al segle XVIII, si no m'equivoco. I, ostres, doncs anem a fer un drac, per què no? Vilafranca en tenen un, de fet, que jo sàpiga, és el més antic que es conserva de tot Catalunya, i per aquí no n'hi havia cap més, en tot el Penedès no n'hi havia cap més, i més enllà menys. I vam decidir fer un drac, inspirat amb el de Vilafranca, i el 1280 vam fer el drac del Vendrell.
0: Com vas fer tu?
1: Entre ell i jo, i algun altre amic que també ens va ajudar, com el Ricard Palau, per exemple, i algun altre. I sí, el vam fer nosaltres, sense cap mania. I a més, amb materials tradicionals, reciclats, amb llistons de fusta, amb pasta de paper, i vinga, som-hi. Abans la gent feia coses. La gent feia coses.
0: No necessitava subvencions.
1: No, què va.
0: I la sensació de veure sortir aquell drac?
1: Doncs bé, molt xula, i a més, bueno, va ser un impacte, i et diré una cosa, vam ser pioners, perquè a partir d'aquest drac van començar a sortir tots els dracs de la comarca. El de Llorenç, el de la Bisbal, el de Banyeres, i després el Caramot, i tots els altres bèsties de foc d'aquí
0: el
1: Vendrell.
0: El Caramot no el vas fer tu.
1: No. Ja va ser una altra gent.
0: No, ho dic perquè encara estaries fent-lo.
1: No. Però nosaltres vam engegar, diguéssim, i vam ser pioners en aquest aspecte. I després també va ser guapo, perquè, clar, tota la gent de la comarca també els feien ells, fins que després ja es va especialitzar. Després ja van sortir els artistes, que ja van... Però primer s'ho feia la gent. I nosaltres ens el vam fer en cartró-pedra, però després la gent ja se'l feia en fibra de vidre. Vull dir que... Molt bé,
0: com
1: perfecte.
0: Com les barques. Pregunto una cosa més, perquè una de les últimes vegades que et vaig veure estaves emparrat allà a Calfanosa netejant els esgrafiats.
1: Sí.
0: Quina cosa més diferent i que bonic, no?
1: Sí.
0: Veure com es transforma.
1: Sí, pensa que tot allò ja hi era. Ja hi era.
0: Ja hi era, però...
1: El que no es veia, però hi era.
0: Ja.
1: Ho havies de veure analitzant, mirant amb deteniment, i després allò el que va caldre, sobretot, va ser netejar.
0: Netejar,
1: i després, evidentment, aplicar color per ressaltar, diguéssim, els motius ornamentals. Però és que hi eren pràcticament sencers.
0: Hi ha alguna cosa del Vendrell que mereixi ser restaurada? És que estem acabant, eh?
1: Sí, ara mateix el que li tocaria seria el campanar. Perquè campana. Jo penso que algun dia caurà algun pedrot d'allà dalt, i més amb les tronades que li estem fotent.
0: Què dius? Amb els petardos? I què necessita?
1: No ho sé. Jo ara fa temps que no hi pujo, però a mi em fot una mica de por.
0: Jo crec que ho deixem aquí. Va fer un silenci. El campanar del Vendrell... per si de cas, que ja saps que avui s'han endut, això està gravat, ho deixem dit, s'han endut la balaustrada del llac de Comarruga.
1: Sí.
0: Vesca. Pau, gràcies.
1: A vosaltres.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
3: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.

0: millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: saliendo, vamos saliendo.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Televisió Migdia. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
1: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
1: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
1: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. Amposta i Tortosa, el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
0: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif.
1: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
0: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
1: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
0: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
1: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: A banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge, precisament, pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió, precisament, a Junts per Catalunya.
1: Aquests dies, el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre el decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb PP i Vox. Al febrer, van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril, també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I, per últim, van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: Parlem ara precisament del Partit Popular, i és que el seu secretari general, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la migració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
1: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president, Santiago Abascal.
0: I per la seva banda, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, ha posat també la immigració al centre del seu discurs avui a Vic.
1: El president del partit a la ciutat i diputat del Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
2: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
2: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
1: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
3: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
1: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que, assegura, el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política i també a casa nostra, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa també alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
4: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
5: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
4: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials, però minoritàries. Ens ho explica Norma Lebrero.
6: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
7: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
6: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
0: Obrim plana de successos i ho fem parlant de Renfe, que ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
0: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
1: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de 2 homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de ser humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: I una altra detenció en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
1: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
0: Parlem avui també de salut perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
1: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
0: Són encara a nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
1: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa 2 anys.
1: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble la darrera entitat bancària. Ara fa 2 anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
9: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Un cop cada mes que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle, poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
8: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
9: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyant al seu moment el concurs.
8: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
0: I hem de parlar també de la Biennal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
1: La 6a edició es farà d'aquí a 2 setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
10: Campdevànol prepara la 6a edició de la Biennal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
11: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
10: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Biennal cap al futur del sector.
11: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després mirar cap al futur, quines tecnologies s'estan incorporant per poder millorar aquestes produccions.
10: Un dels objectius és acostar a l'indústria als joves, que coneguin les empreses del territori, les oportunitats laborals que ofereixen i les sortides professionals del sector. Una manera també d'intentar retenir talent a la comarca.
11: Aquest talent jove pugui quedar-se a la comarca, però els hem de donar les eines necessàries, tant d'habitatge com d'oportunitat laboral. Pensant en la indústria d'aquí de la nostra comarca, una indústria que ja va fer créixer a les nostres viles a partir d'aquesta indústria del metall.
10: La 6a Biennal del Metall se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre.
0: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
1: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants de vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
0: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
1: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
13: realment dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat, des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
12: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
0: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplir, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
1: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
0: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
14: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat tres novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el parquet, edifici ben peculiar, edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
15: Bé, ens fa molta il·lusió. Vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca, però no hi hem pogut entrar, i visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat, i aviam com va, si la gent li agrada.
14: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verger Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
0: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
1: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
17: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castàlia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i a canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
0: Ens n'anem ara al futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la cinquena jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
18: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del centre, des del cercle central, que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda 5a plaça, a falta de que juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
0: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
1: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
0: I recuperem el futbol masculí a la primera federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
19: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
20: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip, llavors un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
19: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
1: Pel que fa a l'altre representant català a la primera federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de 4:00 a casa davant el Rayo Majadahonda.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
6: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
5: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
7: T'ha presentat el socio en el casino i t'han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué t'han echado la bola negra?
12: ¿Qué t'han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: Buen chico.
5: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
15: Soy yo. Yo, Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
16: Nunca había tenido una mejor amiga.
15: Yo tampoco. ¡Vamos!
5: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
4: Volvemos a casa.
0: La xarxa de comunicació local.
17: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
18: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
17: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
18: Bon dia, Eduard.
17: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
18: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
17: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
18: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
17: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
18: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
17: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. En Posta i Tortosa el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant el matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on, recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
17: I en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
18: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
17: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
18: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
17: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
18: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen Mas. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
8: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
9: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
17: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya.
18: De fet, aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat 3 mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
17: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
18: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
17: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
18: El president del partit a la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
10: I evidentment nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
17: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
10: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
18: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
11: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
18: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que assegura el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
17: I encara en plana política, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
18: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
12: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
13: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
12: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell, pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
17: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
18: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
19: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
20: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
19: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
17: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
18: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
17: I més successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
18: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
17: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
18: Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
17: I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
18: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món, en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de dues marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fonts de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
17: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
18: Un fet que, durant aquesta tardor, sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
17: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
18: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
17: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
18: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
17: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
18: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
21: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat, des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
1: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
17: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
18: El Teatre Patronat d'aquest municipi del Maresme acull la tercera edició del Patrofest, amb una programació que combina curtmetratges de documental i ficció. Des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
22: Aquest cap de setmana el cinema jove té una cita a Premià de Mar amb la tercera edició del Patrofest. El Festival de Curtmetratges del Teatre Patronat dona veu a autors i autores de menys de 35 anys i aposta per descobrir nous talents del món audiovisual. La programació es divideix en dues jornades. Dissabte serà el torn del documental i diumenge el de la ficció amb la cloenda del festival. Les sessions començaran a les 11 del matí i permetran veure els treballs seleccionats i participar en col·loquis amb els seus creadors. El Patrofest també repartirà de premis en diferents categories amb prop de 900 euros en premis i convertirà durant tot el cap de setmana el Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
17: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del PICOC, d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
23: Rubí viu en aquests moments l'equador del PICOC Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions d'Alba Ludo, Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem Laia Uller, organitzadora del festival.
24: Està en exposició connectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance, i audiovisuals també, dansa, els concerts que ja són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
23: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
17: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
18: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
25: Fa un parell d'hores ha començat la setena edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho expliquen Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
26: Des del bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
27: Ambientar-s'ho, vamos, aquest any el que dèiem ahir, no?, que hem venut totes les entrades, estem en sold out, hi ha gent que se'ns ha quedat fora i, per altra banda, també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
25: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
27: El que permeten és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarrega en el mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30 als diferents estands i punts més importants del festival perquè també puguin gaudir el festival d'una forma més autònoma.
25: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
17: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
17: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
18: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
0: El centre d'esport Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3-3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Somoix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esport Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
17: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
3: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
5: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
3: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
18: I demà torn per l'Europa, que rebrà a Can Dragó el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
17: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
6: Aquest dissabte, 8:15 PM, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Aleix Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
7: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. i penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
6: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment, el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
17: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
18: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a les 6 al Bilbao Bàsquet. A les 9 del vespre serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A les 12 del migdia, el Joventut visitarà el Breogán. A les 5 de la tarda, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a les 6, el Lleida jugarà a la pista del València.
17: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diversos...

0: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: En successos, la policia municipal de Girona ha detingut aquest divendres un jove de 19 anys acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, danys, furt d'ús de vehicle i conducció temerària. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda quan els agents van detectar una moto a la zona de Font del Rei que circulava sense claus, fet que indica que podria ser robada. En veure els agents, el conductor i el passatger van abandonar la moto i van fugir corrents. El conductor va escapolir-se, però el passatger va recuperar la moto i durant la fugida va xocar contra un vehicle policial i dos agents van resultar ferits lleus. D'altra banda, Cardedeu, el Vallès Oriental, ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que omple el pati de Vila Paquita de música, gastronomia i cultura valenciana. El vermut i la paella popular han estat alguns dels protagonistes d'una trobada que també ha servit per compartir i reivindicar aquesta cultura. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, el pati de Vila Paquita ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que reivindica la cultura valenciana a través de la música i la gastronomia. La jornada ha començat amb un vermut amenitzat amb música en directe que ha reunit famílies i participants en un ambient festiu i distès. Així valoren la celebració des de l'organització.
3: És una jornada festiva, que tothom està convidat, a un nivell gastronònic,
4: cultural, musical.
3: Sí, i és una jornada de passar-ho bé i ser comunitat.
2: Després del vermut, la jornada ha continuat amb una paella popular en una trobada que busca mantenir vius els vincles amb la cultura valenciana i convertir la gastronomia i la música en espais de comunitat.
1: És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Hoquei Patins a Ràdio i Televisió El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quinto Mas, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 al vespre. A Ràdio i Televisió El Vendrell, us hi esperem. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert.

al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Sigo mis palpitos.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Hoquei Patins a Ràdio i Televisió El Vendrell. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, el primer partit de la temporada de l'Hoquei Lliga Plata entre el Club d'Esports Vendrell i l'Sporting Alcoi Erum. Amb Jordi Graell i els comentaris de Xavier Ferrer. Tota la prèvia i el partit des de 7:45 del vespre. A Ràdio i Televisió El Vendrell. Us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Bona tarda des del pavelló Quim Tomàs. Ja hi tornem a ser per explicar-vos els partits del Club d'Esports Vendrell a l'Hockey Lliga Plata. Avui, primera jornada de l'Hockey Lliga Plata Sud amb el Vendrell que rep a l'Sporting Alcoyerum. De fet, va ser l'últim partit de la temporada passada aquí a casa, l'últim partit que us vam oferir en directe. En aquella ocasió va acabar empat a un partit bastant descafeinat, un Vendrell que no jugava res, un Sporting que necessitava un punt per aconseguir la permanència i finalment doncs el partit que va acabar amb empat a un. I bé, doncs avui és una realitat diferent, perquè avui és el primer partit de temporada, els dos equips voldran la victòria per començar amb bon peu. I bé, doncs per parlar una mica de tot plegat i saber doncs com pot anar aquest partit, doncs avui ens acompanya el Xavi Ferrer, que el tenim per aquí. Què tal, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, comentàvem també l'altre dia la pròrroga, no? Que sí, que la pretemporada doncs està molt bé i tal, però ara sí, comença l'hora de la veritat i ara sí que ja doncs s'ha de donar tot, no?
1: Sí, totalment. Bueno, ja veus l'escalfament només, que ja els jugadors doncs ja estan amb una altra cara, no? Que ja els veus concentrats, ja no volen saludar tant, no? I que ja entren cap a dintre doncs amb una cara totalment diferent que en pretemporada, i és el que toca, que avui ja sí que ja comencen tres punts importants que s'han de treure.
0: A més, és important començar bé, perquè després sí que, per exemple, la setmana que te'n vas a Cerdanyola, després doncs rebre el Covendes, el calendari comença a fer una mica de pujada, i per tant és important començar a agafar confiança, no?
1: Sí, totalment, i també parlàvem l'altre dia de la pròrroga, que em sembla que ho va dir el Guasso, que és importantíssim els partits de casa doncs treure el màxim de punts possibles. Si es poden treure tots, doncs molt millor, i això que no hauràs de treure fora, no? I fora, doncs, bé, la setmana que ve doncs es va fora, és igual la pista que sigui, serà complicadíssim. Llavors, aquesta setmana és important vindre aquí, fer un bon partit, marxar amb 3 punts, i si pot ser amb bones sensacions, doncs millor.
0: De fet, ens trobem un equip que l'any passat, per exemple, va ser tot el contrari, que precisament la majoria de punts que va treure va ser fora, un equip jove, descarat, que en canvi a casa li va costar més, però fora va demostrar que en qualsevol pista doncs pot plantar cara i, per tant, doncs s'ha d'anar en compte, no?
1: Sí, bé, com dius, és un equip jove, és un equip que hi ha pocs veterans, no? Que hi ha un parell de veterans, el porter entre ells i després un jugador que també porta anys doncs entre Hockey Lliga i Plata, i la resta són tots joves, i potser per això doncs aquesta irregularitat que tenen, o que potser van tindre l'any passat, no ho sé, perquè tampoc els vaig seguir, sí que vaig seguir els resultats, però segurament doncs els partits doncs no els vaig analitzar com a tal, no? I bé, suposo doncs que els hauria passat una mica d'això, no? La inexperiència, i treure partits fora doncs sempre costa, doncs si l'any passat els van treure, doncs encara amb més raó doncs per avui estar alerta des del primer minut.
0: Com l'any passat també doncs hi ha aquest al·licient, no? Que és un Sporting farcit de vendrellencs, en tenim dos a la banqueta, com són el Pere i el Marc Canyelles, a la pista el Cels i el Martí, que són un parell, doncs és un partit especial, com ja van demostrar l'any passat, i que evidentment no es tindrà moltes ganes d'aquest partit, no?
1: Sí, clar, sempre és un partit especial per ells. Està clar, el Pere fa molts anys que ha marxat d'aquí, però evidentment doncs és casa seva, no? Des de petit doncs que ha estat entrant en aquesta pista, i doncs segur que quan entra doncs nota coses com notem tots els que hem entrenat aquí des de petits. I bé, doncs el Cels i el Martí, doncs, que fa menys que han marxat, doncs encara amb més ganes doncs de demostrar que són jugadors vàlids d'aquesta categoria i que per què no doncs algun dia tornar aquí.
0: A més, el Vendrell, que bé, doncs avui teníem ganes de veure, per exemple, el Pere Orpí, no? Que havia de ser el seu primer partit oficial aquí, però malauradament serà baixa, sí que està a la convocatòria, però va rebre un cop dijous a l'últim entrenament i per tant avui en principi no jugarà. Per tant, rotació més curta, també s'ha de veure doncs com ho gestiona el Toni, no?
1: Bé, durant la pretemporada ja han donat minuts a tots els joves, per tant, no sé, bueno, a veure, no he parlat amb ell, la veritat, per veure què farà o què deixarà de fer, però segur que qui tregui a pista, doncs, ell tindrà la plena confiança en els jugadors que juguin i bé, doncs esperem que ho facin bé.
0: Bé, doncs nosaltres que ja anirem tirant cap a dalt per seguir explicant-vos, doncs veiem com evoluciona aquest partit entre el Vendrell Sporting mentre la gent va arribant al pavelló. Veurem doncs avui quanta gent tenim, perquè sembla que sempre és un poble amb moltes activitats i ja, doncs, bé, doncs veurem com es desenvolupa tot plegat. Per tant, marxem a dalt i tornem. Fins ara.

0: Doncs ja estem asseguts aquí a la cabina per explicar-vos aquest Vendrell Sporting, que ha d'arrencar d'aquí a 6 minuts, ara mateix són les 7:24, el partit en principi d'arrencar a 7:45. I bé, doncs, mentre esperem que surtin els protagonistes a la pista, doncs, per exemple, podem fer una mica de repàs del menú que ens espera aquesta jornada, perquè, bé, doncs, com diem, doncs, arrenca l'Hockey Lliga Plata, aquest any comença més aviat, perquè doncs, la lliga és més llarga, abans doncs, sempre començàvem a passar la fira, a finals d'octubre, i ara doncs, doncs, encara estem al setembre i ja comença doncs, la lliga, que per tant doncs, ens ha fet més curta l'espera. I bé, doncs és un Hockey Lliga Plata que de fet doncs, ja té els primers marcadors, almenys pel que fa al grup nord, perquè aquest migdia ja s'han disputat els primers partits amb els següents marcadors: Congrés 2, Lubians 2 i GEC 3, Vilaseca 3, que a més és un partit que us hem ofert en directe gràcies al senyal de la xarxa. Era el primer d'aquesta temporada. Hem de dir també que doncs, enguany aquest serà l'horari habitual de les retransmissions de la xarxa. En comptes de diumenge a 16:45, com era l'habitual, doncs aquest any es passa dissabte al mateix horari. I per tant, doncs, això doncs, com diem, doncs, ja serà un costum. I bé, doncs, com diem, doncs, tenim dos empats al grup nord. La resta de partits d'aquest grup nord doncs, jugaran avui al vespre. A 7:45 doncs, també arrencarà aquest Ordes Oviedo, dos equips que acaben de pujar de bronze. A 8:45 tindrem el derbi gallec entre Companyia i Domenicos, dos equips que més estan cridats a estar a la part alta de la classificació, tal com ha quedat aquest grup nord, com vam comentar també doncs, l'altre dia a la pròrroga. Però, a més, també és una primera jornada que ja queda una mica escapçada, perquè la setmana que ve doncs, comencen aquests World Skate Games al Paraguai i el reglament de la Federació Espanyola diu que si tens un jugador convocat amb la selecció sub-19, doncs tens dret a jugar altres partits. Llavors, què passa? Que a la Plata hi ha molts equips que tenen convocats amb aquest Mundial Sub-19 i, per exemple, doncs, per aquesta primera jornada tenim ajornats el Barça Atlètic Holaceta, perquè el Barça Atlètic té uns quants jugadors amb aquesta selecció Sub-19. El Reus B Sant Cugat també està ajornat, perquè el Reus doncs, també té un parell de jugadors convocats. I l'Olot Tordera, perquè també, doncs, doncs, també doncs, hi ha aquesta mateixa circumstància. Per tant, fins a 3 partits del 7 d'aquesta primera jornada que Lliga Plata Nord, doncs no es poden jugar a la data que tocava i es jugaran més endavant. Això pel que fa al grup nord, pel que fa al grup sud, que és el que ens interessa més, que és el que està al Vendrell, doncs ja tenim un partit en joc, que és el Vilanova Alcobendas. De moment guanya l'Alcobendas ja 0-1, gol d'Alonso Martín, i a més també ha tingut un penal Jorge López, que en aquesta ocasió doncs, no ha pogut transformar. Hem de dir que també estarem molt pendents aquest any del Vilanova, ara que surten també els jugadors de l'Sporting a la pista. A més, un Sporting que estrena equipació, equipacions Hummel, que sempre doncs, fan doncs, patxoca, tot i que avui em sembla que no són tampoc les oficials, perquè em sembla encara no han arribat, però el que ens han comentat. Però bé, doncs així surt l'Sporting i dèiem que estarem pendents d'aquest Vilanova perquè tenim un vendrellenc, el Ferran Mirabell, ja ho vam comentar, que doncs, ha sigut fitxat pel Vilanova i ja és el porter titular des del primer dia. De moment, com diem, doncs, està perdent 0-1. En aquest cinc inicial doncs, també surt un altre croix i negre, com és el David Lecha, que és el capità del Vilanova. I bé, doncs, de moment, com diem, Vilanova 0, Alcobendas 1. És l'únic marcador que tenim en joc en aquest grup sud. La resta de partits són el Sant Just Espanyol, Palafrugell Mataró, Igualada B Cerdanyola, Manlleu Mollerussa. Tots aquests es jugaran més tard aquesta nit, i demà a la tarda 6:45 es tancarà la jornada amb el Noia B Vic. Això pel que fa a la Plata. Pel que fa a Hockey Lliga, doncs com diem, hi ha Mundial, per tant doncs, ni l'Hockey Lliga masculina ni la femenina començaran fins d'aquí un mes. I ara mentre doncs, tenim Lliga Catalana. A la Lliga Catalana femenina doncs ja tenim resultats: Mataró 4, Sant Cugat 4, Palau 6, Cerdanyola 1, Vigues 4, Manlleu 2 i el Picat 2, Voltregà 5, l'Alpicat de la vendrellenca Maura Santó, que tots aquests resultats són de la primera jornada, quan ara surten els jugadors de la Vendrell a la pista, un Vendrell que avui doncs, també són amb la segona equipació, amb la groc i negra. I ara mateix tenim en joc un resultat de la segona jornada d'aquesta Lliga Catalana Femenina, amb el Voltregà 4, Vigues 2, aquest partit està al descans. Després es jugaran el Sant Cugat Palau, el Cerdanyola Mataró i demà el Manlleu Alpicat. Pel que fa a la Fit Ràbits Lliga Catalana Masculina, ja tenim dos resultats definitius. Dijous s'avançava un partit de la tercera jornada, ja sabem que és per temporada, que també doncs, van, hi ha un ball de jornades i d'horaris. Doncs dijous el Lleida guanyava 4-1 contra el Vilafranca. Ahir el Voltregà guanyava per 5-2 contra el Lloret, aquest correspon a la primera jornada. Una primera jornada que es completarà avui amb el Noia Vilafranca, per tant derbi de l'Alt Penedès, el Calafell-Sum, que també començarà aquesta mateixa hora que el Vendrell, per tant sabem doncs avui haurà sempre de triar entre Calafell i el Vendrell, el Reus-Caldes, i demà tindrem el Barça-Alcoi. Aquest és el menú que tenim, per tant, que us anem repassant a mesura que vagin arribant els marcadors. I bé, doncs com dèiem, ja tenim els dos equips sobre la pista. El Vendrell, com dèiem, la novetat de Pere Orpí, que avui doncs, en principi, com dèiem, doncs, no veurem jugar per aquestes molestes que té per un cop córrer l'entrenament de dijous. També novetat, el porter suplent Adrià Mancini, que doncs, ha de ser una mica la competència de Xevi Arcas, i un Sporting que doncs, presenta doncs, un parell de novetats respecte a la temporada passada, i és que han arribat Pablo Beltrán i Nico Domínguez, dos jugadors procedents de l'Alcoi, en aquest cas doncs, estaven a l'equip de bronze, entrenat per l'ex rojinegre Pelayo Sant. Algun, fins i tot el Pablo Beltrán, va anar convocat amb el primer equip. I també hi ha altres novetats, com són el Jairo Castanyer, però en aquest cas el tercer porter, que és el descartat d'avui. També està descartat avui Javi Alós, que aquest sí que hi era l'any passat, però està lesionat. I com que té plantilla de nous jugadors a l'Sporting, doncs avui és el jugador descartat. I entra a guatòria, per exemple, doncs Nico Seguí, que és un jugador que l'any passat doncs no va poder participar per una lesió al genoll, però aquest any, en principi, doncs ja està a disposició de Pere Canyelles. Els hàbitats d'avui, déu-n'hi-do, Daniel Pico i Iván González, vull dir que en principi són garantia.
1: Bueno, sí, són àrbits experimentats, de veritat, i que normalment piten el que lliga, i que bé, pues, sempre són àrbits que estan ben considerats doncs, dintre dels tècnics.
0: També veiem mica en mica com va arribant la gent. Avui hem de dir que també tenim speaker nou, que tenim el Ferran Trilles, que fa substitució del Joan Ferrer, que avui doncs, no hi és. I ara mateix està recitant les alineacions. També doncs, tenim l'Orgull, que també doncs, ja va picant el timbal, que també doncs, havien fet bullir una mica l'olla a les xarxes. I bé, veurem doncs, fins a quin punt avui doncs, el pavelló pot presentar una bona entrada, perquè com diem, doncs, coincideix amb el partit del Calafell. També tenim altres equipats a la vila, per tant, doncs bé, avui no és el dia més propici, tampoc és un rival evidentment del cartell, potser d'altres equips, però bé, doncs un partit que s'ha de tirar endavant i que esperem doncs, que pugui ser així quan doncs, ja passa un minut de dos quarts de vuit del vespre, per tant ja anem amb retard. També doncs, coses de l'hoquei i bé, doncs esperant ja que s'acabin doncs, aquestes presentacions. Tornem també a mirar doncs, com tenim els marcadors, perquè sembla que hem tingut algun moviment. El partit de Lliga Catalana Femenina, que dèiem a l'Ultragà Vigues, que tenim en joc, doncs a mateix 4-3, hi ha hagut fins a 3 gols consecutius. Per tant, doncs ja s'està movent el marcador. I pel que fa a la plata, atenció, perquè cau el segon de l'Alcobendas, Vilanova 0, Alcobendas 2. Per tant, doncs bé, un Vilanova que doncs, torna en guany a la plata, després d'uns anys d'absència, que doncs va comprar la plaça. I bé, doncs de moment, doncs, resultat negatiu, comporten un quart d'hora de joc. Evidentment, tampoc no és un debut del més còmode, no? Perquè el Covendas també és un equip ja més experimentat i segurament doncs, tampoc és el millor debut pel Vilanova, no?
1: Sí, totalment. El Covendas, doncs, és, com dius, és un equip bueno, més o menys fet, no? I que la categoria doncs, està bastant assentat, ja porta molts anys. I el Vilanova, doncs, bueno, ara portava uns anys a Nacional Catalana i són jugadors que gairebé tots estan debutant. Llavors, doncs, bueno, veurem com reacciona aquest Vilanova, que ha fitxat algun jugador important, com és el Pablo Torres, no? Però bueno, veurem, doncs, el David Lecce hauria de tirar també del carro, que esperem que m'agradaria, em faria molta il·lusió doncs, que ho fes bé, i la resta, doncs, bueno, que vagin fent també, doncs, sí que hi ha noms importants també, però molts debuten.
0: I bé, doncs ja podem repassar els cincs inicials, perquè ja els tenim, bé, no, anava a dir, podem repassar, este moment està obert a l'acte, però els cincs inicials els tenim posats, per tant, doncs haurem d'esperar ara aviam qui queda a la pista per confirmar els cincs inicials. Els dos equips que estan acabant de saludar, d'encoratjar-se de cara a aquest primer partit de l'Hockey Lliga Plata Sud 2026-2027. Sí que podem avançar segurament que Xevi Arcas doncs, és el porter titular, vull dir, això sí que no hi ha sorpresa, però la resta, aviam, qui es va quedant, doncs sembla que seran, doncs mira, crec que ja està, ja els podem dir, són els dos Ferrers, Lluís Jordi Ferrer, Magí Prats i Marc Palau, per tant, doncs sembla que Toni Porta aposta per un cinc més experimentat.
1: Sí, totalment. Bé, doncs per contrarrestar també una miqueta doncs, el rival, no? I em sembla molt encertat, després sortirà com sortirà, però així a priori doncs, em sembla molt encertat començar amb aquests nervis inicials que sempre hi ha doncs, a principi temporada, no? Que sempre tens algun dubte, sempre tens alguna cosa que bueno, que millorar i que no estàs doncs, al 100%, i bé, doncs em sembla supercorrecte doncs, començar amb els tres veterans i el Magí, que segurament doncs, dels joves l'any passat va ser el que va estar millor, doncs bueno, sempre i quan no considerem ja el John ja dintre d'aquests quatre joves, no?
0: I l'Sporting que surt amb Manu Monge sota pals, amb els Porteles, amb Cels i Martí, de fet Cels serà l'encarregat de posar la bola en joc, i l'acompanyen Vicent Martí i Pablo Beltrán, que com dèiem, un dels fitxatges d'aquesta temporada. Per tant, repassat dels 5, ara sí, tot a punt per començar el partit. Donen l'okay als altres. Primera posició per l'Sporting, precisament és Martí Portela, buscava el llançament exterior, la bola que s'ha elevat, per tant, serà bola per l'Sporting.
1: Bé, primera acció ja, que ja veiem que l'Sporting doncs, ja comença amb una jugada assajada i bé, ja buscant porteria ja.
0: 7 segons de partit, ara l'Sporting que tindrà aquesta falta a la frontal, després d'aquesta bola alta, la posa en joc Vicent Martí, semblava jugada assajada, Martí que buscava Cels, pressionat per Ferretti, a la tanca, va també Lluís a l'ajuda, posa l'estic i la recupera. Bona ajuda de Lluís Ferrer, per tant pot ser la primera acció atacant del Vendrell, és Lluís Ferrer, l'Sporting que ja replega, bola per Magí, que és el més jove d'aquest 5 inicial del Vendrell, és Ferretti per Magí, primers 30 segons, de moment encara cap oportunitat, és Magí, toca i toca el Vendrell, madurant la jugada, és Ferretti, encara 20 segons de possessió, Ferretti endarrereix per Magí, Magí per Lluís, Magí que es desmarca, la rematada aixeca i pica, refusa Monge a la segona jugada, o no, Monge, doble aturada, Monge, bona acció de Magí Prats, però compta el contraatac.
1: Sí, molt bé el Magí, infiltrant aquesta pilota al Lluís, i el Lluís tornant-li de manera espectacular, i bueno, primera acció molt clara.
0: Doncs ha tingut un parell ja el Magí, però de moment Monge, que l'hem dominat les intencions, ara ho prova l'Sporting, buscant també la seva primera aproximació a la porteria d'Arques, és Martí per Vicent Martí en aquest cas. Vicent Martí prova el xut exterior, rebota en Palau, recupera Lluís Ferrer. Encara Lluís, aguanta la bola, deixa per Magí. Encara Magí, falta, la treu Lluís Ferrer a Cels. En el bloqueig, la primera falta del partit la fa l'Sporting. La posarà en joc al Vendrell, quan portem ja gairebé minut i mig de partit. Ha tingut aquella doble ocasió Magí Prats. De moment són les úniques oportunitats que hem vist en aquest minut i mig. Ara ho tornarà a provar el Vendrell, Lluís per Palau, Ferretti. Ferretti s'atura la cantonada davant la pressió de Beltrán, encara Ferretti, la posa per Magí. Magí busca desmarcar-se, li posa l'estic Martí, cau a terra Magí, la toca des de terra, deixen seguir, la compta el contraatac, és Martí, Vicent Martí per Martí Portela, Martí Portela centrada, ha tallat Palau, bé Palau, però encara la segona acció la recull Vicent Martí per l'Sporting, demana calma a Cels i jugant estàtic l'Sporting. És Vicent Martí, el capità, que deixa per Cels per Martí Portela, de nou li torna el seu germà, busca la mitja volta, recupera Ferretti, encara Ferretti segueix amb la bola el Vendrellenc, puja per la banda dreta, ara s'atura a mitja pista, intenta desfer-se de Cels, li posa l'estic Martí, encara la toca el Vendrell, Magí per Palau per Ferretti, Lluís darrere la porteria, encara Lluís, toca per Palau, 20 segons de posició pel Vendrell, Palau que prepara la cullera, rematada desviada, no arriba a penjar-se, per tant el joc continua, la lluita Ferretti ha estat a punt de caure al Martí a la zona de l'orgull i és falta la primera del Vendrell.
1: Bé, ja veiem que de moment a l'Sporting sembla que li costa un palet aquests uns contra uns, no? que el Vendrell doncs, de moment està marxant, no? I pel mig i que poden ser perillosos, així que bé, a veure si el Vendrell pot aprofitar alguna per aquí.
0: Vicent Martí puja la bola, deixa per Beltrán més a l'esquerra per Martí Portela, de nou Beltrán, l'ex de l'Alcoi, que la torna per Martí Portela, el Vendrellenc que provava la centrada, cullera per Cels, no pot rematar, contra el contraatac, que ve amb Magí, llàstima, li posa l'estic Vicent Martí, recupera Martí Portela, la lluita ara entre Ferretti i Cels, en falta, de moment doncs és la segona del Vendrell, un en té l'Sporting.
1: Sí, molt clara, i el Cels l'estan buscant molt allà dintre, el Cels és un jugador clarament interior i que i ja veiem que doncs, l'Sporting l'està buscant molt, així que avui s'ha d'estar molt atent amb ell.
0: Un Cels que bé, doncs, l'any passat va arribar a mitja temporada, però va fer 12 gols, 12 gols en 14 partits, gairebé un gol per partit, vull dir que va donar rendiment immediat i això ve que, doncs, que s'hagin quedat tant amb ell com el Martí, que segurament va ser el jugador més destacat la temporada passada. Ara a punt de perdre, Ferretti la perd, compta Cels, busca la xega i pica, per sort no pot impactar, vinga, pot sortir Ferretti, però ha aparegut el tall, Martí Portela, encara Martí Portela, cau a terra, i assenyala falta i prou, assenyala falta i prou, perquè és d'aquelles que caus d'una manera que la pots induir a treure la blava, però assenyala falta i prou.
1: Sí, el Martí potser ha exagerat una miqueta, i per això potser...
0: Buscava ja aquesta coseta sí, més, sí. Però els altres no han picat. És la segona, la tercera del Vendrell, és Beltrán, que deixa per Martí. Beltrán deixa per Martí Portela, la talla Palau, recupera Lluís, li pot tenir espai per córrer, llàstima, la passada no ha sigut precisa per Ferrete, així pot arribar Ferrete, pressionat per Cels, ara hi va Beltrán, ara treu la falta Ferrete i serà bola pel Vendrell.
1: No sé què han pitat ara mateix, eh? No sé si la, potser l'ha tocat l'àrbitre, eh?
0: Sí, potser sí, perquè de fet no han assenyalat falta, per tant...
1: Sí, té pinta.
0: Doncs la bola que és pel Vendrell, perquè és que tenia el control de la possessió. Bola per Ferrete. Ferrete per Magí. Magí per Palau. Palau al fons per Ferrete. Ferrete busca la passada, boníssima per Lluís, però l'ha interceptat Pablo Beltrán, surt al contraatac l'Sporting, és Cels. Cels per Vicent Martí. Vicent Martí patina per darrere porteria, endarreja a mitja pista per Beltrán, encara Beltrán, deixa per Martí Portela, Martí per Vicent, Vicent de nou per Martí Portela, més endarrere per Beltrán, dona indicacions per a Canyelles, l'entrenador d'Andrea Sporting, ara cau Ferrete i falta. Doncs aquí també ens estenen falta la segona de l'Sporting. La treu ja ràpid Lluís per Magí. Magí intenta avançar per la banda dreta, toca el fons per Palau. Palau toca per Magí. Magí ara no s'ha entès amb Palau, recupera Cels. Arriben els primers 5 minuts de partit, adeuent poques ocasions.
1: Sí, hem vist ara que han trobat ja un parell de boles aquí darrere porteria, sobretot al Jordi li agrada parar molt darrere porteria, i ja veiem que avui l'Sporting no els deixarà avui per allà, llavors, bueno, s'hauran de buscar.
0: Magí, vinga, desequilibra la passada enrere, demanaven penal perquè semblava doncs que queia Beltrán, el joc que continua, bola per Lluís, Palau, Lluís, Ferrete, encara Ferrete, compte a punt de perdre, li roba la cartera Cels, la busca la mitja volta, el rematada, s'ha estavellat en Palau, que de moment està molt segur darrere, ara però la passada no ha sigut del tot bona i tot així l'ha tocat Beltrán i per tant serà bola pel Vendrell. La posarà en joc al Vendrell, ara la recollia Ferrete perquè ho ha sigut fora, compte, targeta per Magí per protestar, targeta groga per dar la primera targeta del partit. No sé si protestava aquella acció que dèiem abans, que
1: sí,
0: no sé si...
1: Segurament.
0: No sé si la podem tornar a veure perquè demanem penal, però ha sigut tan ràpid que no... Mira, aquí ho veiem, eh? L'acció de Magí, l'1 contra 1, i aquí...
1: Potser
0: que la toca amb la mà?
1: No, sembla que posa l'estic pla i li pica el mig
0: no,
1: l'estic.
0: No, li toca l'estic, sí.
1: Però jo aquí no veig res.
0: Doncs els altres que tampoc han vist res, per tant, el joc que continua. Ara Cels que s'ha llançat, perquè Magí li ha posat una mica la mà i Cels li ha posat més pa que formatge. Ara recupera Ferrete. Ferrete per Magí. Magí per Lluís. Ara falta en atac del Vendrell, per tant és la quarta. La quarta del Vendrell, dues en Telesporting. Ara s'ha de tornar a servir. Minut 6 de partit. Segueix arribant gent al pavelló, però de moment doncs, el marcador no es mou. Ara primer canvi, se'n va Vicent Martí, que sembla que ha tingut algun problema. I ara ha sigut substituït per Ocaña.
1: Té pinta d'una roda, estan preparant aquí una roda per ell.
0: Doncs,
1: bueno, coses que passen.
0: Sí, sí. Ara, però es torna a trobar el joc perquè havien demanat la mopa. I bé, doncs de moment doncs, el joc aturat. Aprofitem per mirar aviam com tenim la situació. Per cert que, segons l'acte, Magí Prats hauria d'estar expulsat ja perquè té com a 4 grogues aquí. Però bé, n'hi ha vist una. Mentrestant, el Vilanova i l'Alcobendas que segueixen 0-2 a punt d'arribar al descans. I de moment 0-0 entre l'Ordes i l'Oviedo. És el mateix marcador que tenim aquí al Quim Tomàs, que reprèn ara el joc. També tenim 0-0 entre el Calafell i el Sum, partit de Lliga Catalana d'Hockey Lliga. Compte la centrada xut d'Ocaña, refusa Arques, que potser és de les primeres intervencions que fa. Magí ara la dona per Lluís, ara però ha controlat bé, intenta recuperar Ocaña, la posa per Ferrete. Palau per Magí. Magí ho prova des de lluny, la bola fora. Serà bola per l'Sporting.
1: Sí, veiem per part del Vendrell, doncs, que és el Magí, el que intenta més uns contra uns, el que té una miqueta més de xispa que els altres, i de moment, doncs, bueno, ara si alguna d'aquestes xuts que està intentant es va cap a dintre.
0: Compte cels, Arques, ara sí, bona intervenció d'Arques, la primera de mèrit perquè havia fet una bona jugada. Ara, contra la rematada, per poc no ha arribat a porteria, ara treu falta.
1: Bon contraatac aquí per part del Vendrell, doncs, que aquest 3 contra 2 ha decidit xutar el Marc Palau perquè estava molt sol, i un xut des d'aquí davant, doncs, sempre és perillós, i llavors llàstima el rebot que no l'ha agafat el Jordi, però bé, una altra bona ocasió.
0: I temps mort per Pere Canyelles, perquè doncs el Vendrell, com dèiem, sí que és cert que no està acabant de generar perill real, però sí que està dominant el joc, i a l'Sporting, doncs, excepte algunes accions aïllades, com hem vist ara aquesta aturada d'Arques, doncs de moment poca cosa.
1: Sí, bueno, li està costant una miqueta més, no? El Vendrell està ben posat en defensa, el Vendrell està tancat, no, bueno, tampoc està, no està molt obert, i de moment, doncs, a l'Sporting li està costant una miqueta, el que he comentat abans, no? Que aquests intents de passe, doncs, als cels a interior, això és el que s'ha de vigilar més, i segurament, doncs, els uns contra uns del Martí.
0: Doncs mentre tenim aquest és mort, tornem a fer... Doncs veiem una mica de ronda de marcadors, doncs a punt d'arribar al descans, com dèiem, aquest Vilanova 0 al Covendes 2, Orde 0 Oviedo 0, i pel que fa a la Lliga Catalana, la femenina, el Vigues empatat, Voltregà 4, Vigues 4, aquest partit, doncs, a punt d'acabar, i a l'Hockey Lliga, doncs, de moment segueix sense moure's el marcador, sense dormir, Noia 0, Vilafranca 0, i tampoc a Calafell 0, Sum 0. Doncs s'acaba aquest esmort donat per Pere Canyelles. Tornen els equips ja sobre la pista. Minut 7 de partit, segueix l'empat a 0. Sí que és cert que potser el partit de l'any passat ja vèiem que no havia servit gaire referència, però bé, el primer gol no va arribar fins a la segona part. També va arribar al descans 0-0, fins que va marcar Lluís Ferrer la segona, i Martí Portela va fer el gol de l'empat. Ara ho buscava de lluny Palau, bola per Ferretti. Ferretti per Lluís. Encara Lluís buscava la passada interior per Ferretti, però l'ha tallat Beltrán. Compte el contraatac. Es fa l'autopassada Nico Seguí, que ha entrat a la pista. Compte Martí, Arques. Bé, Arques, la bona jugada de l'Sporting, segurament la millor que han fet fins ara. I Arques, que ha evitat el primer.
1: Sí, sí, sense dubte, eh? Aquí ha tallat el Lluís. Un passi sempre perillós des de darrere porteria, perquè si recupera l'equip rival, doncs pot sortir a la contra, i així ha sigut. I una contra ben portada per ells, doncs, que el Martí... Doncs no ha sabut, no s'ha atrevit a anar cap a dintre, realment.
0: Ara prepara el primer canvi Toni Porta, entrarà Joan Borrego. Compte la passada Palau, llàstima Ferretti que ha fet misto. Llàstima ha fet misto perquè era boníssima. Estava sol a la frontal. Ara compte, Cuprou l'Sporting, buscava l'extrapàs aquí Nico Seguí perquè realment estava sol. Potser una mica escurat i per això va buscar la passada. Compte la passada, fora! L'ha tingut ara també Beltrán. Compte que l'Sporting ha sortit renovat d'aquest temps mort i està rondant ara el gol.
1: Sí, sí, una altra bona ocasió, eh? Una altra contra que són perilloses, eh?
0: Martí Portela per Beltrán. Beltrán per Seguí, aquest jugador que dèiem que acaba d'entrar, que segurament té ganes també, perquè quan hem estat un any aturat, per una lesió al genoll, jugador esquerrà amb bona planta i que l'hem doncs estava creant problemes. Ara buscava Martí Portela, recupera Lluís.
1: Segurament al Vendrell doncs, li falta una miqueta també de ritme, eh? Ritme de bola, ritme de... Ara segurament amb el John doncs, aquest ritme esperem que s'incrementi perquè és un jugador ràpid i bé, doncs aviam si es pot doncs, que passin més coses, no?
0: És Magí. Mentrestant se fa el canvi, el primer canvi se'n va Lluís Ferrer, el capità, entre John Borrego, bola per Ferretti, Ferretti precisament li posa John. Encara John, buscava sorprendre pel primer pal a Monge i l'ha tocat fora, per tant, bola pel Vendrell. Doncs mira, ja té la primera el John.
1: Sí, el que dèiem abans, no? que els està costant aquests uns contra uns i el John és ideal, no? Perquè se'n vagi per banda, per velocitat i bé, a veure si pot connectar amb algú de dintre.
0: Ara recupera l'Sporting, Seguí, s'atura la banqueta del Vendrell, bola per Martí Portela, deixa per Ocaña per Beltrán obre a l'esquerra per Martí per Beltrán més a la dreta per Ocaña, prepara ja el son canvi Toni Porta, entrarà Joan Nin, bola per Beltrán per Martí Portela, Encara Martí, encara Martí buscava acció individual, encara Martí buscava per baix, ha tallat providencial John de nou amb la bola Sporting, però li queden només 5 segons, ha de buscar un llançament ràpid, ho prova des de lluny, seguir, s'ha estrellat amb Magí, recupera Ferretti. Vinga, pot sortir ara el Vendrell. John, llàstima, ha tallat Beltran i la bola per John, ara Joan Estàtic, ara el Vendrell. John buscava una acció darrere la porteria, l'ha tocat de nou Monge, bola pel Vendrell. Es farà el canvi, se'n va Magí, entra Nin. També sembla que tornarà Vicent Martí. Per tant, doncs, no acaba d'esgotar la rotació encara Pere Canyelles, perquè encara quedaria per jugar Nico Domínguez, també Àngel Jordà. Recupera ara l'Sporting, ha tallat John, Nin. Ara se la intentava emportar Ocaña, bola per Nin. Nin per John. Encara John, rep la falta de Beltran. És la cinquena, l'Sporting demana temps mort, Toni Porta. Perquè, doncs, encara l'Sporting, després del temps mort, doncs, havia sortit amb una altra energia.
1: Sí, bueno, importants en aquests minuts del Joan Nin, que bé, l'any passat doncs, no va jugar gaire, no? Va jugar molt més al Marc Nadal que ell, i gairebé, doncs, no sé si no debuta, no? Però gairebé, no? I és important doncs, que comenci a agafar confiança, perquè aquest any pot tindre minuts, i que, doncs, important doncs, que també li doni una xispa més, no? I que, bueno, que agafi aquesta tranquil·litat que es necessita doncs, per aquesta categoria, que va molt més ràpid doncs, del que ja està acostumat.
0: De fet, a la pretemporada m'atreveria que ha sigut dels més destacats del Vendrell, perquè ha tingut força minuts. La veritat és que ha deixat molt bones sensacions. Ara, doncs, com diem, toca plasmar-ho en partit oficial, però doncs, si confirma aquestes sensacions, doncs, com dius, ha de ser un jugador que aquest any doncs, pugui agafar pes. I bé, doncs tornem a fer una mica de repàs de marcadors. Ja tenim descans a les casernes, Vilanova 0, Alcobendas 2, i ja tenim moviment al partit del grup nord, en el cas Ordes 1, Oviedo 1. Ara mateix és aquest el marcador que tenim. Galícia, això pel que fa a la plata, pel que fa a la Lliga Catalana, segueix el 4-4 entre Voltregà i Vigues a la femenina, i a la masculina doncs seguim sense gols. Noia 0, Vilafranca 0, i Calafell 0, Xum 0. Un Calafell que recordem doncs, que té doncs, alguna baixa, perquè, doncs, per exemple, doncs, no té Sergi Folguera, que s'estava entrenant amb la selecció, tot i que en principi doncs, no va convocat al Mundial, però segueix en dinàmica de selecció, i Jero García, que va amb la selecció argentina. Ara el joc que ja s'ha pres aquí al Quim Tomàs, bola per seguir. És Ocaña. Ocaña per seguir. Martí Portela, encara Martí intenta desfer-se de John. Ocaña busca la passada interior, gola per Vicent Martí, toca per seguir, li queden 10 segons a l'Sporting, intenta robar-la Nin, se l'emporta Palau, busca l'autopassada amb la tanca, se'n surt, vinga, la rematada, tret el guà, Monge. Semblava que li podia posar John, però Palau, que ho ha provat, amb aquest bon llançament de pala que té, i Monge, que ha hagut d'intervenir.
1: Sí, realment, quan ha xutat, pensat, on te vas, no? Però, ostres, ha tret un xut molt bo, i realment ha fet una part molt bona parada, Monge.
0: Bola per Nin, encara Nin, deixa per Palau, i fa el bloc John, Palau deixa per Nin, Nin Megagaro prova, ha tallat Martí Portela, la bola que es queda penjada, per tant, bola pel Vendrell. 30 segons encara de possessió. Quan tot just portem 11 minuts de partit. Segueix l'empat a 0 entre Vendrell i Sporting, Alcoi, Erum. Es reprèn ja el joc, bola per Palau. I atenció perquè ja completarà la rotació de Toni Porta, perquè entrarà Marc Nadal, quan prova aquesta rematada de Ferretti. Anem completa, perquè tot i que hi ha Pere Orpí, doncs en principi ja han dit que no jugarà per molèsties. Per tant, rotació de 7 avui del Vendrell. Palau que prova des de lluny, ha tallat Ocaña. Bola per John. Intentava sortir-se'n de dos defenses d'Sporting. Vinga, recupera John, atura Monge. Encara John. La rematada al pal de Nin. Bola al pal de Nin. Doncs aquí l'han tingut entre John i Nin. Una bola que sembla que perduda. I aquí han tret Petroli, la prova Ferretti, refusa Monge. Aviam aquesta bola que es passeja, se l'emporta Nin. Ara una mica, si fos bàsquet, doncs aquí tot el rebots pel Vendrell.
1: Sí, bé, és el que t'aporta el John, aquest quedar-se dalt, doncs, intentar recuperar aquestes boles en pista contrària i aquesta empenta doncs, que sempre el John doncs, la té i que aporta molt a l'equip.
0: I a punt per entrar Àngel Jordà, per tant, doncs nou canvi de l'Sporting. Quan arribem a l'equador d'aquesta primera part, 12 i mig, segueix l'empat a 0 entre Vendrell i Sporting, esperant el seu torn també per entrar Marc Nadal. Ara assenyalen doncs bola pel Vendrell i es fa el canvi del Vendrell, se'n va Ferret entre Nadal, també el dels visitants, se'n va Ocaña entre Jordà, mentre aquí veiem l'acció aquí de John i també la de Nin, que ha anat al pal. La doble ocasió del Vendrell, doncs serà una de les més clares que ha tingut fins ara.
1: Sí, llàstima, perquè hi havia forat entre Guai i Casc. Llàstima que li ha sortit el pal, però bé, una altra bona ocasió.
0: Serà bola pel Vendrell, la posarà en joc Joan Nin. L'espera John Borrego. La té John. Segueix John. Allà, mentre s'han aportat l'estic a seguir, això li ha permès avançar. Vinga, llàstima, provada, el remat al vol, Joan Nin, no se n'ha sortit, tot així pot mantenir el control de la possessió. Palau, Nadal per John, encara John, però amb la cullera refusa Monge, la bola que arriba directament a Arques.
1: Llàstima aquest passi del Marc Palau pel Joan Nin, perquè era molt bo, i realment el Joan Nin ha intentat fer com un remat de tennis, i en aquests casos moltes vegades és millor posar l'estic simplement, que ja amb la força que porta, doncs ja va cap a dintre.
0: John per Nin. Encara Nin, vinga, té espai, ha tapat Vicent Martí, la lluita Palau amb Martí Portela, recupera el vendrellenc de l'Sporting, deixa per Vicent Martí pressionat per John. Atenció, se li acaba el temps a l'Sporting, la regala, bona pressió aquí del Vendrell, recupera Nadal. Encara el Vilafranquí avança per la banda esquerra, s'atura mitja pista, deixa per John per Palau. Nadal, encara Nadal, enrereix per John ho prova amb la cullera, Monge. Doncs John, que demostres que li costa llançar porteria, doncs avui se n'està fent un far. No sé si segurament aquí també indicació de tenir porta, que prova més, i avui ho està provant.
1: Sí, clar que sí, és que ha de ser molt més descarat. Si comença a ser descarat i comença a fer mal amb xuts, també llavors tindrà opcions de passe, llavors el farà molt més perillós.
0: Bola per Beltrán. Mentrestant hi ha hagut canvi, l'Alcoi ha marxat Martí, precisament entre els seus amacels, que ara ho provava, però Arques estava ben col·locat al primer pal, no s'ha deixat sorprendre, però serà bola per l'Sporting. 45 segons de nou.
1: Sí, el Cels no és un jugador molt ràpid, però aquesta mitja volta sempre l'ha fet molt bé, ja des de petit.
0: Cels, precisament la posa per Vicent Martí. Cels, que ara està al fons. Encara Cels, no té ningú dins l'àrea, per tant ha de sortir a fora. La deixa per Beltrán. Beltrán per Cels. Encara Cels. Beltrán. Jordà, encara pot comunar Vicent Martí, treu la falta. Doncs és la cinquena del Vendrell. Per cert, que ha vist una targeta també Nico Seguí per protestar. Per tant, doncs una groga per cada equip, en aquest cas. La posarà en joc Jordà. Vicent Martí. Encara Vicent Martí. Per cert, que crec que tenim una diferència entre les faltes que tenim a l'acte i les que tenim a la taula, perquè ja veiem un 6 i aquí a l'acte no hi ha cap 6, i crec que hi ha hagut algun moment que aquí s'han despistat a la taula, però bé, doncs de moment encara lluny de la desena és Joan Nin. Bola per Beltrán, la posa per Cels. Com ja en té 6 faltes l'Sporting, diria que en té 5 al Vendrell, que l'acte posa 4 i 5, i diria que és 5 i 6. És Beltrán per Vicent Martí, de nou Pablo Beltrán. Encara Beltrán, la deixa per Vicent Martí, de nou Beltrán, tocant i tocant aquí l'Sporting Nadal. Beltrán busca la penjada amb la cullera, intenta caçar-la, Jordà. Encara l'endarrere Cels per Vicent Martí, està tot sol. Beltrán, per sort, doncs la passada no ha sigut precisa perquè podia ser un perill. Bola per Martí, ara només li queden 10 segons a l'Sporting, ara bona defensa al Vendrell, que ara obligarà a jugar-se-la, rematada, compta la bola morta, Vicent Martí a l'esperada, doncs ha posat el Guarques i se la porta Nadal. Al límit de la possessió, doncs l'ha tingut l'Sporting i ara la pot tenir el Vendrell. Vinga, John, que corre, John, l'ha perdut. Recupera Àngel Jordà. Això sí, el Vendrell que replega ràpid.
1: Sí, llàstima, perquè aquí l'ha de protegir amb la cama. Ha intentat aixecar-la i llavors allà has de parar un segon i aquí és quan li han recuperat.
0: A més, ara que doncs, pot posar el peu tranquil·lament, ara doncs, recupera bola al Vendrell. Quan queden 8:40 pel descans, segueix l'empat a 0 entre Vendrell i Sporting d'Alcoi. No ven es fan d'aparegar els gols. Aviam si podem cantar un del Vendrell abans d'arribar a la mitja part. Palau per Nadal. Nadal per Nin. Nin per John. John la torna a Nin. Encara Nin. S'atura el Calafellenc. La toca per Palau. Palau per John. La contra la passada ha sigut bona i d'anar al propi Palau, que se l'haurà de treure de sobre. No ho fa. Finalment no s'ha volgut complicar la vida. Perquè recordem que ara més, des de l'any passat, no pots llançar la bola fora, perquè si no és targeta groga. Serà bola que posa ja en joc l'Sporting.
1: Aquests passes imprecisos són típics de pretemporada, eh? Que es nota, no?, que és el primer partit i que...
0: Si és que realment la primera jornada gairebé és una jornada més de pretemporada. Sí. La diferència és que, clar, ja compten els punts i, per tant, doncs, si no, si els sumes, doncs ja els tens i, si no, doncs ja els has perdut. Bola per Cels. Beltrán. Mentrestant es prepara Lluís Ferrer, que havia sigut el primer substituït i ara serà també el primer a tornar des de la banqueta. La rematada exterior, alta. El joc que continua. Recupera Nadal. Encara Nadal, s'atura. Toca per Nin. Nin per John. Intenta fer-se de Cels. La deixa per Nadal. Nadal per Nin. Nin per Palau. Palau amagava amb la pala, aquest cop no ho ha provat. Palau deixa per Nin, ara sí que ho prova. Compte que s'està vella en Beltrán, se la queda Vicent Martí, que espera l'arribada dels seus companys. Deixa per Jordà. Encara Jordà. Deixa per Beltrán. Beltrán més a la dreta per Vicent Martí. De nou Beltrán, mentrestant també sembla que tornarà Magí, que doncs, ha fet uns bons primers minuts. Aviam si ara doncs, també pot tornar a posar aquella marxeta en aquests últims minuts de la primera part. Mentre demana el segon temps mort, Toni Porta. Per tant, la propera interrupció, tindrem aquesta pausa. Beltrán que rellisca, també si controla la bola, però ja no hi ha sigut a temps. I tindrem aquest temps mort. Com dèiem, d'anar per Toni Porta, perquè el partit ara està entrant en una fase doncs, que no està passant gran cosa.
1: Sí, penso que el Vendrell ha de donar-li més ritme a la bola. En el moment que li dona ritme, podran trobar ocasions per generar uns contra uns de qui sigui, perquè qualsevol pot marxar dels jugadors de l'Sporting, que estan una miqueta tous i que penso que el Vendrell doncs, és superior en aquests uns contra uns. Llavors, però per això, per poder tindre una miqueta d'avantatge en aquests uns contra uns, el Vendrell la bola de córrer una miqueta més, no conduir tant, jugar més a dos tocs i intentar, doncs, intentar que tot vagi molt més ràpid.
0: Doncs, mentrestant, tornem a fer repàs de marcadors. Segueix el descans del partit entre el Vilanova i l'Alcobendas, almenys 0-2 pels madrilenys. Encara la primera part, Lourdes 1, Oviedo 1. Ara a les 8 també comencen són els partits més destacats de la jornada, que són el Sant Just Espanyol, dos clars candidats a pujar a l'Hockey Lliga, Palafrugell Mataró, també déu-n'hi-do aquest. I a la Lliga Catalana, doncs, també tot igual. Doncs, sembla que avui doncs, també els gols doncs, costen. Sí que n'hi ha hagut en aquest Voltregà Vigues 4-4, però fes no s'ha estancat. A punt, com dèiem, d'acabar el partit. I a la masculina doncs segueix sense moure's el marcador entre Noia i Vilafranca i tampoc entre Calafell i Sum. Doncs aquests són els marcadors que tenim ara mateix i aquí el Quim Tomàs ara reprendrà el joc amb la bola pel Vendrell, la posa ja en joc Magí. Nadal per Palau,

0: per Beltrán. Avança Beltrán, intenta fer-se Palau, la rematada Martí, compta el gol. El gol de Cels Portela, que ha caçat el rebot. Després d'aquesta rematada s'avança l'Sporting. Minut 19, Club d'Esports Vendrell 0, Sporting Alcoi Aeromón.
1: Bé, suposo que ara veurà la repetició, però bé, un xut exterior amb un rebot i doncs el Cels, que sempre està allà i que en aquest sentit doncs és pesat i doncs aquí l'1 contra 1, un rebot, un altre rebot.
0: A més, és que la primera rematada, la para ell, després doncs clar, li té la bola allà i si la rematada aquesta destral
1: sí, li van bé,
0: la toca aquí al pantaló.
1: Sí, per això el Xevi doncs es queda molt a terra i llavors baixa el guant, en aquest moment baixa el guant. I aquí és quan el Cels ens aprofita per fer el segon remat.
0: Doncs avança l'Sporting, 0 d'aigua freda, per tant li toca el Vendrell remuntar. Bola per Magí. Magí però de ben s'estavella, Cels Portela, que ho celebra. Ho ha salvat gairebé més que el gol i tot.
1: Ah, déu-n'hi-do el gol, també. I m'agrada, a mi personalment m'agrada que els jugadors celebrin els gols, encara que sigui a casa seva, doncs. Perquè al final, bueno, sempre és maco, no? Marcar.
0: Doncs la bola que ha anat fora ara a la zona de la grada jove. Ara reprendrà doncs 5:55 pel descans amb aquest gol de Cels Portela, 0-1. Bola per Palau. Palau per Nadal. Nadal que la dona per Magí, Magí per Nadal. Palau proves de mitja pista, refusa Monge. Un altre llançament exterior, que Monge refusa amb comoditat. Ara Lluís busca regirar-se i hi haurà falta. Falta l'Sporting, i compte perquè és la vuitena, eh? Doncs mica en mica carregant-se de faltes l'Sporting. Toni Porta, que demanava potser alguna cosa més i tot.
1: Sí, semblava que el Picó es posava la mà a la butxaca, no? Però bé, bueno, és una falta ben feta per part de l'Sporting, perquè Lluís era molt perillós aquí, que ja semblava que ho marxava cap a dintre o xutava de cullera, que també que aquesta mitja volta doncs la fa molt bé. I també, a més, entrava el Marc Palau per l'altra banda, diria que era ell, que també era perillós. Per tant, bueno, llàstima pel Vendrell, però per part de l'Sporting doncs una falta molt ben feta.
0: Doncs se'n va Palau, entra Ferretti. Mentrestant, doncs tenim la Mopa. I bé, doncs aprofitem per tornar a mirar marcadors. Segueix l'empat a 1 entre Ordes i Oviedo. Vilanova 0, Alcobendas 2, doncs seguim al descans. O no sé si és que hi ha algun problema també amb l'acte, amb el programa de les actes, perquè ja fa estona que està al descans el Vilanova Alcobendas, el Vendrell Sporting, que encara no ha pujat el gol, també en falta, s'ha quedat com estancat. Potser hi ha algun problema amb el programari de les actes. Bé, ho anirem veient. Mentrestant es reprèn el joc. Compte Vicent Martí. Arques. Providencial Arques perquè acaba de salvar el 0-2. És Ferretti. Nadal. La pot tenir Nadal. Atura Monge.
1: No sé per què s'ha frenat aquí el Magí. Aquí havia d'anar el segon pal.
0: La bola per Cels. L'autor de l'únic gol del partit. Quan entrem els últims 5 minuts de la primera part. És Jordà. Jordà per Vicent Martí. Vicent Martí per Jordà. Jordà per Vicent Martí. Beltrán. Vicent Martí. Segueix Vicent Martí. Li posa l'estic Lluís amb falta. I és la sisena del Vendrell, o setena. L'Sporting en té 8, però com que l'hàbitat de taula ens tapa la visió, doncs no sé si el Vendrell té 6 o 7, perquè on anem l'acte doncs no funciona. També estan de pretemporada. Bola per Nadal, o això intentava, la bola per Cels, compte Cels, busca la jugada individual, ha caigut a terra, fins tot dins l'àrea. Els altres que deixen seguir, compte que la bola ha entrat dins, però serà bullying. Vicent Martí, que protesta perquè els altres van anul·lar l'acció abans que entrés la bola.
1: Sí, aquí el Picó ha pitat bullying a l'Ivan González, donava, bueno, assenyalava que el davanter havia rematat dintre l'àrea.
0: Uf, és que aquí la bola, és que no sé com ha arribat aquí.
1: Exacte.
0: Perquè no. Aquí la bola havia tocat a la tanca, el Cels sí, que estava a terra, Magí intentava recuperar, la bola que ha tocat amb l'Arques, ha aparegut el Martí també per aquí, bueno, doncs, és una mica estranya. Ara sí que tindrem bullying, aquí sí que ha estat clar. Mentrestant, canvi a l'Sporting, se'n va Pablo Beltrán, entre Martí Portela,

0: Ara una mica pati d'escola aquí. Veiem qui se la queda. On se la queda? Àngel Jordà. Jordà deixa per Martí Portela. Segueix Martí. Encara Martí, encara Martí. Patina per darrere. Lluís, que li fa falta. I ja, potser ja els 2-8. No, 7. Em sembla que ara he vist que marcava el Jordi Alemany, que eren 7. Per tant, 7 al Vendrell, 8 l'Sporting.
1: Bueno, aquí ara sembla que s'han picat una miqueta, no? El Lluís i el Martí, han xocat i res. Però bé, al Vendrell li falta un palet d'alegria, eh? Un palet de velocitat, de ritme, de poder treure contres, de recuperar bola i sortir ràpid. Li falta un palet, doncs, el que dic, no? Una miqueta d'alegria.
0: La posa en joc ja l'Sporting, és Cels, damunt l'autor de la Nicole del partit. Cels per Martí. Martí Portela, encara amb la bola. Busca la penjada, recupera Magí, vinga, la posa per Nadal, Nadal, Nadal, Nadal. Nadal deixa enrere per Lluís, Lluís busca la jugada individual. Nadal fora! L'ha tingut ara Nadal, però no tenia angle. Era molt complicat. Lluís, que ha buscat la jugada malabarista.
1: Sí, bueno, però algú diferent, saps? És el que deia, no? Que és tot com molt pla, com a molt...
0: Sí, com a mínim s'ha atrevit.
1: Sí, doncs ja al ser algú diferent, doncs mira, ja s'ha aconseguit algú més, no?
0: Bola per Cels. Cels per Martí. Vicent. Vicent de nou per Martí. Martí per Jordà. Jordà per Martí Portela. Martí per Cels. Compte Cels, que arrenca la moto, encara Cels, encara Cels, encara Cels, al pal! Doncs al pal, evita el segon. Una altra gran jugada de Cels, que més demanava falta pel camí. Ara ho prova Lluís, fora.
1: Aquest xut lateral serà complicat, perquè el Monge està còmode. Llavors, bé, s'ha d'intentar doncs, buscar algun segon pal, buscar alguna cosa que no... Perquè llavors el porter està molt fixat al primer, no? Llavors, si tens el pas al segon pal, doncs el porter ja comença a dubtar.
0: Ara Pere Canyés, que li reclama aquella falta sobre Cels, l'Ivan crec que li ha dit que havien tocat bola, i bé, doncs no ha pujat la falta al marcador, Cels que l'ha enviat al pal, i el 0-2 sí que ja hagués fet una mica de mal. Martí Portela per Jordà. Últims 3 minuts del primer part, guanya l'Sporting 0-1, val el gol de Cels Portela. Martí, obre l'esquerra per Vicent. Vicent de nou per Martí. Martí per Jordà. Encara Jordà, la bola dividida, se la queda Vicent Martí, intenta prendre Nadal, també Lluís, Nadal, apareix Martí Portela, però se li acaben els 5 segons, per tant, bola pel Vendrell.
1: Sí, l'Sporting ho té molt clar, eh? té els dos balanços ben posats sempre, els cels d'interior, i a partir d'aquí doncs van buscant, no? Però és difícil treure els i contres, doncs per això, perquè tenen els dos balanços sempre a mitja pista.
0: Setmana Nadal, torna a Palau. Doncs acaba amb el 5 inicial Toni Porta, perquè són els 4 mateixos que han començat el partit. Palau ara fora, recupera Vicent Martí. Doncs hem tingut una estoneta que una mica la joventut del poder, amb fins a 3 jugadors joves, i ara és al revés. Compte que s'ha quedat sol Jordà, Arques! Arques, doncs a la segona, compte que s'ha deixat enrere Palau. Jordà l'aixeca i pica, per sort no ha pogut impactar bé. Déu-n'hi-do, s'havia quedat totalment sol Jordà, i de miracle han arribat al segon.
1: Sí, sí, una altra acció massa clara que el Vendrell doncs hauria de fer alguna cosa doncs, perquè no passi.
0: Ara buscava la sotana Lluís amb Martí, que no se l'ha deixat fer. Martí deixa per Jordà, que ha tingut la gran ocasió per fer el 0-2, se la deixa enrere, ara Lluís la deixa per Ferretti, vinga, pot córrer el Vendrell. Ferretti la posa per Magí, Magí, Magí, llàstima, se li ha escapat el control. Ara ho prova Lluís, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Lluís Ferrer en la jugada, potser que semblava que no portava el lloc, que imagino que havia pogut rematar en primera instància. Apareix Lluís Ferrer per clavar-la de pala per baix. Minut i mig pel descans. Club d'Esports Vendrell 1, Sporting Alcoi 0 1.
1: Veu una miqueta el que parlàvem dels cels, no? Que és un oportunista doncs, allà dintre l'àrea, doncs el Lluís igual, no? Un rebot aquí al mig, que no sembla que no va enlloc, doncs ell l'agafa, xuta directe, el porter, que està, doncs, bueno, està a terra per l'acció anterior i busca perfectament doncs, aquí el que li diem el pamet, no? Que és el... entre el guai i la guarda.
0: I ara compte que hi ha targeta groga per Lluís Ferrer? Per què? Per fer-se un petó a l'escut? Perquè no exactament, no sé què ha fet Lluís Ferrer.
1: No ho sé, per la celebració, potser, o per... Bueno, abans ha picat a sobre la porteria i ves que no vingui per aquí.
0: Potser això...
1: No ho sé, potser sí, ho estic inventant, però...
0: Jo recordo un cop, sí, que va picar el pal i va entrar la blava, després de perdre un partit. Ben.
1: Sí, estava jo d'entrenador.
0: Sí, sí, a més era un partit de Galícia i bueno, vam anar una mica en quadre. Però bé, doncs, en tot cas, doncs el gol que puja del marcador, ha anat temps mort. Pere Canyés, també era protesta Monge amb l'àrbitre de taula. Aquí vem la repetició, l'acció de Ferretti per Magí, que li dona la bola al patí, Monge que refusa, però no hi ha ningú per allà de l'Sporting, sí que hi ha Lluís Ferrer, que l'ha clavat, fent l'1-1. Però a partir d'aquí, no sé exactament... Aviam si aquí després ja se'n va cap a la porteria.
1: No, aquí evidentment no hi ha res, i m'imagino doncs és això, que l'opció anterior...
0: Sí, surt abans, surt abans.
1: Sí, ha sigut bastant abans. I entenc que va per aquí, perquè jo aquí no veig...
0: I ara el petó l'escut, i aquí és quan veurà la targeta groga. Bé, doncs es reprèn ja el joc, minut i mig, posarà el bon joc Cels, Cels per Martí Portela... Tornem a estar com al principi 1-1, que més el mateix marcador que teníem l'any passat. L'any passat els gols van arribar a la segona part. Aquest any els dos a la primera. I ara compte que Magí busca el segon. I a més treu la falta. Magí, Magí, Magí, llàstima. Demanava una altra. A més la novena era la desena. Per tant, doncs, si l'haguessin xiulat, la segona que li hem fet era la desena. Que és el que protestava el públic.
1: Jo no l'hagués pitat tampoc, és indirecte.
0: Doncs amb 9 faltes l'Sporting. Per tant, doncs bé, veiem si l'Albandé Fitzgerald la pot rascar. Abans d'arriba el descans, de moment la bola que és per l'Sporting, per tant la bandera encara podria tenir última possessió. Martí per Jordà. Intenta robar Magí, el Vendrell ara... Compte, ara ha caigut, és la... això era la desena. Compte, Cels, la rematada a l'àrea, per tant bola pel Vendrell.
1: Per mi tampoc era res, per mi aquí s'ha deixat caure, crec que era el Magí, no?
0: Sí, aquí l'ha buscat també molt.
1: Per mi sí, massa buscada i això li van normalment...
0: Magí no fora, ara també s'ha doncs, envalentonat. 38 segons pel descans, serà bola per l'Sporting. Ara també pot estar Ferretti, que no sé si l'havia tocat algú, però no, és bola per l'Sporting, per tant... Si ho fan bé, doncs hauria de ser l'última possessió de la primera part, si és que el Vendrell el recupera abans, que el Vendrell sembla que va pressionar dalt. Martí Portela. Ara ja, doncs, ja repleguen. Tessi Palau, que continua amb la pressió sobre Martí Portela. Vicent Martí. Ara ha caigut Cels, amb aquest bloqueig.
1: No, la segona pel Lluís. La segona per Lluís, doncs, però no entenc ara si puc protestar.
0: Doncs blava per Lluís, perquè aquesta és la segona groga.
1: No ho entenc. No,
0: doncs s'estan complicant d'una manera la vida dels àrbitres. Déu-n'hi-do. Doncs el Vendrell, que ara ha de jugar 26 segons del que queda la primera part en inferioritat i encara doncs, minut i mig de la segona amb un jugador menys.
1: Sí, no acabo d'entendre aquesta... És a dir, per expulsar un jugador així han de ser molt clares i... I si nosaltres ara mateix des d'aquí no més... sabem què hem pitat, llavors...
0: És que a més ja costa veure que en un partit doncs veure les dues grogues, però és que aquestes han caigut molt seguides. Doncs bé, ara 4 contra 3, la rematada refusa Arca, se la queda Palau, i això doncs l'hauria d'aguantar el Vendrell aquí fins que s'acabi la primera part. Aquestes amb un menys. Palau se la treu de sobre. Recupera Jordà, doncs encara tindrà 10 segons l'Sporting per fer l'última acció d'atac. Jordà acaba mirant el cronòmetre, Martí Portela... Jordà contra la passada, Martí, la rematada de Jordà, s'està veient Palau, vinga Palau, no, ja s'ha acabat el temps, final de la primera part, Club d'Esports Vendrell i un Sporting al Coll, una primera part que semblava que no passava res, que ens aniríem amb 0-0 al descans, però el gol de Cels Portela, que doncs, ha obert una mica doncs, el foc, Lluís Ferrer que ha fet l'empat a 1, el mateix Lluís ara acaba de veure una targeta blava per dues grogues consecutives, i això doncs, ha animat una mica el partit, per tant, doncs res, nosaltres marxem 10 minuts de pausa i tornem per explicar-los la segona part, fins ara.

programa Destí 2030, el programa que vol donar a conèixer els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 a través d'iniciatives que es porten a terme a la demarcació de Tarragona. Cada setmana els aproparem històries que s'impulsen al territori per avançar cap a un futur més sostenible, inclusiu i resilient. Podran gaudir d'un nou capítol cada divendres a 2:15 del vespre a través de la seva televisió local i la xarxa Més.

Sabeu quin és el peix més consumit a Espanya? Us ho desvelem de seguida. Avui, a l'Espai sobre Alimentació Saludable de Consum, en parlarem. Us n'explicarem totes les propietats i us donarem alguns consells perquè el pugueu gaudir al màxim. Va, quin és el peix que més consumim? Doncs el lluç. El lluç és un peix blanc molt apreciat perquè té un gust suau i a més admet una gran varietat de preparacions culinàries. El seu contingut calòric és molt baix, només unes 60 calories, i té menys de 2 grams de greix per cada 100 grams. Per això és un aliment adequat per persones amb sobrepès i també per a dietes baixes en sodi. Es pot cuinar a la planxa o al forn. La seva carn és rica en àcids grassos omega 3. El lluç també destaca pel seu contingut alt en proteïnes i en minerals com el seleni, el fòsfor i el potassi. Pel que fa a les vitamines, aporta una quantitat significativa de vitamines del grup B, com la B3, la B6 i la B12, a més d'una petita quantitat de vitamina E. Quines recomanacions hem de tenir en compte a l'hora de cuinar el lluç? Dependrà de la part de la peça. Per exemple, la cua es pot bullir, les rodanxes es poden arrebossar o cuinar amb salsa verda, que és la preparació més característica d'aquest peix. El llom es pot fer obert a la brasa o a la graella, i el clatell al forn. La part més apreciada del lluç són les cocotxes, és a dir, la part carnosa situada a la regió gular, molt valorada per la seva textura característica. I quina diferència hi ha entre el lluç de pinxo i el convencional? El lluç de pinxo rep aquest nom pel sistema de pesca, ja que es captura amb ham, l'art de pesca conegut com a palangre. És un fil amb centenars d'hams, als quals els lluços piquen i queden enganxats. Com que els lluços capturats amb aquesta tècnica pateixen menys cops, presenten un aspecte més fresc, amb una coloració platejada i els reflexos brillants. Per això el lluç de pinxo és el més valorat, ja que habitualment es pesca prop del litoral, aproximadament a uns 30 quilòmetres de la costa. Si voleu investigar algunes receptes per cuinar-lo a casa, fixeu-vos en aquestes. Per exemple, lluç amb salsa de taronja, ceviche de lluç o hamburguesa de lluç. Us encantaran. I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre Alimentació Saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa. Moltes gràcies.

0: A la Policlínica Comarcal del Vendrell t'acompanyem en cada pas de la teva recuperació. El nostre servei de rehabilitació combina experiència mèdica, tracte proper i tècniques avançades per ajudar-te a recuperar mobilitat, benestar i qualitat de vida. Sigui per una lesió, una intervenció o molèsties del dia a dia, dissenyem tractaments personalitzats adaptats a cada persona. Perquè recuperar-te no és només curar-te, és tornar a sentir-te bé. Policlínica Comarcal del Vendrell, al teu costat, cada dia.
1: Sabies que més de 1.500 famílies confien en l'atenció a domicili de la xarxa Santa Tecla? La Tecla Casa, servei integral d'autonomia personal, serveis domèstics, acompanyament, formació de cuidadors, informació en ajudes tècniques, adaptació del domicili. Informa't en el web lateclacasa.cat.
0: Més de 180.000 usuaris únics cada any ja confien en Ràdio Televisió El Vendrell per estar al dia de tot el que passa al Vendrell i al Baix Penedès. Troba...
2: Bona tarda, de nou des del pavelló Quim Tomàs. Ja tornem a ser per explicar-vos la segona part d'aquest Club d'Esports Vendrell 1, Sporting Alcoi, Erum 1, un Sporting que s'avançava amb un gol del vendrellenc Cels Portela i un altre vendrellenc, Lluís Ferrer, minut i mig pel descans, aconseguir l'empat, i un Lluís que també seria protagonista els últims segons de la primera part perquè veuria dues targetes grogues gairebé consecutives que li provocaran una targeta blava, i per tant doncs, el Vendrell que segueix en feta numèrica i ha complert doncs, un mig minut i ara aproximadament doncs, haurà estat un minut i mig doncs, encara un jugador menys. Ara compte que provava John la bola que ha tocat a la xarxa, per tant ha rascat un bullying, per tant doncs, aquí ve el John per començar la segona part, com dèiem doncs, el Vendrell que ha de resistir en aquesta inferioritat, però doncs, el John que precisament és un especialista en aquestes situacions. Toni Porta sempre aposta per ell perquè és un bon patinador, i ara doncs bé, ara el Vendrell ja li toca replegar, tocar posar-se en aquest trenc defensiu. Ara el Magí també li reconeixia al John doncs, la bona jugada que havia fet només començar, i ara doncs aquest 4 contra 3, vinga, resistir, ho prova Jordà, la bola que arriba fins a John, John li posa Magí, Magí la lluita amb Jordà i hi ha falta, doncs és la desena, doncs mira, el Vendrell que rescala la desena en inferioritat. Aquí doncs ve el John i el Magí, i mira, se'n va Magí entre Ferretti per tirar la directa. Doncs tindrem aquesta oportunitat, doncs importantíssima, perquè semblava que ara la cosa es posava lleig amb aquesta inferioritat, i ara trobes amb aquesta desena que et pot posar per davant.
3: Sí, a veure bueno, el Monge costava ser un porter de genoll a terra, diria, potser també sabent que el Jordi és esquerrà, doncs potser canvia alguna coseta, però bé, a veure si el Jordi és capaç de fer el segon.
2: Vinga, som-hi Ferretti, s'obre cap a la dreta, ai, s'està a punt d'escapar-li, Ferretti, gol, semblava que se li escapava, però això ha fet que encara després agafés més angle, deixés a Monke amb un pam de nas, si fes el 2-1, s'avança el Vendrell per primer cop en aquest partit, minut 25 i mig, Vendrell 2, Sporting 1.
3: Sí, com deia, veus, s'ha posat amb genoll a terra i...
2: Però aquí semblava que se li escapa la bola, doncs mira, encara...
3: Sabrem jo a terra, ha tret l'estic i el Jordi l'ha salvat molt bé. Llavors, cap a aquest costat costa molt que els porters es moguin. Llavors, per això moltes vegades des d'aquest costat es posen en pantalla. Però bé, molt bé, molt bé per part del Jordi, ja tenim el segon.
2: Contra Jordà, la bola que es passeja, intenta la segona rematada de Jordà. Arques, quina mà té Arques. Doncs Arques, que ja ha acabat bé la primera part, doncs ara de nou també mantenint el Vendrell doncs, en aquesta inferioritat. Que, doncs, res, jo, doncs, ja només li queda mig minut per resistir aquesta inferioritat, on a més el Vendrell s'ha posat per davant. Per tant, doncs, de moment, millor impossible. Guanya el Vendrell 2-1 amb aquest gol de Jordi Ferrer de falta directa. Un Vendrell que, a més, que això sí, està en 8 faltes, per tant, tampoc pot badar en aquest aspecte. Bola per Jordà. Jordà, que ara, doncs, entra dins l'àrea. Patina per darrere, busca la xica i pica. La bola morta, intenta rematar Cels. Cau Cels. Ara torna a caure i treu la falta, doncs és la novena. Doncs compte, perquè ara si la propera serà directa per l'Sporting.
3: S'ha d'estar més pendent dels Cels, perquè els Cels aquí dintre doncs, agafa part, tots els rebots i és molt pesat. Llavors s'ha d'estar pendent d'ell.
2: Contra que servirà per l'Sporting, la rematada, gol! Doncs un altre de Cels, Portela, quan just s'acabava la inferioritat numèrica, estava a punt de sortir Ferretti, fa l'empat l'Sporting, Vendrell 2, Sporting 2.
3: Mira, si abans ho dic, no? Bé, és que és el Cels, és el Cels, és això, un rematador a dintre que agafa tots els rebots i que els enxufa cap a dintre, doncs mira.
2: Aquí ho veiem el servei, l'han tocat doncs, tots els jugadors de l'Sporting fins que ha arribat a Cels. El 2-2 i compta perquè encara doncs, queden uns segons. Per tant, aquí el Vendrell ha d'aguantar la bola mentre entra Ferretti. Vinga, John. Se'n va John davant la banqueta de l'Sporting. Encara John.
4: Sí, el John és difícil.
2: Encara l'aguanta John. Bé, John la deixa per Palau i ara sí pot tocar tranquils aquí dalt perquè entra Ferretti. Ja està, 4 contra 4. Doncs una inferioritat que al final s'ha saldat doncs, deixar les coses igual. Un gol per cada equip. Per tant, 2-2, tot continua igual. Palau. Palau per Ferretti. Ara l'onzena de l'Sporting, que doncs, tal com està el partit m'atreveixo a dir que fins i tot arriba al segon cicle.
3: Sí, sí, ara mateix parlàvem amb el Carlos Cortijo aquí fora que el partit no és, bueno, en comparació amb el que lliga doncs, els xocs són molt més tous i la velocitat i tot això, però que a la vegada doncs, els àrbits estan pitant moltes faltes doncs, perquè, però que l'agressivitat doncs, els xocs no és excessiva, però però bé, els àrbitres en aquest cas estan pirant moltes faltes.
2: Sí, diguem que hi ha Carlos Cortijo, perquè clar, al principi el Lleida ha de jugar aquesta primera jornada catalana, però el partit que tenia, que és el Nou Igualada, que ha ajornat el 7 d'octubre, el Lleida va jugar dijous la tercera jornada contra el Vilafranca, guanya 4-1, i aquest cap de setmana descansa, i per això doncs, tenim aquí l'ex Rotginer Carlos Cortijo, seguint de prop doncs, tant el Madrid com l'Sporting, és Vicent Martí, encara Vicent Martí, la lluita a John, li posa l'estic a punt de recuperar, però fa falta i és la desena.
3: El que parlàvem, eh? Són faltes per posar l'estic. No són faltes per xocar ni per agressivitat, sinó per posar l'estic.
2: I bé, ja podem dir que sembla que han recitat les actes, perquè ja han posat els dos gols. Surt el gol de Ferret i surt els dos gols de Cels, per tant, 2-2. Per tant, ara sí que, després d'aquesta directa, doncs ja tornem a fer repàs de marcadors, com és habitual, perquè doncs, podem seguir espatllat tot el sistema i per tant no podíem seguir els resultats de la Plata ni tampoc de la Lliga Catalana, ja que tot i que són federacions diferents, el software és el mateix. La llançarà Martí Portela davant de Xevi Arques, l'Sporting que es pot tornar a posar per davant, Arques que ho intentarà evitar, dona l'hoquei Picó i va Martí. Martí, Arques, compte de gol, per sota la primera, l'ha aconseguit aturar però el refús ha anat a parar el Vendrellenc que torna a posar per davant el seu equip. Minut 27, Vendrell 2, Sporting al Coi 3.
3: El Xevi es queixava de que potser el Martí...
2: Li havia donat amb l'estic.
3: Sí, li havia donat amb l'estic. No, bueno, és tan mínim.
2: Bé, aviam, segur. Ara el tornem a veure. És el 2-3, doncs els Porteles, de moment, doncs, revolucionant el partit. Dos gols de Cels, un de Martí. Aquest que veiem ara, aquesta falta directa. Aquí la rematada, aquí vaja, no cal veure res, no, per tant gol però, totalment legal.
3: Sí, aquí l'ha aguantat bé el primer ganxo perquè el doble, bueno, li ha fet un doble ganxo al Martí i ha aguantat bé aquí el primer pal, però després doncs, al treure l'estic estàs una miqueta més venut.
2: Magí per John Ferretti, recupera Vicent Martí. Encara Vicent Martí, a punt de perdre, recupera John. John per Magí. La rematada estava Ferretti demanant-li el segon pal.
3: Sí, era claríssim el segon pal aquesta. I el joc molt bé, el joc molt bé aquí. Durant agressivitat, no? Aquesta agressivitat que demanàvem ara fa una estona, doncs això és el que dona el John. Doncs vinga, va, a veure si a més del John doncs ho fa més gent.
2: Bola per Vicent Martí. Deixa per Martí Portela, que doncs, ha tornat a posar fa uns instants l'Sporting per davant. El Vendrell, que havia aconseguit remuntar en inferioritat, quan semblava doncs, en el pitjor moment. Però doncs, l'Sporting, que li ha tornat a donar la volta, i per tant toca tornar a remuntar. Ocaña, deixa per Martí Portela. Martí per Vicent. Vicent toca per Cels. Amb tot un doblet avui. Deixa per Martí Portela, per tant, potser ara mateix és el pitxitxi d'aquesta lliga. És Ocaña, que ara mirava quan li queden 20 segons. Ocaña, que busca sortir des darrere, la deixa per Martí Portela i ja està a punt per tornar Lluís Ferrer un cop complerta ja la sanció. Ocaña per Vicent Martí, ho prova des de lluny, picava Monge per avisar que s'acaba la possessió, però l'ha tocat Arques, per tant de nou 45 segons per l'Sporting, de recuperar el Vendrell, els Porteles per allà al mig, se l'emporta Martí en darrers per Ocaña per Vicent Martí, demana calma Pere Canyelles. Martí Portela deixa per Vicent Martí. Martí Portela ho prova des de lluny, la bola rebotada, compte Cels, que buscava el hat-trick, per sort ara no ha trobat porteria i surt ja John, deixa per Magí. Magí, que se'n va i deixa el seu lloc a Lluís Ferrer. John.
3: També avui important tema de la calor que fa en aquest pavelló, eh? Avui fa molta calor i els jugadors, doncs, pot ser que això ho acusin, doncs, a cara al final del partit. Esperem que ho acusin més els jugadors de l'Alcoi que els de Vendrell.
2: El que passa, clar, l'Sporting que té la rotació més llarga avui, perquè el Vendrell, doncs, té un canvi menys, però bé, doncs sí que és cert que potser l'Sporting s'està desgastant una mica més. I bé, veurem. Una calor que ja vam veure el dia, i vam patir el dia del Sant Cugat a la Lliga Catalana, aquell dia, doncs, normalment el marcador que va ser de 0-5. Avui 2-3, la cosa està més ajustada, però doncs s'ha d'intentar aixecar-ho. Ocaña. Ocaña per Vicent Martí. Martí Portela. Martí. Deixa per Vicent. Es prepara per entrar Joan Nin. Ocaña. Encara Ocaña. Deixa per Cels. Encara Cels. Encara Cels. Patina per darrere la porteria. Recupera John. John per Palau. Lluís. Lluís busca el Sant Pau per Ferretti. La bola ha sortit desviada. Encara la lluita Ferretti. Endarrereix per John. Li posa l'estic Vicent Martí, que recupera. Ara fa falta John, que protesta, però és l'onzena del Vendrell, 12 en Telesporting. Els dos equips acostant-se ja al segon cicle.
3: Sí, justet aquesta, eh? Sí que possiblement ho era, però...
2: Sí, a més el John sembla que intentava apartar-se i tot, però doncs ara se'n va Cels, entra Pablo Beltrán, ara s'ha obert una porta també.
3: Tant el Cels com el Martí estan descansant molt poc, eh? El Martí no sé si ha arribat a descansar.
2: Bé, el Martí l'any passat ja era jugador de 40 minuts, que també jugava bastant.
3: El Cels sí que descansa una miqueta, però la veritat és que són dos jugadors importants aquí, eh?
2: Bola per Vicent Martí, Martí Portela, un Martí que de fet doncs, podria haver tornat aquest estiu al Vendrell, però doncs, no hem de decidir seguir aquí, i solament doncs, avui doncs, s'entén per què, no? Perquè... doncs allà és un jugador important, el Vendrell potser ser un jugador més, i allà doncs evidentment és el jugador. Bola per Ocaña, Ferretti, Ocaña, encara Ocaña, Ferretti, la bola que torna a arribar als dominis de Martí Portela, i aixeca la possessió, per tant bola pel Vendrell, Lluís que la posa per Palau, no s'han entès, recupera Ocaña, déu-n'hi-do ara quina pèrdua. Martí Portela. De fet, ara mateix està una mica el pavelló en silenci, una mica expectants, aviam si el Vendrell és capaç de refer-se d'aquest cop que ha sigut el 2-3. Bola per Beltrán. Ocaña. Compte la penjada, Vicent Martí està sol, fora! No ha entrat de miracle, era el quart. Estava a punt de cantar el gol, però per sort Vicent Martí doncs, no ha tingut el sant de cara. Pablo Beltrán. Ho prova, refusa Arca, se l'emporta Palau. Demana temps mort, Toni Porta. Ara la bola que serà pel Vendrell, però abans tindrem aquest temps mort, com dèiem, molt necessari perquè un altre cop l'equip estava marxant del partit.
3: Sí, sí, bueno, una miqueta més intensa l'Sporting que el Vendrell, amb les idees més clares i sabent perfectament el que juguen, no? Abans ja ho hem comentat, dos balanços clars, un interior... I a xutar de fora, a buscar passes interiors amb uns contra uns, i la veritat és que aquest joc doncs, el tenen molt clar.
2: Per cert que bé, doncs també, abans també de fer un repàs de marcadors, també m'agradaria tenir un record per la figura de l'August Villamallor, que també a les últimes hores doncs, també s'ha sacsejat una mica el món de l'hoquei, que bé, doncs malament doncs, va patir un càncer que no ha pogut superar, 35 anys, i a més crec, Xavi, que tu també el coneixies bé.
3: Sí, vaig tenir la sort d'entrenar-lo a Reus durant un any. Va arribar allà bueno, un noi molt maco, un noi molt, molt senzill, molt, molt agradable i que bé, doncs com a jugador també d'aquells jugadors que ho donava tot, no? I que d'aquells molt agraït d'entrenar. I doncs fora de la pista és el que dic, no? Un molt bon record d'ell perquè molt bona gent i sempre el recordem amb un somriure a la boca, eh? I la veritat és que és una llàstima, doncs, que hagi de marxar gent, doncs, amb aquesta alegria i amb aquesta força, perquè ha estat patint durant no sé quants anys, però ha tingut un càncer d'aquells lletjos, no? I que és una llàstima, doncs, que gent així, doncs, hagin de patir aquestes malalties i hagin de deixar-nos, doncs, tan aviat.
2: Exjugador, exentrenador i excoordinador del Reus Deportiu, demà es farà l'enterrament a Cambrils, i de fet s'ha demanat que, doncs, tothom qui vagi a l'enterrament que porti un estic, perquè, doncs, és el que li hagués agradat amb ell, i per tant des d'aquí, doncs, també el nostre record, i que descansi en pau. I bé, doncs, aquí...
3: Sí, un apassionat de l'hoquei, perquè bé, sempre estava als partits, sempre ho mirava totes les categories, i bé, l'hoquei perd un gran valor.
2: Aquí el Quim Tomàs ja s'ha reprès el joc, ara si toca la bola al sostre amb aquest refús de Monge, que es lamenta perquè li podia sortir un bon contraatac, però per sort la viga del mig del Quim Tomàs ho ha evitat. Tindrem aquest bowling a mitja vista. Mentrestant se'n va Vicent Martí, entre Nico Seguí. Aquest bowling que lluitaran Ferreta i Martí Portela. Recupera Pablo Beltrán. Encara Beltrán. Beltrán per Martí Portela. Encara Martí Portela, endarrereix per Seguí. Seguí per Beltrán. Beltrán per Martí. Martí per Ocaña. Tocant i tocant l'Sporting, li queden 15 segons. Intenta recuperar Nin, cau a terra Ocaña. Aquí ara una mica de confusió, finalment se la queda a Palau. Ferretti busca la passada per Nin. Nin que té espai, s'ho pensa, la bola no ha entrat de miracle, serà bowling.
3: Aquí el Joan anirà d'anar més ràpid. Que s'ho faci com vulgui, gambea la cullera, molt bé. Has de rematar de primeres, no hi ha més. Perquè aquí el porter, doncs, ja parant-la, aixecant l'estic...
2: El primer gol de Lluís ha sigut així, perquè no s'ho ha pensat, cap dins.
3: Llavors aquí, entre que pares la bola, aixeques l'estic i tot, el porter està col·locat, ja et veu xutat, ho veu tot.
2: Bola per Nin, deixa per Palau. Palau per Ferretti. Ferretti, deixa per Lluís, al fons. Lluís busca el passant interior, recupera Seguí. Encara Seguí, deixa per Martí Portela. Ferretti, a punt de recuperar. Comença l'emporta Martí Portela. Martí, la passada, per sort, no ha sigut bona per Seguí. Seguí, que la regala Lluís. Vinga, pot sortir el contraatac al Vendrell. Lluís la posa ja per Ferretti. Ferretti busca l'acció individual, l'ha perdut. Recupera Martí Portela, però Ferretti intenta recuperar-la. La lluita entre dos vendrellencs, se l'emporta finalment Martí, que està tot arreu. Martí busca l'autopassada en Palau, però arriba abans Lluís. Lluís ho prova. La bola rebotada. Serà bola pel Vendrell, però abans tindrem temps mort donat per Pere Canyelles, que ho atura abans que el Vendrell, doncs, acabi de reaccionar.
3: Sí, ara sembla que el Vendrell, doncs, ha tingut aquestes, un parell de recuperacions aquí a mitja pista. També veig l'Sporting una miqueta més cansat, segurament el Martí, per això aquesta acció, doncs, no ha sigut encertada.
2: De fet, crec que em sembla que Nico Domínguez, que és aquest jugador amb l'esperarà, no sé si ha jugat o ha jugat molt poc, perquè ara fa estona que no el recordo. Llavors,
3: sí, jo
2: pot ser que també,
3: no, jo diria que no ha jugat.
2: Que no ha jugat. Per tant, estan jugant també en rotació de 7, realment.
3: Sí.
2: Per tant, també, sabem, també ho van notant. I bé, doncs ara, si portem per repassar marcadors, perquè doncs ara que ja tenim les actes en marxa, doncs ara és bon moment, perquè ho hem deixat fa molta estona i han canviat moltes coses. De moment, doncs, el grup nord, Ordes 3, Oviedo 4, déu-n'hi-do aquest partit, entre dos recent ascendits. El Dominicos, que està guanyant 0-1 a la pista del Companyia. I el grup sud, ja tenim final a Vilanova. Vilanova 1, Alcobendas 3. I en joc, el descans, Sant Just 1, Espanyol 1. I a la primera part, Palafrugell 0, Mataró 0. I s'acaba d'avançar el Cerdanyola, Igualada. Igualada B 0, Cerdanyola 1. Aquests són els marcadors que tenim a plata. I pel que fa a la Lliga Catalana, Lliga Catalana Femenina, doncs tenim a la Lliga Catalana... Bé, aviam, Pere, ara farem un... Entrem a refrescar la pàgina, aviam si tenim... Espera. Doncs mentre estava reprenent el joc aquí el Quim Tomàs... Bé, doncs no sé si la Catalana, crec que no funciona encara les actes. Sembla que l'Espanyola sigui arreglat el problema, però en canvi la Catalana no, però sí que us podem dir que el Calafell està guanyant 2-0 contra el Xum i el Noia està guanyant 3-0 contra el Vilafranca. Per tant, sembla que els equips locals del Penedès doncs estaven fent la feina. La bola per Lluís Ferrer. La intenta recuperar Seguí. Encara Nico Seguí. Deixa per Ocaña. Ocaña per Beltrán. Martí endarrereix per Ocaña. Arribem a l'últim quart d'hora del partit. Guanya l'Sporting 2-3. Encara queda molt. Però el Vendrell que necessitaria com a mínim el gol de l'empat per acabar de creure-s'ho que pot guanyar aquest partit. Recupera Nin. Nin per Magí. Magí per Palau. De nou Magí. Nin, Magí. Magí per Palau. Palau per Magí. Es prepara per entrar Marc Nadal. Palau la deixa per Magí. Magí ho prova des de lluny. Monge l'ha aturat. La bola que es passejava, però finalment ha anat cap a fora en comptes de cap a dins, que és on ens hauria agradat. Bola per Seguí. Seguí que fa la diagonal, la rematada per baix. Compta la segona jugada. Seguí per Ocaña. Martí Portela. Deixa per Ocaña. Beltrán. Ocaña. Martí Portela. De nou Ocaña. Beltrán. Des de la tanca, però arriba Lluís. Segueix Lluís, segueix Lluís, segueix Lluís, segueix Lluís. Busca l'acció individual, ha caigut a terra.
3: Però ara...
2: I compta penal. Penal? Ens ha tret penal, el Lluís, eh? El petroli que ha tret aquí...
3: Ara... Directe,
2: directe. Directe, sí. Directe.
3: Bé, no, bueno, jo tampoc
2: jo no sé si és per acabar de compensar les blaves, bé, la blava d'abans. Ho haurem de tornar a veure, però m'ha semblat que el Lluís aquí arribava ja pràcticament que no podia dir fava. I al final doncs, no se sap no com ha tret una directa.
3: Jo no acabo de veure aquesta directa, però bueno, el que anava a dir és que el Lluís ara mateix ha arribat sol. Bueno, si era algo, és penal.
2: Sí, perquè aquí sí que hi ha una primera empenta, però el joc continua.
3: És penal.
2: I aquí, mira, això és dins l'àrea. Bueno, li deixa el patí, sí, però clar, si li deixa el patí, llavors es blava també.
3: Que també per mi el Lluís, doncs, no sé.
2: Jo no...
3: Molt
2: no.
3: Just. Però bueno, independentment d'això, el Vendrell ha arribat... El Lluís ha recuperat la bola a seva pista, ha sortit sol endavant i ningú l'ha acompanyat. Aquí els altres jugadors han d'estar més posats, han de sí, voler perquè... córrer, han de voler
2: sí,
3: estar...
2: Sí, Lluís tampoc seria el jugador més ràpid de l'equip, precisament.
3: Bueno, també... però és que els altres quatre s'han d'activar ràpid i intentar acompanyar-lo.
2: Doncs hi anirà Ferret amb aquesta directa també doncs, bastant surrealista, perquè hi havia de tot menys directa, però vaja. En tot cas, el Vendrell, que abans ja ha pogut fer el 2-1 amb Ferret, que ha aprofitat la desena, i ja vam mirar si Ferret de nou pot superar Monge, abans tindrem la mopa. I bé, doncs, per cert, veig targeta groga, Marc Canyelles per protestar, que ara doncs, està rient, com dient aquí Lluís doncs, el que ha tret. I bé, doncs, mentrestant, tenim els mateixos marcadors, per tant, no, de moment no s'ha mogut res. Per tant, doncs, bé, ara ja sí, pendents d'aquesta directa. A veure si Ferretti pot fer el 2-2. Vinga, som-hi, Jordi, Monge sota pals, el Vendrell que busca l'empat a 14 minuts clavats pel final del partit. Seria important ficar-la. Vinga, som-hi, Ferretti. Ara dona l'hoquei Picó i va Ferretti, que està obrint cap a la dreta. Encara Ferretti, Ferretti, Ferretti. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Doncs pel mateix forat l'ha ficat Ferretti. Empat al Vendrellenc. Minut 36, Club d'Esports Vendrell 3, Sporting Alcoi 1-3.
3: Sí, un altre clàssic, no, del Jordi, que bé, doncs es posa aquí a la seva dreta i fa el ganxo llarg a l'esquerra, l'ha fet molt bé. El porter, doncs... En aquest cas doncs, ha quedat molt estirat, no? Aquí veiem un genoll a terra, li canvia pantalla i ell, bueno, crec que és el que he dit abans, no? Que està més acostumat doncs, a estar amb el genoll. Li queda l'estic sota, també, té una miqueta menys de mobilitat. Bon. I bé, bona acció del Jordi.
2: Doncs Ferret i el rescat amb aquestes dues directes quan l'equip semblava més perdut. Doncs vinga, queden encara 13 i mig pel final, aquí pot passar de tot. Martí deixa per Ocaña, prepara doble canvi Pere Canyelles, perquè com dèiem, ja segurament el desgast que comença a passar factura, i els canvis doncs, potser ja seran de dos en dos. Preparat Jordà i Cels Portela, ara recuperarà Jon la bola. Jon que deixa per Palau, un gol que també ha servit per tornar a animar el públic, o com a mínim la part de l'orgull. Bola per Palau. Nadal. Magí. Magí per Jon, de nou Magí. Encara Magí, encara Magí, l'escola individual, però hi havia fins a 3 jugadors de l'Sporting, era molt complicat.
4: Sí, aquí el Magí s'ha equivocat, però intenta passar pel mig dels 4, és impossible.
2: Però també és veritat que tampoc, com abans, no l'acompanyava ningú. Recupera John, que ara s'ha jugat a la passada, recupera Ocaña, contra aquestes pèrdues, que l'Sporting intenta sortir ràpid, Beltrán, ara ha relliscat Ocaña i no li ha pogut passar Beltrán, que manté la bola, ara sí li deixa Ocaña, de nou Beltrán, i Ocaña, que serà un dels substituïts. Se'n va, entra Cels, que precisament ara li ve la bola, la deixa pel seu germà Martí, Martí per Beltrán, contra Beltrán, ha aparegut John, perquè s'havia desfet de Magí, ho celebra la banqueta del Vendrell, encara prou la bola per l'Sporting, 10 segons de possessió, Beltrán s'atura, pica Monge per avisar, Beltrán per Cels, Cels que busca la xica i pica, recupera Nadal, encara Nadal s'encarrega de pujar la bola, la deixa per John a l'altra cantonada, John per Palau, Palau per Nadal, Nadal vinga, pot entrar, llàstima, era boníssima, però ha tallat Cels Portela.
3: Sí, aquests talls els ha fet molt bé a l'inici de partit el Vendrell i ara els ha deixat de fer.
2: Compte Cels, la penjada, per sort no hi ve ningú, recupera Nadal.
3: Tot el que són moviments sense bola són bons.
2: Ara també s'ha igualat en la passada, se l'endú Martí, ara el partit que es torna boig, ha tallat Palau, demanant calma des de la banqueta, bola per Magí, però el Magí que se la vol picar, Magí, Magí, Magí, el primer pal la refusa Monge, recupera l'Sporting.
3: I aquí el Marc Nadal comet un error perquè se'n va cap al mig quan el Magí està al primer pal, llavors el Marc Nadal ha d'anar al segon per fer dubtar el porter.
2: Recupera John, John per Nadal, Nadal obre l'esquerra per John, John de nou per Nadal, Magí, Magí per Palau, a punt de perdre la pressió de Beltrán, l'endarrereix per Nadal, Nadal busca la mitja volta, encara Nadal, encara Nadal, s'atura, la deixa per John, encara li queden 15 segons al Vendrell, John, John patina per darrere, la posa per Palau, Palau, la bola que queda per allà morta, se l'emporta Nadal, li queden 5 segons al Vendrell, Nadal, Nadal, fora, l'ha buscat ara el Vilafranquí, compte que se'l pot emportar Cel, Martí, i compte que serà blava. Serà blava, més una acció absurda, perquè el Vendrell, que no s'ha atrevit a buscar la bola perquè li quedava poc temps, però això hauria evitat el contraatac del Coi, i ara la blava, que haurem de tornar a veure, perquè a mi no sembla que tenim Martí.
3: Vist en directe no és ni falta, perquè toca la bola i sí, que després arrossega i potser s'emporta el Martí, però és que toca la bola clarament.
2: Mira, aquí ho veiem, com arriba Martí a la bola.
3: Bueno, no ho sé.
2: Aquí potser li toca una mica amb el patí, l'Imagí.
3: Sí, però és la inèrcia.
2: Sí, si no l'acaba de tombar ell. És que jo crec que ja va...
3: Li treu la bola i després xoquen. Però és normal que xoquin. És un esport de contacte, no sé.
2: Bé, dèiem al principi que eren àrbitres potser de garantia perquè són d'experiència o que hi lliga, però avui, doncs, bé, estan prenent algunes decisions per una banda i per l'altra, perquè també ho han dit amb la directa de Ferretti, que segurament doncs, tampoc l'haguéssim assenyalat. Però bé, doncs ara el Vendrell de nou en inferioritat a 10-40 pel final. 4 contra 3.
3: Bé, important doncs tornar a aguantar, perquè un altre gol de l'Alcoi faria molt, molt complicat el partit.
2: Jordà, Jordà per Martí, movent-la ara a l'Sporting. Ho prova Jordà, Arques, compta la bola morta, arriba John.
3: Clarament ara li deixen aquest costat perquè el Marc Palau agafava els Cels i deixen aquest costat lliure al Vendrell perquè puguin xutar.
2: Bola per Ferretti, han intentat aguantar la bola al Vendrell. Ferretti per Palau. Palau, la deixa per John. John que ara anirà en dos i segurament la perdrà. No, doncs encara l'aguanta, encara l'aguanta John, deixa per Palau.
3: El John és el millor fent això.
2: Ferretti, John, ara la passant ha sigut bona, Arques que se l'haurà a treure a sobre, la bola que no arriba a tocar el sostre, arribarà fins a Ferretti, i el Vendrell que la va aguantant. Doncs de moment ho està fent bé el Vendrell, ara la perd quan ja no hi ha més remei, però la perd lluny de porteria, per tant, ara ja toca replegar, i ha passat ja un minut, per tant, li queda un minut d'inferioritat. Martí Portela.
3: Veiem ara com el...
2: Contra el rematada, Arques. Recupera John. Encara John, compte, a punt de recuperar Vicent Martí. Vinga, ja posa el triangle al Vendrell. Jordà. Compte Jordà, compte Jordà. Se l'ha deixat enrere, posa el guarques i se l'emporta Palau. Palau la demana Ferretti, encara Palau, encara Palau, encara Palau, encara Palau, patina per darrere, encara Palau, empenta 0-2, va aguantant la bola, ara però recupera, compta el contraatac, per sort el recupera Ferretti. Ara es lamentava Pere Canyés que els hagi durat tampoc la bola. Palau que prou és de lluny, rebatura Monge, però això li permet al Vendrell tornar a plegar. Aviam aquesta bola on cau, se la porta Palau, llàstima, la passada aquí no ha sigut bona. Últims segons de superioritat per l'Sporting, vinga, aguantar. Jordà. Jordà, que ho prova, Arques. La bola que es queda penjada, per tant, bola per... No, bola pel Vendrell? Semblava que l'havia tocat Arques.
4: Sí, sí, pues, una molt bona parada del Xavi, que ha sigut aquí un xut.
2: I em sorprèn que no portés l'Sporting, perquè havia semblat bastant clar, però no sé si és que heu d'un toc més, però no sé.
4: Clarament el Vendrell doncs, deixava aquest xut i bé, el Xavi doncs, ha pogut sortir amb la pantalla i crec que feia una bona parada.
2: Lluís, el Vendrell que ja ha recuperat el 4 contra 4, per tant, doncs, el primer 4 contra 3 ha acabat 1-1, aquest 0-0, per tant, tot continua igual amb el 3-3, 8 i mig pel final, ara falta d'estic, que s'ha de posar en joc des del costat de la tanca. Palau per Ferretti. Ferretti per Palau. Palau prova de pollera molt desviat.
4: Aquí el John va per davant del seu defensor, l'has de penjar ràpid.
2: És Vicent Martí, que busca l'acció individual, encara Vicent Martí, encara Vicent Martí. Encara Martí, apareix John i la recupera. Ara semblava que podia treure falta de cels, però el joc continua. Lluís. Lluís per John. Encara John. Encara John. La buscava, deixava el primer pal. Volia fer un Ferretti aquí. Però Monge no s'ha deixat sorprendre. Jordà. Jordà. Lluís que demana que estiguin pendents del Martí. Bola per Vicent. Vicent per Cels. A punt per tornar a Magí, un cop complerts els 2 minuts de sanció. Busca la cullera Cels, ha tapat bé Ferretti. I ara sí, serà bola per l'Sporting. Encara 23 segons de possessió. Demana calma Pere Canyelles.
4: Ara queden 7 minuts. Ja comencen a arribar els nervis, comencen a arribar aquella por. Entenc que per part de l'Sporting, doncs aquella por a dir, ostres, un punt aquí és bo o no és bo. El Vendrell, que segurament no... segur que pensaran que no és bo, llavors...
2: Però té la pressió també per guanyar.
4: Clar, llavors és aquell moment de tensió...
2: Allà veure... que ho gestiona millor, eh?
4: Exacte. Comencen aquells minuts calents.
2: I ara, bé, doncs ara fa estona que amb faltes doncs ens hem quedat clavats amb les 11 pel Vendrell, 13 per l'Sporting. Veurem, doncs, si finalment s'acaba arribant al segon cicle, perquè hi ha un moment que semblava clar, però després ja ha baixat el ritme. I ara va posar en joc el conjunt alacantí. Serà Cels, que deixa per Jordà. Jordà, que va sortint cap a l'exterior, deixa per Vicent Martí. Vicent torna per Jordà. Encara Jordà, de nou per Vicent. Últims 8 segons, pica Monge per avisar. Vicent Martí busca l'espai, ha tapat Magí, vinga, se'l pot aportar Lluís. Vinga, Lluís, vinga, Lluís, prepara la cullera, el gran Monge. Era boníssima per Lluís, preparada per la cullera, però Monge que ha evitat el quart.
4: Sí, llàstima, ha sigut una bona ocasió i bé, ja ha sortit una miqueta alta i potser massa fàcil, no? Sembla fàcil pel porter.
2: És Ferretti. Deixa per Nadal. Magí. Nadal. Car Nadal busca l'acció individual. Se l'emporta Cels. Vicent Martí per Cels. No hi ha arribat Lluís per ben poc. Cels prepara la cullera, s'estavella amb Ferretti. Llàstima, Lluís, que no li ha caigut on volia el rebot. Cels endarreix per Jordà. Martí Portela, des de la banqueta de l'Sporting, que demanen que facin gran la pista, que la vagin tocant. Jordà per Vicent Martí. Martí Portela. La passada no ha sigut bona per Jordà. Recupera Ferretti, vinga, va, que la demana Lluís. Ferretti, li posa per Lluís. Vinga, Lluís, Ferretti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quan no sàpigues què fer, quan tens un problema, truca als Ferrers. Truca als Ferrers, quan t'ho arreglaran tot. La jugada de Lluís i Ferretti, espectacular. Ferretti que fa el hat-trick, però Lluís Ferrer, que també hi té molt a dir. Minut 44, això no es pot escapar. Vendrell 4, Sporting 3.
4: Bé, una contra perfecta, eh? El passe, amb molta qualitat, aquest primer passe...
3: que és mig votant, però el Lluís la controla molt bé, té la pausa per donar-la, espectacular.
2: Doncs solucions Ferrer, que de moment doncs, solucionant aquest partit, però encara queden 6 minuts, per tant encara queda tot un món per acabar d'aquesta lliga, aquesta primera victòria, que doncs, de moment està costant molt. I ara aviam, es fan canvis.
3: I aquí una miqueta el que he demanat durant bastanta estona abans.

0: el duel entre els Ferrers i els Portela, se l'emporten els de casa, però, com diem, encara queden 6 minuts. Encara no dic l'última paraula Sporting. Martí Portela, ho prova de lluny, ha taponat el xut Magí, Ferretti que treu la contra per Nadal, Magí que ho prova, refusa Monge. Ara també ho havia fet bé Nadal perquè s'havia ofert el segon pal, però Magí que ho ha provat i Monge que evita el cinquè. Vicent Martí, Beltran, Martí Portela, Beltran, encara Beltran, compta la penjada, la bola morta, se l'emporta Magí. Magí, que es desfà de Vicent Martí. Segueix Magí. Llàstima, ha tallat ara Beltran. Beltran, talla Nadal, se l'emporta Ferretti. Ara el Vendrit, que està trobant molt espai per contraatacar. Ara però posa la pausa Ferretti, deixa per Magí. Ara és Toni Porta, qui demana fer la pista gran. Evidentment és ara el Vendrell qui domina el marcador, per tant ha canviat la situació. Ara qui ha de tenir presses l'Sporting. Ferretti, pressionat per Cels, encara Ferretti, i contra, que s'ha emportat un cop aquí de Ferretti, la falta però és de Cels, i és la 14a, per tant la propera, directa pel Vendrell, i veient l'encert que està tenint Ferretti, doncs no sé si és bon negoci per l'Sporting.
1: Segurament ara pel cansament, eh? L'Sporting està donant contres, o el Vendrell està sabent trobar. Això sempre és una balança que mai saps que, per on ve, no? Però bé, doncs el Vendrell està aprofitant aquestes contres i ara sí que ja el Toni segur que els dirà que si no són en superioritat, doncs que millor guardar-la.
0: Bola per Nadal. Nadal per Ferretti. Magí, encara Magí darrere la porteria. Perseguit per gairebé els 4 jugadors de l'Sporting. Nadal per Ferretti. Queden 8 segons. Pica Arcas per avisar. Nadal. Encara Nadal. Nadal buscava la penjada de les esperades. Se li caurà la possessió. Doncs ara mateix, 45 segons esgotats, falten bola per l'Sporting.
1: Doncs bueno, mira, el Pere està demanant jugar sobretot en 2-2 i m'imagino que ja l'Sporting doncs començarà a xutar molt més des de fora.
0: I sobretot demanava cap, també Pere Canelles.
1: Sí, clar, perquè al final el que voldrà serà arribar als últims 2 minuts doncs, amb opcions, perquè si el Vendrell fa un altre gol doncs no tindrà opcions.
0: Sí, és que segurament aquest marcador abans de començar el partit potser ja l'haguessin firmat arribar així, però clar, tal com ha anat, doncs evidentment, doncs... És una decepció per ells, no? Però bé, doncs, com dèiem, encara queden 4 minuts, pot passar de tot. L'Sporting, això sembla amenaça de la 15a. El Vendrell que s'ha quedat clavat a les 11, per tant, ja sembla difícil que amb el marcador per davant doncs, pugui arribar a la 15a, però veurem com acaba tot plegat. Bola per Beltran. A més, demà tens mort Pere Canyelles, potser ja per preparar fins i tot 5 contra 4, perquè queden ja només 3:45. Beltran a punt de relliscar. Es nota ja no, el cansament.
1: Té el petit deslligat.
0: Bola per Cels i ara fan el canvi perquè evidentment doncs, no podia seguir. Entra Vicent Martí, ara doncs ràpid a intentar acordar-se'l. Bola per Vicent. Proves de lluny, Arcas. Recupera Cels. Cels per Vicent Martí. Jordà per Vicent. Vicent ho prova amb la cullera, talla Lluís, se la porta Nadal, llàstima, li posa l'estic Vicent Martí, encara però la pot lluitar per Nadal, Nadal amb Jordà, Nadal per Lluís, Lluís l'amaga al fons, Lluís busca l'aixeca i pica, tallat Jordà, compta ara el xoc entre Cels i Lluís, que més ha sigut dins l'àrea, el joc que continua, recupera Magí, Lluís que segueix estès a terra, ara compta que se la porta a portar Cels, Arcas, doncs per sort no li posa de Martí, que està totalment sol, Lluís que ja s'ha aixecat, està Magí sol, llàstima, ha tallat Jordà. Li volia posar Lluís a Magí, però providencial aquí Jordà. Ara la lluita entre Magí i Martí. Cau Martí, falta, és la 12a del Vendrell. I ara, si el temps ha ordenat per Pere Canyelles, 2:30 pel final.
1: Bé, bueno, ja ha començat a xutar una miqueta més l'Sporting i suposo que és el que dius, que ara l'últim minut o quan el Pere consideri doncs, ja treure el porter. Però sobretot doncs això, ser més directes, veig el Martí molt cansat, ja no tornar a defensar i mirar la posició que té. I bé, doncs per part del Vendrell, doncs aquí ara s'ha de ser valent, s'ha de ser valent els xuts, s'han de tapar tots els xuts possibles, no poden passar. Molt atents als cels a dintre, perquè ja ho hem dit abans, que dintre l'àrea doncs és perillós. I a partir d'aquí, doncs també, si arriba alguna, doncs els rebots. Els rebots, tancar el rebot és importantíssim, igual que el bàsquet, no? Doncs, tindre l'opció doncs, de que el rebot sigui teu.

0: si no...
1: Si no hi ha un que si no els cels, posta la caça i cap dins, no?
0: Sí, bueno, encara que no la cacin, encara que no la caci cap a dintre, sinó que la pugui treure i tornar a començar, doncs també és... també dona una miqueta més d'empenta, no?, a les seves opcions.
1: Doncs mentrestant aquí veiem la repetició dels gols, Ferretti amb un hat-trick, doncs sens dubte el jugador més destacat avui, l'MVP, si això acaba així. I bé, doncs aprofitem també per fer un últim repàs de marcadors, abans que reprengui. L'Oviedo que està guanyant 3-5 a la pista de l'Ordes, el Domenico és 1-2 a la pista del Companyia, i el grup tot igual, Sant Just un Espanyol 1, ja la segona part, Palafrugell 0-0, Igualada B 0, Cerdanyola 1. Per fi han resultat també les actes de la catalana, per tant, tenim final a la femenina, Voltregà 4, Vigues 4, el Palau guanyant 1-3 a Sant Cugat, el Cerdanyola 4-0 contra el Mataró, i a la Lliga Catalana Masculina, que, final al derbi al Penedesenc, Noia 5, Vilafranca 0, per tant, esperem una mica aquí la revenja del primer mistós que van jugar fa unes setmanes, que va guanyar el Vilafranca 2-4, a la competició oficial, doncs, guanyat el Noia, el Calafell guanyant 2-1 contra el Sum, per tant, doncs, encara no té tancat l'equip de Guillem Cabestany, i ara les 9 que ha començat moment el Reus 0, Caldes 0. Així és com tenim ara la situació. Aquí el Quim Tomàs, compte cels, l'ha tingut, doncs, buscant una acció similar a la del primer gol. Serà bola pel Vendrell.
0: Sí, sí, una altra bona opció del cels, eh? Aquí ha agafat tots els rebots i doncs... I ara, doncs, bueno...
1: Últims 2 minuts de partit. Bola per John. John per Palau. Palau, endarrereix per John. Nadal. Encara Nadal. Encara Nadal, endarrereix per Palau. Ferretti. Palau que li comenta alguna cosa a Picó. Vinga, Ferretti, que la pot tenir. Ferretti, Ferretti, Ferretti, el pal, llàstima. Era una gran jugada, Ferretti, era el pòquer. I el pal que evita el cinquè i pràcticament la sentència.
0: Sí, molt bueno contra un i bé, s'ha quedat sol. Llàstima que el pal ens ho ha impedit.
1: Clar, l'Sporting que està amb les 14, no s'han atrevit a entrar-li. I això també va aprofitar el Vendrell, doncs sabent que l'Esport ja està amb 14, si és clara, doncs intentar buscar-lo contra un. És Martí, es prepara per entrar a Ocaña, segurament per fer el 5-4, a punt d'entrar a l'últim minut. Martí Portela. Encara Martí, encara Martí, encara Martí, encara Martí, encara Martí, la bola que es passeja. Bola per Vicent Martí. Vicent Martí per Jordà. Últims 8 segons de possessió. La penjada, doncs l'ha salvat cels, perquè anava a porteria. Sí que crec que anava al cos d'arques, però ara falta, doncs mira, la quinzena, perquè serà targeta. Doncs aquí sí que el partit es pot ja acabar de finiquitar, perquè Martí Portela acaba de fer aquesta falta sobre John. És blava, per tant, doncs tindrà ja superioritat al Vendrell fins al final del partit.
0: Bueno, sí, pot ser blava perquè xoca contra la valla i... Però clar, també el John intenta passar per un lloc que és difícil. Llavors, bueno... Podia assenyalar blava.
1: Sí, aviam si la podem tornar a veure, però vaja, ha semblat la falta bastant clara. I bé, doncs ara sí que el Vendrell ha de ser intel·ligent. Queden 56 segons, li queda un decalatge de 13 segons a l'Sporting, per tant ara ja allargar-la. I si es pot fer el cinquè per matar-ho, doncs bé, encara millor. Palau, Ferretti. Ferretti per John. Palau. Nadal. Encara Nadal. La perd, doncs aquí pot tenir l'Sporting que suposo que manté la idea, no? Efectivament, ara se'n va Monge i llavors faran 4 contra 4. Òbviament no és el mateix que 5 contra 4, però bé, com a mínim ja no estàs en inferioritat. A la rematada de cels, atura Arques. I ara aviam si el Vendrell pot matar-ho, portaria buida. Nadal que intenta sortir, la bola que es queda retinguda, també ha rebut un cop Nadal. Últims 15 segons. Jordà, Vicent Martí... Jordà, últims 10 segons. És Ocaña. Nadal, que se la treu de sobre. Això s'acabarà aquí. Això s'acabarà aquí. Final, final del partit. Club d'Esports Vendrell 4, Sporting Alcoi 1-3. El Vendrell patint el que no està escrit contra l'Sporting dels Canyers i dels Porteles, que ho han posat molt difícil. Se'ls ha d'aplaudir perquè han fet un partidàs. Però al final el Vendrell, doncs gràcies a sota l'encert de Jordi, farem 3 gols. Doncs ha acabat de cantar la balança i els primers 3 punts de la temporada que es queden al Quim Tomàs.
0: Sí, bueno, un partit doncs, amb els i baixos, un partit on bueno, al final s'ha tret els 3 punts, que és el més important, que és el que parlàvem abans, a la prèvia, no? I bé, doncs, primers 3 punts de la temporada a casa, que s'han de fer, i ara doncs, anar a fora doncs, a intentar-los fer bons, no?
1: setmana que ve el Madrid, que va a Cerdanyola. Per tant, doncs, passem una mica d'un extrem a l'altre, d'un equip que en principi l'Sporting ha d'estar a la part baixa contra un Cerdanyola cridat a lluitar per l'ascens. Però bé, doncs s'hi ha d'anar allà i després d'aquesta victòria veiem si els ànims doncs milloren i es pot doncs donar la sorpresa i rascar alguna cosa la setmana que ve a Cerdanyola. El proper partit a casa ja serà d'aquí dues setmanes, el dissabte de la Fira, dissabte 10 d'octubre, però no serà l'horari habitual, no serà 7:45, sinó que serà a les 5. S'avança en aquest cas per petició del conjunt visitant de l'Alcobendas i hem de dir que tampoc no ens va malament, perquè com diem és el cap de setmana de la Fira, per tant, com més aviat, doncs així després doncs també podem disfrutar doncs dels actes de la Fira. També hem de dir que és un cap de setmana, evidentment, que doncs hi haurà molta intensitat aquí en aquesta casa, a Torís del Vendrell, perquè com sempre farem els directes al matí de la cercavila infantil, després a les 5, doncs com dèiem, ens hi posarem amb l'hoquei, a 4:45 en aquest cas amb la prèvia, i el diumenge de nou doncs amb la cercavila i els Diables, després també els Castells, en aquest cas a càrrec de la xarxa. Per tant, serà un cap de setmana intens d'aquí dues setmanes. La setmana que ve doncs també tenim el concurs de Castells, el dissabte 3, on doncs tindrem els nens del Vendrell. I bé, doncs venen setmanes intenses, doncs que us les explicarem aquí a ràdio i televisió del Vendrell. Nosaltres ara ja anirem a buscar protagonistes perquè el dilluns ens tingueu doncs el bo i millor doncs de totes les plataformes. També en uns minuts tindreu l'avançament de la crònica. I res, nosaltres que ja ho anem deixant aquí, com sempre donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta retransmissió. Gràcies, Xavi, per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres, com diem, que ja ens acomiadem fins d'aquí a dues setmanes, com diem, dissabte 10 d'octubre a 3:45 de la tarda contra l'Alcobendas. Així que gràcies, salut i ok.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: lassù.
1: Questa è una canzone triste.
2: Ma è bella, triste, bella.
3: È una novità dei Gianna Nannini.
1: Una novità
3: per festeggiare fare... i 50 anni dall'inizio della sua carriera.
1: Per festeggiare niente.
2: Per festeggiare tanto.
1: Bene, vediamo. Recuperiamo il Narcís Pallarès.
3: Il nostro cronista.
1: Il nostro cronista romà. Jo he preguntat als nostres convidats... El nostre convidat i aquí el senyor Puque, si sabia que era el Trambusto, no ho saben. Crec que estem davant d'estafadors, però ara ens ho explica el Narcís.
4: Bon vespre, escolta Trich e escolta Torri de Ràdio El Vendrell. Des de Roma, el Caput Mundi, la capital d'Itàlia, us parla Narcís Pallarès Domènech, correspondente, sempre per caso, del programa Ce la faccio. Trambusto. Avui començo la crònica amb una paraula que, si heu estat alguna vegada a Itàlia, segurament heu sentit, o potser l'heu patit, il trambusto. El trambusto és aquell caos italià tan particular. El soroll, el moviment, les motos que passen, els cotxes que semblen tenir vida pròpia, sense normes, els carrers plens de gent, una obra que apareix de sobte, una protesta, un autobús que arriba tard. I al mateix temps, aquella extraordinària capacitat dels italians per fer que, d'alguna manera, tot acabi funcionant. El trambusto també ha format part de les meves cròniques durant les darreres temporades. Ordre sense concert. És per aquest motiu que, per aquesta tercera temporada, a les nostres cròniques d'Itàlia intentarem posar una mica d'ordre al nostre trambusto. Perquè a partir d'ara les nostres cròniques tindran una estructura. Cada setmana, sempre que l'actualitat ens ho permeti, parlarem d'una cosa diferent d'Itàlia. I ho farem seguint quatre grans àmbits. Història, geografia, cròniques del Caput Mundi i, per últim, efemèrides, cultura o actualitat. Així doncs, la primera setmana de cada mes la dedicarem a la història italiana. I aquí tenim un país extraordinari per descobrir. El Renaixement, amb aquella Florència del 400... Aquella Roma del 500, il Risorgimento, la unificació italiana, la construcció de l'estat italià i també una qüestió fonamental, com es va construir i consolidar la llengua italiana. Parlarem també de personatges, grans personatges de la història italiana, els homenots, que diria Josep Pla, de Virgili, de Boccaccio, de Verdi, de Mazzini, de Garibaldi, noms que formen part de la història d'Itàlia i que cal conèixer. La segona setmana viatjarem per la geografia italiana. La dedicarem a viatjar per les regions, per les ciutats. Ciutats petites, ciutats de província, poc conegudes. Baixarem fins als pobles petits, fins als Borghi. La tercera setmana serà el moment de tornar a Roma, de tornar a casa, casa meva en aquest cas, i de descobrir la nostra Caput Mundi, Roma, amb les seves vies consulars, les seves muralles, les antigues portes romanes, els set turons, el Rioni, les esglésies singulars, i aquella extraordinària barreja d'història, geografia, cultura i art sacre que fa de Roma una ciutat pràcticament impossible d'acabar de conèixer. Roma, la ciutat eterna. I finalment arribarem a la quarta setmana del mes dedicada a l'actualitat, les efemèrides i a la cultura. Parlarem de personatges com Pasolini, com Andrea Camilleri, de les relacions de la cultura italiana i catalana. I quan l'efemèride ho mereixi, recuperarem moments i figures que ens ajudin a entendre millor l'Itàlia d'avui des del punt de vista de la cultura, de la música, de l'art, de la pintura. Ara bé, aquest ordre no serà una camisa de força, perquè si d'alguna notícia d'actualitat ho exigeix, si passa alguna cosa important a Itàlia, deixarem la història, la geografia o la cultura per un moment i parlarem del que està passant. Perquè Itàlia és això, un país amb milers d'anys d'història, però que viu molt intensament el seu present. Així que a partir d'ara intentarem posar ordre al nostre trambusto de les cròniques. Des de Roma us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell.
1: Eccezionale, grazie mille. Questo il livello di questo programa cresce quando parla Narcís Pallarès Domènech e anche quando suona questa música.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

algo amargo en tu risa.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
2: A més, un espai ben especial, ja l'intentaré explicar-ho, per moltes raons, i també perquè no sé per què, tinc la sensació de que els hi devia una entrevista. Estem parlant dels Laxambusto, dels 40 anys de Laxambusto, i evidentment ens acompanya una bona representació dels Laxen. En Femi Rovirosa, Femi,
3: hola,
2: com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
3: No, gràcies a tu, home,
2: i tant. I el Femi Fortuny, com
4: hola,
2: estàs?
4: Bé.
2: Sí?
4: Bé,
2: sí. També un plaer que ens acompanyis.
4: Els pemis del grup.
2: Correcte, els pemis, dels Laxambusto.
3: Són com els Javis, però els pemis.
2: Ostres, doncs mira, que estan tan de moda, també els Javis, sí. És una bona comparativa. Ostres, mira, a veure, que això no va de mi ni molt menys, però és que ara ho deia. Dic, ostres, tenia la sensació, dic, és que he de parlar amb ells, tinc ganes de parlar amb ells, vull parlar amb ells aquests 40 anys, etc. Però també aquesta sensació de dir, de debò, ostres, no vull molestar. És que jo suposo que ha sigut uns mesos i un estiu molt intens per vosaltres, amb gira, amb celebracions. Heu treballat molt, heu tocat molt, i també aquesta sensació de dir, ostres, em sap greu molestar-los. Sincerament, això també, els mitjans petits ja ens passa, també ho he de dir, Però ja està, aquí està, ho hem complert.
3: Sí, però pensa que per nosaltres ja els mitjans petits són els que ens van fer créixer i ens van ajudar, sí. I quan nosaltres vam iniciar tot això,
2: clar,
3: gràcies als mitjans petits vam poder anar arreu de Catalunya.
4: Gràcies i van apuntar.
3: Sí, més o menys. Sí, més o menys.
2: I de fet, a mi, tu vas treballar en aquesta casa.
4: Sí, vaig estar uns quants anys aquí.
2: Imagina't.
4: Quan es va fer, diguem, fixa la televisió,
2: sí,
4: diguem, abans només s'instal·lava per la Festa Major i la Fira i
2: sí,
4: tal.
2: Sí, sí, sí.
4: I ara, bueno, i en aquell moment, doncs, es va creure oportú de poder crear una televisió local, que fèiem setmanal, una programació setmanal.
2: Clar.
4: I bé, vam crear una cooperativa i va ser una experiència molt enriquidora per tots nosaltres.
2: De fet, vas deixar de treballar aquí a la televisió perquè ja Laxambusto començava allà a córrer fort, ja.
4: No, ja corria fort. El que passa és que tenia els hiverns. Tenia els hiverns que clar, també és pluja i tal, i fotia fred i allà hi havia molt de caliola. Amb tota l'experiència que tenim, hòstia, vam aprendre. I allà vaig aprendre un ofici, també. Allà vaig aprendre a fer animacions amb 3D. Així,
2: ostres,
4: que després vaig fer el CD-ROM de l'Enciclopèdia Catalana. Vam
2: clar,
4: fer allò, tota la part científica i cultural,
2: sí, sí, sí, sí,
4: i tal.
2: Ostres.
4: I va ser, mira, va crear, doncs, una afició i un ofici nou, no?
2: Que bé, que bé, que bé.
4: Per passar els hiverns.
2: Exacte, per passar els hiverns. Clar, l'audiovisual ha canviat molt en aquests 40 anys, em atreviria a dir, o gairebé 40 anys en aquest canvi que vas fer. Musicalment, tu veus que també, no? Han canviat molt les coses, no? O què? O no és tant com semblaria?
3: Bueno, la tecnologia sí que ha influït molt, llavors les noves tecnologies, no?, en què tot vagi molt més de pressa i la gent es pugui autoproduir molt més fàcilment que abans, no? Però al final la música és la música, no? I al final el que arriba,
2: clar,
3: el que arriba, arriba, i el que no arriba, no arriba, i si ho tens, ho tens, i si no ho tens, no ho tens, no?
2: Això és veritat.
3: Aquesta és la gràcia, no? Sí que és veritat, doncs, que amb aquests 40 anys han passat per molts estils, per moltes ratxes i moltes modes diferents, de diferents estils, però l'essència és la mateixa, no?
2: Sí.
3: S'ha de dir que avui en dia, almenys per a Catalunya, que és del que podem parlar nosaltres, sí que és veritat que ha evolucionat molt, hi ha molts bons músics, hi ha un músic molt estudiat, hi ha gent jove que toca de l'hòstia, no? Però, i cosa que no hi havia abans, no? I que costava una mica més. Potser la nostra generació va contribuir una mica més a normalitzar i a fer un circuit on es poguessin fer concerts i tocar més, però al final la música, el que és la música, l'essència és la mateixa, no?
2: No canvia. De fet, altra vegada, no fa l'efecte, fa segurament 40 anys la música era en directe, no? On realment on la música s'escoltava, sí que els discos és lògic, però on es gaudia al 100%, era en directe als concerts. amb els anys va anar com variant, no sé per què, no? Potser no era tan d'això, i ara ho torna a ser altra vegada.

0: I...
1: els sons pregravats.
0: Sí, els sons pregravats, sí. Coses que d'allò...
2: els taulets.
0: Una persona que t'està dient el que has de fer dalt l'escenari. Nosaltres, precisament, aquesta gira estem fent tot, aquestes dues gires estem fent tot el contrari, que és arribar allà com si el local d'assaig, ni claqueta ni res, el Jimmy es posa la bateria, enxuga les guitarres, agafa el micro...
1: Com ho
0: és el que sabem fer nosaltres,
2: clar.
0: No?
2: Sí, sí, sí.
0: I això, hi ha la part humana, diguem, que jo crec que no pot vèncer mai a tota la part artificial o sí, que envolta sí. la música. El que passa que, vull dir, és molt lícit que tothom doncs, pugui fer servir tota aquesta tecnologia i gràcies a aquestes coses va evolucionant i es va arribar a altres llocs.
2: Clar, no? I tant. Va, tornem als 40 anys, perdoneu. Més que res, eh? M'agradaria preguntar-vos per sensacions, no? Què ha significat? Sí que és cert que l'Axel Busto, eh? En principi, sempre hi ha estat, amb canvis importants i amb algunes pauses, com aquesta darrera, però no hi ha hagut mai una dissolució anunciada de l'Axel Busto, eh? Que no?
1: Mai ha vingut.
2: No hi ha hagut l'últim concert de l'Axel Busto.
1: No. Hi ha hagut parades tècniques, que deien, no? Sí. Stand-bys, no? Que deien, sí. No? Però no, nosaltres no hem parat mai. Sempre, sempre al llarg dels anys, no?, han anat passant una sèrie de coses doncs, que, bueno, t'han fet prendre unes decisions. També quan portes tants anys i tants concerts i tants discos i tantes maneres de fer, també et vols prendre amb calma més les coses i disfrutar-les més.
2: Clar.
1: I a vegades, últimament, el que sí que tenim molt, i fins i tot des que ha arribat el PMS, és que les coses flueixin de forma natural, no? que ens contagiem nosaltres mateixos, no sé... Jo recordo quan va fer el disc al Polièdric, el Penny també hi va participar. Veníem d'una aturada de 3 anys, que havíem parat el 2016, i va sorgir la idea de fer un disco amb diverses veus, amb cançons noves però amb diferents cantants. Hòstia, parlem amb el Penny, a veure si vol entrar. I hòstia, va ser una cosa que no ens vam adonar i ens vam anar a contagiar i vam passar una experiència genial, que ens vam passar una experiència curta, molt intensa i molt xula. I pam, tornem a parar. I llavors, de forma natural, bueno... entre cometes, natural forçada, el Penny sí, desapareix el desembre de fa un parell d'anys i ens proposa els concerts.
0: Sí, precisament ara farà 2 anys.
1: I aquí estem.
0: Aquesta època.
1: Sí. Però de forma natural ho estem disfrutant, no tenim cap mal de cap en aquest sentit i jo crec que ara el que ens toca és això.
2: Molt bé. Això potser ho donarà la maduresa, també s'ha de dir. No, què?
0: Algo ha de tenir.
1: Segurament.
2: No, ho dic jo, ho dic en conya, perquè s'ha de dir que l'energia no l'heu perduda, eh? L'energia vital musical no l'heu perduda, eh? No. I la física tampoc, no?
1: Bueno, la física ja podíem discutir.
2: No entrarem per aquí. És obvi que ara quan us demanava aquestes sensacions d'aquesta tornada, ho he de diferenciar, però una banda pel Pemi Rovirosa, ja anirem cap a Pemi Fortuny, eh? Continuo amb tu, Pemi, que tot i així, tot i que també tu musicalment no has parat mai, perquè sempre has estat embolicats amb molts projectes, molts dels quals també has vingut explicant aquest espai, eh? Cosa que agraeixo moltíssim.
1: Clar, i jo a tu.
2: Suposo que també és... clar, recuperar el projecte així en majúscules, com està sent ara, també és recuperar moltes sensacions, no? Suposo.
1: Sí, jo puc fer 2.000 milions de projectes, però com el que sento quan toco amb l'Axel Busto, quan estic amb l'Axel Busto, és... l'Axel Busto és casa. És casa. És, jo pujo a un escenari i faig rac amb l'Axel Busto i... pff, sí. I no, és molt difícil d'explicar en paraules, no? El carinyo de la gent... les cançons. Tenim la gran sort de ser un grup que puja en un escenari i pot tocar 2 hores amb totes les cançons conegudes, amb el bon rotllo que tenim, clar, la seguretat i la confiança de tocar perquè ens coneixem molt. Nosaltres anem sense metrònom, sense res disparat, sense res digital, i ens coneixem perfectament, no? Un dia toquem millor, un dia toquem pitjor, però no, sempre funciona, no?
2: I, sí.
1: I és una... és...
2: que bé.
1: Sí.
2: Que bé. Pemi, això tu, suposo que amb tu sí, no? És a dir, recuperar aquestes sensacions i emocions, suposo. Tot i que també és això, anar fent col·laboracions, musicalment també has participat en altres projectes, almenys com a cameos, no sé com es diu en música, eh? Però així recuperar...
0: Em dic metasaques. Perquè s'ha de convidar una cançó entre dos.
2: A banda d'això, recuperar, sobretot, la gira, no? Que també té aquesta particularitat, no?, de qui us agrada tocar. Recuperes la gira, recuperes el projecte, i suposo que també, no?, emocionalment tot torna, també, no? Que a mi,
0: sí, no, no. De fet, el primer concert que vam fer a l'Udegas, que era per la ràdio que havia muntat a ser la meva, i així... que se'ns en va anar de les mans, tot plegat, o sigui, va ser allò. Vam proposar i no quedaven entrades per la gent que havia col·laborat en el projecte les pogués comprar. I bé, o sigui, va ser tot allò una mica... i vaig arribar amb 2 concerts. Després també pensava, hosti, 2 concerts seguits, no sé si els aguantaré, perquè...

0: com que vaig metre sacres, no és? Doncs clar, pensava, hosti, dos dies seguits, no? I bueno, de dues hores de concert. I bueno, jo vaig fer el cor fort i sí, llavors el que em va passar molt és que, clar, de tant de temps de veure això, de veure tantes cares conegudes, de cares conegudes i oblidades quasi, segons clar. Aquí. I jo recordo els dos primers concerts, hòstia, veu, i encara em passa segons com, hòstia, veus amb algú i tal, i hòstia, de què el coneixia aquell? I comença a veure, hòstia, la lletra. I després un altre, hòstia, veus amb algú que t'estimes molt i tal, i hòstia, comença a caure la llàgrima. I veus els fills nostres i tal, que estan allà. Se'm va presentar la Sara un dia allà a cantar al davant meu, la seva filla, la primera filla, la de la cançó, del Dolces de Sal.
1: Sí.
0: I se'm planta allà al davant. Sí, em vaig posar a plorar com una cara. Se'm va anar la lletra per tot arreu. Així, clar, són coses molt emocionants.
1: Clar.
0: I això al final s'ha estat transmetent al públic i el públic després veus com s'emociona i com viu els concerts, com torna 20, 30 anys enrere o 40 i veus la reacció de la gent. Veus nens de 12 anys amb un cartell que posa Jimmy i dones les baquetes. I veus avis mirant. Allà a Jornada hi havia una iaia.
2: Sí, sí.
0: Aquí. I després veus gent que ja són avis, diguem. I, hòstia, és que no... Una cosa que, tal com ho hem deixat fluir, com ha fluït i de la manera que ha fluït i el resultat d'aquesta fluïdesa... Doncs, sí.
2: Tenim la gran sort de, i el privilegi de ser un grup que... La seva música ha entrat a casa i ha anat passant de pares a fills, en molts casos, no? I el que diu el Pemi, no? L'emoció d'algú que també et venia a veure abans i que ara ho està revivint, però a la vegada li està ensenyant al seu fill, no? Mira que guai que era, això ho feia jo quan era jove, tio. El seu fill està vivint com el pare i és molt emocionant, no? S'ha de dir que musicalment va ser molt ràpid. Va ser el primer dia que ens vam trobar, ens vam posar a tocar...
0: Sí, sí, vam passar dues hores, menys si no, del que dura el concert.
2: Si no haguéssim passat 15 anys.
0: Sí, tio, sí, sí.
2: Va ser... Sí, fins i tot el Pemi ho diu, que comença a cantar les cançons i surt sol, no?
0: Sí, sí. A mi el que em costa les que cantava el Salva.
1: Ah, clar, perquè són les que s'ha hagut d'aprendre.
0: La memòria RAM falla, però el disc dur encara dura.
1: No, augmentar el disc dur sempre costa més que mantenir-lo, és cert, és cert.
0: Sí, exacte.
1: Ho vas trobar arribar a faltar per això, Pemi, o no, en aquests 15 anys que no hi va ser-hi?
0: Estava amb altres coses i amb projectes molt d'allò i estava en un altre món, totalment i no hi pensava i després bé també quan he tornat cap aquí així sempre m'han convidat aquí i allà no sé què per estar al món. El que passa que clar, era una mica allò arribaves allà i te'n digues al pujador anem cap a casa i no de la manera que ho estem fent ara. Llavors sí que fins i tot mira, vam estar dos anys fora per la pandèmia, vam estar vivint fora, ens van enganxar en un altre país. I arribant a l'aeroport, el meu fill tenia 5 anys, i em ve un noi i tal, Pemi, si em podia fer una foto amb tu, i no sé què. I el tio se'm va quedar mirant el meu fill, i diu, papi, tu ets famós? Perquè ell no sabia res.
1: Clar.
0: No sabia res. Llavors també, per això va valgut la pena això, no? Tots tenim el Jesús, ell, tots tenim els nostres fills. El Jimmy, que té les nòvies, les nenes i els nòvios de les nenes.
2: Sí, clar, tots tenim una mica de tot.
0: Ens hem posat un family manager. I una persona que se cuida de la família, que sigui acomodat, a posar-los al concert on han d'estar, que els hi porta les begudes, no sé què, tal qual.
1: Està bé.
2: Sí, perquè va ser una de les claus quan vam iniciar tot això, de poder-ho fer en família. Perquè una de les coses que ens feia moltíssima il·lusió és que els petits, els fills petits, que no havien arribat a veure mai les en Busto, sobretot amb en Pemi, però bueno, ni amb en Pemi ni amb l'altre, perquè l'única que va veure una mica el Salva va ser la meva filla, l'Arizona, que ara té 15 anys, però que ni se'n recorda del Salva perquè tenia 5 anys.
1: Sí.
2: I hòstia, ens feia molta il·lusió els petits que sempre havien o sentit a parlar a casa o que els germans grans li havien explicat o... Sí, que ho poguessin viure i realment, bueno...
1: Ostres, que bé.
2: Sí, flipant, s'ho passant.
1: De fet, us
0: veieu... El VIP...
1: De fet, us vull preguntar, és a dir, que és obvi també que, diguem, l'entorn musical, els seguidors, tal, us han rebut molt bé, com si no hagués passat res o cap pausa, i de debò que també us volia preguntar, dins uns paràmetres que m'ho haguéssiu explicar, que és una mica el vostre entorn més proper, en referència a això que ara m'heu contestat de la vostra família, que suposo que també, bueno, ara ho heu dit, que també ho estan vivint d'aquesta manera molt especial i que també dèieu que és, bueno, és un valor, no?, de tornar altra vegada a primera línia de la música. No, de poder compartir-ho amb els que potser quan al seu moment eren molt petits i no podien fer-ho, eh?
2: A mi personalment m'omple molt que vingui, que vingui la família a veure'm els concerts i estiguin amb mi, i és un nexe d'unió entre nosaltres, que nosaltres quan estem de l'escenari sabem que estan ells junts. És una cosa molt maca, la veritat, és que a mi personalment m'encanta.
1: Sí, està bé.
2: O sigui, hem passat d'uns anys bueno, frenètics de fer concerts i concerts i concerts que no volíem venir mai, no?, perquè estan cansats de nosaltres i de que sempre estiguéssim fora de casa, a voler venir tots els bolos. Bueno, de fet, jo, la meva filla, si es perd un bolo, sí, li agafa una depressió.
0: Són reunions familiars. Ens trobem tots.
1: Sí. Ostres, que suposo que això fa 40 anys, no us imagineu el que passaria. És a dir, no, el poder involucrar una família, o poder, això que esteu explicant ara, no, poder compartir-ho i viure-ho amb la pròpia família, fa 40 anys i pensar-ho, eh?
2: Fa 40 anys, ja t'ho dic jo. Fa 40 anys no sabíem...
0: No, fa dos anys. Sí. Fa dos anys no ens pensàvem.
2: Que estaríem així, sí.
0: Estaríem així ara mateix.
1: Sí, exacte.
2: Clar, tu pensa que nosaltres vam començar a deixar les nostres feines i a viure una mica pròpiament de la música i del grup tocant, però durant molts i molts anys, sempre amb una incertesa de que no sabies quan duraria, si l'any que ve tornaríem a tocar, si els agradaria a la gent el següent disco. Això és un món complicat,
1: sí, és
2: en aquest
1: complicat,
2: sentit.
1: Complicat,
2: perquè,
1: complicat.
2: I també veus grups que estan aquí i després desapareixen. Sí. I bueno, nosaltres hem tingut aquesta sort, que jo crec que no és que ens ho hagin regalat, no? Perquè crec que el que ha sortit de nosaltres sempre és que ens hem estimat molt el fer cançons i la manera de fer-les, el que transmet, el que diu, i això, jo, si n'hi ha
0: jo
2: algun secret...
0: Jo conec tantes coses fora de casa, fora del grup, m'he sentit estrany, perdona. M'he pensat, no sé, he anat a gravar alguna cosa amb algú, tal, però un cop fins i tot aquestes cançons d'això que et deia del Salva, que quan me les vaig cantar, hòstia, semblava que me les haguessin fet per mi, saps?
2: Sí.
0: Vull dir que... Hi ha una confortabilitat, que clar, hi ha un bagatge al darrere que fa que...
1: Clar. Doncs, I escolteu-me, també us ho pregunto així en proximitat, és a dir, suposo que sou conscients, des de fora ho sou molt, i, és a dir, de ser un referent musical del país, de la música en català, del rock en català, no sé, això deu pesar. O no? Jo, si sigueu sincers.
0: Si jo no em vaig a dormir pensant que sóc un referent musical del país.
2: No, que tal. Jo encara me dormo pensant... Pensant que sóc un músic mediocre, saps? Que no, encara...
0: En aquest sentit.
1: Això com... No, això diuen... El síndrome de l'impostor li diuen això, eh?
2: No. Sóc conscient i som conscients d'on ha arribat.
0: Sí.
2: Perquè ara podríem estar 3 hores aquí explicant anècdotes i fets.
0: I batalletes.
2: Des de gent que ha posat en el seu testament, o en el seu funeral, o en el seu naixement, o gent que ha tingut els seus fills, els hi ha posat noms de cançons nostres.
1: Sí.
2: Hi ha infinitat de coses que ha passat que ens fan... ser conscients d'on ha arribat la nostra música, no? Però no és un pes, és un disfrute.
1: Sí, quan deia pes, em referia a pes, a aquesta consciència.
0: Jo el que penso és que si el que hem fet ha servit per alguna cosa,
1: clar, sí.
0: Ha servit per il·lusionar el jovent, per fer de músic, perquè hi haguessin més sales, que això no sé si s'ha fet o no s'ha fet, s'hauria de mirar. Però sí que que hi hagi tots aquests instrumentistes que van amb aquestes grans escoles que hi ha, que acaben triomfant a nivell mundial, sí. No? com alguns han fet. Si ha servit per alguna cosa, jo estic superagraït. El que passa que ni puc ser conscient ni d'allò. Nosaltres el que simplement hem fet és mirar pel nostre grup, tirar endavant i treballar amb el projecte que nosaltres tenim. Després, si això crea aquests efectes secundaris, diguem... Doncs,
1: I la pregunta també és obligada, a partir d'aquí, què passarà? Ara, quan acabeu la gira dels 40 anys?
2: El desembre d'aquest any.
1: El desembre, encara queden mesos, doncs?
2: Sí, bueno, ens queden dos concerts.
1: Clar.
2: Ens queda el 31 d'octubre a Montmeló i el 19 de desembre a Girona.
1: Molt bé. Què passarà després d'això?
2: Bueno, com t'he dit abans, o sigui, ens agrada molt, estem en una onda... de deixar fluir les coses, no? Suposo que acabarem la gira, parlarem, què estem, no sé. Sí? Pot ser que parem, pot ser que fem alguna cosa més, no sé, no tenim...
1: No ho voleu dir o no ho sabeu?
0: No ho hem parlat.
1: O realment no ho sabeu?
0: No ho hem parlat.
2: Home, evidentment, han sortit coses, potser l'any que l'hòstia, no ho sé, ja ho parlarem, no sé, jo no tinc ganes d'això, tinc ganes d'allò, no sé.
1: Val.
2: Anem a veure. No, no tenim res clar, per, o sigui, si no... Si...
1: Ja, no, no, no, no, no, no, diríem, no, ens ho diríeu,
2: no,
1: eh?
2: Sí, no pots dir res. No, no, és que no ho sabem ni nosaltres, de veritat. Però bueno...
0: De moment estem disfrutant d'aquesta gira, que és fantàstica, i estem, bueno, sí, i estem acabant. Sí que et puc dir que l'altre dia, sortint de l'escenari, pensava, hòstia, això s'acaba, anem.
1: Ostres!
0: Doncs, sí? S'acaba la gira.
1: Bueno, clar, aquesta gira que, hòstia, ja que ha sigut intensa.
0: Concerts, eh?
1: Clar, perquè ha sigut una gira gairebé de dos anys, no? Veu fer concerts fa dos estius, per entendre'ns. Sí. Deu fer alguna cosa amb el concert solidari, amb el PEM i tot plegat. Sí. La gira dels 40 anys, allò important, ha sigut aquests darrers mesos, amb aquest darrer estiu, sobretot. Però això, que ja són... Heu fet molts bolos, els teniu comptats?
0: No, 30.
2: Sí, són uns 30 bolos, però... No et pensis que són tants, no?, per repartir en dos anys.
1: Clar.
2: No és la intensitat. El que sí que volíem era fer-ne no molts per no cremar-nos.
1: Val, sí.
2: Fer que siguessin xulos, que fossin pagant entrada, per dir-ho d'una manera, perquè sí, nosaltres el que volíem era fossin concerts macos, ben fets, i amb el públic que et vingués a veure tu.
1: Clar.
2: I el que sí que hem deixat de fer són festes majors, més que alguna puntual que han fet amb pagament d'entrada.
0: Sí. El que hem tingut de bo és que, fora de dos o tres, que potser han sigut els que més he disfrutat, segons
2: sí,
0: com,
2: sí, també és
0: els més petits, però sí que hem anat a grans festivals. Mm. Llavors, ostres, te'n vas a Cap Roig i al cap de dos dies hi ha el Brian Adams, o no sé, m'invento. I tens el mateix tracte, vas a sopar al mateix lloc, no sé què, el camerino és el mateix, un sofà blanc allà, saps? I el tracte de tothom.
1: Sí,
0: llavors, hòstia, això disfrutes, perquè te sents un rockstar després de tants anys i tantes festes majors.
1: Però que dèiem abans, eh?
0: Sí, és com quan voles molt amb turista i després un dia voles amb pista i dius, hòstia, i si ho de volar tants anys i quan ja tens punts i mira...
2: I si ho redoneixes venent totes les entrades...
0: Sí, llavors, tothom content, els organitzadors contents...
1: Sí, i tant, ostres,
0: això no té preu.
2: I després una altra cosa que s'ha de dir, que hem comptat amb un equip tècnic i humà espectacular, no?, aquests dos anys.
0: Sí.
2: Des del manejament fins al...
0: Sí, però s'ha transmès tot. O sigui, tot ha fet que...
2: Llum, so, manejament... Tot ha sigut... Hem creat una família molt xula que ens hem anat acompanyant entre nosaltres molt
0: bé. Suposo que més d'un també dels tècnics pensava, això s'acaba.
2: Té la cremeta, ja t'ho dic jo.
1: Estarem... Sí que és la frase típica i tòpica d'una entrevista. Estarem pendents, o seguirem la pista. És lògic que ho farem, perquè és lògic que podem, no ho hem de fer. Escolteu-me, molt interessant, ens hem deixat moltes coses. Tenim moltes coses apuntades. No n'he dit a cap. Sempre ho dic, i és veritat, anirem quedant, no? Ara, quan acabi el desembre, a veure què passarà després.
2: I
1: parlem, no?
2: I tant.
1: I conversem.
2: Quan vulguis, i nosaltres... Sí, a la que sapiguem alguna cosa ja t'ho farem saber.
0: No tenim a prop.
1: Exacte.
0: Sempre hem d'anar a Barcelona.
1: Exacte, imagina't. De comarques es fan moltes coses, també.
2: Clar que sí.
1: Penis, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una fortíssima abraçada.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de La Calaixera.
2: I a més, es fa molta il·lusió, perquè de quan en quan ens acompanya, cosa que ens agrada, i això, sempre li demanem i li anirem demanant que ens vagi acompanyant per parlar de llibres, de lectura i, sobretot, del foment dels llibres i de la lectura a través de xarxes socials, a través d'Instagram, sobretot. És el Quim, aka el profe. Com estàs?
3: Estic molt bé, Pere. Contentíssim de poder estar aquí, perquè és veritat, m'encanta també poder venir, tenir aquest espai i tenir una conversa distesa sobre una cosa tan xula com és la literatura.
2: I tant que sí. A més, amb aquesta idea que tens tu, que ets professor, sempre ho recordem.
3: Sí.
2: Ets filòleg, de fet.
3: Oh, i tant.
2: I la intenció sempre ha partit de la divulgació, no?, del món dels llibres, de la lectura, d'agafar el gustet, agafar un llibre i a llegir, a través de les xarxes Instagram, que potser està plena com de vanitats, no?, però també es poden explicar coses xules.
3: Sí, de fet, perquè la meva concepció és com tot el contrari a l'elitisme en la literatura. O sigui, hi ha com dos tipus de filòleg. El filòleg superrepel·lent, que buscarà el purisme absolut, sí. I jo penso en un sentit més pràctic, en què al final és bo que hi hagi tant els llibres de cànon com els llibres més senzills que puguin arribar a tothom, perquè al final d'una lectura senzilla et pot acabar sortint un superlector per tota la vida.
2: I tant.
3: I és igual de vàlid, o potser tu vols llegir un llibre en un moment vital, o a les 4 de la tarda d'un divendres no vols llegir el mateix que si estàs en un dia superconcentrat i vols una cosa més purista, més excel·lent, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Així que tot té el seu moment i la literatura és per gaudir, sobretot.
2: Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. De fet, t'he anat seguint la pista, perquè ja vam parlar, hem anat parlant amb tu, però de les primeres converses que vam mantenir, abans d'altres col·laboracions que vas tenir en aquesta casa, com a jove millennial, hauríem de canviar ja, perquè la cosa ha canviat, entre millennials, sí. Generació Z i
3: ara
2: aquestes
3: ja coses.
2: Ara
3: ja abans era com que estava allà, ara sóc gent Z, però
2: ja bueno. Vam conèixer així. I després ja vam conèixer que havies començat aquest perfil d'Instagram, sobretot aka el profe, que la gent et segueixi, i mica en mica has anat augmentant seguidors, ara hi ha més de 2.000 ja.
3: Sí, i ha sigut com molt boig en l'últim mes, que vaig començar a fer una iniciativa una mica diferent, suposo que ja en parlarem, que és que vaig deixant llibres per diferents llocs de pobles, evidentment he fet el Vendrell ara, i això és com que m'ha donat una visibilitat que jo no m'esperava que tingués tant d'èxit aquest vídeo.
2: Però clar, de fet és com una interacció, és com un joc que fas, no?, amb,
3: sí.
2: Amb, anava a dir els lectors, no?, com amb els espectadors.
3: Jo jugo amb el fet de no tenir recursos, no?, el fet de democratitzar-ho tot, que això també ho té internet, i és que jo el que faig és que en el moment exacte en què deixo el llibre, pujo una història a Instagram, d'aquestes que duren 24 hores, on posa aquest llibre es queda a tal plaça. Doncs vaig a una altra plaça, a un altre lloc, deixo el llibre i al moment, o sigui, jo no me'n vaig fins que veig que s'ha pujat la foto.
2: Val.
3: Per tant, és com que la persona que estigui atenta, jo he avisat abans que començaré el joc i la gent pot jugar a buscar els llibres.
2: Val.
3: I de fet, hi ha gent que em contacta i m'ha escrit o per comentaris o per missatge privat i em diuen, ei, he trobat tal llibre, gràcies. I això és molt xulo. I doncs després està el que quan passen unes quantes hores jo ja he arribat a casa meva, estic tranquil i edito i pujo el vídeo final. Però tot el procés és com un format híbrid entre la part que pots fer en directe i la part que tu ja veus sencer.
2: És això, suposo que aquesta interacció gairebé en directe amb els seguidors, clar, és molt atractiva per ells, no? Que et segueixen, és molt xulo això d'anar a buscar on has deixat el llibre, no?
3: Vaig pensar, ostres, un dia passejant per una ciutat em vaig trobar que hi havia un llibre, un banc, i no posava res, no? I també parlant amb els pares és com que fa temps es feia això de que tu deixaves un llibre a un lloc i doncs venia una altra persona i recollia un altre.
2: Sí.
3: I jo que tinc tantíssims llibres a casa que ja no em caben, va ser com, ostres, doncs jo els dono directament. I deixo el llibre, però sempre amb una targeteta escrita per mi a mà, que crec que queda més personal, on poso aquest llibre és un clàssic, o és un llibre infantil, o tracta de tal cosa, si t'agrada te'l pots quedar, te'l regalo, i si vols comparteixo amb mi a les xarxes.
2: Val.
3: I fas aquest... Crec que és crear un vincle i és, fas comunitat,
2: clar,
3: no? És maco.
2: Sí, sí, sí. Has fet ja diferents ciutats, entre elles, com deies, el Vendrell, que de fet és l'última que tens publicada a data d'avui, eh?
3: Fa, potser, crec que ho vaig pujar fa una setmana, una setmana i un dia. Ha sigut el meu, crec que històricament és el vídeo que més ho ha rebentat.
2: Sí?
3: I estic molt feliç perquè, home, doncs sent d'aquí, sent de la zona i havent interactuat sempre tant amb tot aquest medi, el poble, em feia especial il·lusió. I, de fet, una cosa que he volgut fer al vídeo és treure com llocs que jo conec molt i que a mi m'agraden i que em semblen macos de Vendrell. I això és el que estic intentant fer amb altres pobles, no? Doncs vaig fer també, per exemple, a Tarragona, o Sabadell, o Roda de Barà, o Vilanova, i és com buscar llocs que a mi em semblen macos, o després ja, quan ja no sé què més fer, doncs busco algun lloc que sigui molt fàcil de reconèixer perquè la gent pugui jugar a trobar.
2: Sí, sí, sí. Aquí el Vendrell va ser Plaça Vella, Placeta del Carrer Major...
3: Exacte, que és la Pintada.
2: És la Pissés, la que tots coneixem, i el carrer la plaça Quatre Fonts.
3: I vaig acabar a la Nova, com no pot ser d'una altra manera, al costat de Pau Casals.
2: Molt bé. I la tria dels llibres també... No és aleatòria, també és una tria molt pensada, no, suposo, que
3: intento, o sigui, jo tinc diverses, hi ha col·leccions senceres de llibres que tinc, i ma mare ja era com en plan, fem alguna amb aquests llibres, la meva dona també en plan, aquí ja no hi cap mal més, i jo selecciono, i sí que és veritat que si hi ha algun lloc molt concret, per exemple, a la Plaça Pintada, jo li dic així directament, tu, mira, és el que hi ha. A la Plaça Pintada hi ha els castellers, que és una icona d'identitat. Jo allà no podia deixar un llibre en castellà. Havia de ser un llibre en català, no? Així que sí que m'ho intento pensar una miqueta.
2: Va, està bé, està bé. Clar, aquesta quantitat de llibres que tu tens, bueno, això, no?, del teu dia a dia, suposo, com a professor, com a lector, i també en col·laboracions que vas tenint amb editorials i tot això, no, Quim?
3: Sí, el que fins ara, jo, els llibres que m'han enviat editorials, com a tal que jo els he rebut gratis, no n'he donat cap.
2: Val.
3: Sí, tots són llibres o que jo tenia a casa, històricament, o que els he comprat i pagat jo.
2: D'acord.
3: Perquè em semblava lleig que una cosa que... No sé.
2: Bueno...
3: Mira, m'he volgut curar en salut, he volgut ser prudent...
2: Sí, però bé, igualment també és una certa promoció del llibre, de l'editorial,
3: sí,
2: no?, també.
3: Però, veus, jo ho avisaria abans a l'editorial, diria, ei, us sembla bé que faci això amb aquest llibre? Perquè jo sé que me l'envien perquè me'l llegeixi i el comenti, no?, segurament. Va. I és veritat, puc fer el que vulgui, però prefereixo ser prudent.
2: Clar, però que això, aquesta relació amb les editorials, el món literari, les xarxes... Bé, és un bon biomi, no? O què? O és complicat?
3: A mi, la veritat és que m'ha donat la vida, o sigui, perquè al final, jo mai m'hauria imaginat fa 5 anys que jo, per exemple, aniria al còctel de Penguin Random House o que em donarien tots els llibres que jo volgués per llegir, només amb un missatge, o inclús arribar un dia a casa i trobar-me allà un paquet sorpresa amb un llibre perquè ja em coneixen, saben els meus gustos i saben que em poden agradar certes coses. I per mi això és increïble, perquè és com ser un minifamós de llibres, no? Que realment la repercussió és petita perquè és un sector de nínxol, no?, que tampoc atrapa tanta gent com si jo fes un altre vídeo, jo què sé, de menjar o de moda, però que crea una comunitat que està molt unida i hi ha molt bona relació amb editorials, amb llibreries i amb la resta de lectors.
2: Sí, sí. És cert, que els lectors són molt lectors, no sé com dir-ho, no?
3: Oh,
2: que, els que realment... Jo no sé si m'hi podria afegir, els que us agrada llegir...
3: Segur que sí.
2: Sí, potser no les vostres magnituds, però sí, és això, que us, realment us agrada llegir, no pareu d'anar, no?, a llibreries, a visitar-les, a mirar, a investigar, no?, a anar a presentacions, sí, a anar a signatures, a consumir, no?, a... contingut de llibres.
3: Hi ha molta gent que diu que hi ha dos aficions diferents. Una és llegir llibres i l'altre és comprar-los. Perquè inclús com a objecte, no?, a tu t'agrada i et dona una satisfacció tenir-lo. És com aquell llibre que saps que t'ha agradat tant que dius, ostres, aquest no el deixo a ningú o no el dono a ningú, no?, perquè el tens allà com una cosa sagrada.
2: Clar.
3: Que és, sempre ha sigut així històricament, el llibre com una cosa que se li donava un valor.
2: Clar. I té molt de mèrit, eh? Perquè, escolta, més això, el món d'internet, que està marcat, ho deies abans, pels temes visuals, no? O sigui que, bé, mira, no sé tan extremista, però sí que està dominat això per gastronomia, no?
3: Que a mi m'encanta,
2: Sí, però potser també hi ha ja potser una mica ja, mira, em bafa ja amb aquests termes gastronòmics, no? A vegades, ostres, jo crec que potser se'n fa un gra massa. I també el que es fa un gra massa és la promoció de llocs, no? De, hola, hemos venido hasta aquí para probar la hamburguesa de no sé què. Aquest tipus de vídeos, no?
3: Què t'he de dir? Però jo aquí, per exemple, no podria criticar, no. Perquè jo sóc el primer que ara m'han pagat una col·laboració pagada i l'he feta, perquè mira, aquí tots vivim com podem.
2: D'acord, d'acord.
3: Però sí que entenc que al final amb el món dels llibres, no, com és una cosa que ha començat potser més tard i que interessa potser una quantitat més petita de gent, sembla com es veu més exòtic o que trenca, no, amb una norma.
2: Però bueno, això tu, segurament ells t'ho han proposat perquè et coneixen o t'han vist, sí. O us heu trobat, és a dir, no vas tu allà a la FNAC, que sé que són patrocinadors teus, que vas allà, agafes un llibre, els hi dius, mira, te pago con el vídeo que te voy a hacer, no? Saps què vull dir?
3: No, sí que jo, mira, mamarracho però buen muchacho, jo sóc molt de fer propostes, o sigui, en aquest cas em poden proposar coses, però també hi ha vegades que jo, per exemple, veig que surt un llibre concret que a mi m'interessa molt i els hi pregunto, ei, si me'l voleu enviar, a mi m'interessa i ja sabeu què, faré una ressenya.
2: Va, això està bé.
3: Ara, faré una ressenya, però a mi ningú m'ha dit què he de dir.
2: Clar, si és bona o dolenta, no? Sí. Si t'ha agradat o no t'ha agradat.
3: O sigui, jo sempre sóc lliure de dir-ho. Va haver una editorial que em va dir, no pots dir això, no pots dir l'altre, i vaig dir, mira, doncs no m'interessa, queda't el llibre i me'l compraré jo si vull.
2: Doncs està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta'm, tornant a aquests llibres repartits per ciutats, el proper podem saber? El pots, o no, o has guardat-ho?
3: Mira, sí que us puc dir que no serà província de Tarragona.
2: Val.
3: Perquè ara els dos últims han sigut província de Tarragona i, per tant, vull tornar a canviar i anar-me a algun lloc, potser de Barcelona.
2: D'acord.
3: Província de Barcelona té punts.
2: Doncs vinga. Aca el Profe a través d'Instagram, però també
3: TikTok
2: fas alguna cosa,
3: i
2: no?
3: YouTube.
2: I YouTube. Val.
3: Però el principal és Instagram.
2: És Instagram. Doncs amb aquest perfil, Aca el Profe, tal com sona. Aca el Profe, sisplau, seguiu-lo i esteu pendents de on va portar aquests llibres, i si sou ràpids i els aneu a buscar, els podeu aconseguir de manera gratuïta, per suposat.
3: Sí.
2: Quim, gràcies per venir altra vegada, de veritat.
3: A tu, Pere, sempre és un plaer, o sigui...
2: D'aquí res ens tornem a trobar altra vegada, no, si et sembla?
3: Quan vulguis.
2: Sí? Gràcies. Que vagi bé.
3: Adéu.
0: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallet. Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Els millors moments de la setmana de la Calaixera en repetició els dissabtes.
5: Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico.
2: Proposta sempre interessant, les propostes que anem triant i anem explicant, sempre intentem que siguin interessants, i ho són sens dubte. Però aquesta molt especial, perquè potser jo crec que no és una de les temàtiques més conegudes, i ara acabarem d'aprofundir la importància que té aquest festival, aquesta trobada d'aquest mateix dissabte a nivell nacional, i m'atreviria a dir que inclús internacional. Estem parlant de la 14a edició del Festival de Cultura Urbana del Vendrell. Això parteix de l'Ajuntament, Parlament, a la regidoria de Joventut, etc. Però una mica l'alma mater o dels coordinadors d'aquesta trobada, d'aquest festival, és en Jandro, que ja ens acompanya. Jandro, com estàs?
6: Buenas, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem a tope,
2: sí?
6: Ja.
2: Que bé.
6: Ja falta res.
2: Clar, és això, recta final, ja hi sereu.
6: Total.
2: I ho deia la presentació, ho deia ara, i ho torno a dir, crec que no som conscients del que és aquest festival dins el món digne. Sí o no?
6: Sí, és important.
2: Perquè venen noms internacionals aquest dissabte aquí al Vendrell.
6: Sí,
2: i
6: tant.
2: I això vol dir que hi ha una repercussió fora d'aquí, oi?
6: Sí, sí, sí. Bueno, mira, lo important d'aquest event a nivell de break, parlem, el guanyador que guanya aquí al Vendrell va a una competició de les més importants del món que es fa a Itàlia.
2: Ostres.
6: I per aquest motiu venen tota la gent d'Europa cap aquí perquè és la qualificació d'Europa Occidental.
2: Uau.
6: Llavors, clar, això atrau a molta gent a venir.
2: Vale, sí, sí, sí. Veus, ara ho comencem a entendre, una mica, tot i que en teníem consciència, perquè a nivell informatiu sí que ho hem anat explicant, però crec que no acabem d'aprofundir, o no acabem, mira, ho diré així, no acabem de donar la importància que té aquest festival aquí al Vendrell, això, amb aquesta repercussió que té, sí, a nivell internacional, eh?
6: Sí, bueno, el nostre món ja se sap que és un món que sempre ha sigut,
2: sí,
6: una mica,
2: sí,
6: del carrer, una,
2: sí,
6: mica ocult,
2: sí,
6: no? I la gent de peu, diguem-ho així, doncs no sap molt d'això, però bueno, mira, el Vendrell és un exemple de que si es va fent amb ganes i amb els anys va millorant, la gent sempre ho va acceptant millor.
2: Clar.
6: I cada any anem millorant, la gent li agrada més i ara és un festival ja superguai amb totes les lletres.
2: Sí, sí. Allò, cultura en majúscules, cultura, sí, urbana, que té connotació, això, no?, de carrer, popular, que això no hi creu ni qualitat ni importància, eh?, encara,
6: sí,
2: que sigui urbana i popular. Eh?
6: Així ho crec jo també.
2: Ans,
6: sí,
2: al contrari. És la 14a edició. Clar, aquests 14 anys i abans ja han passat moltes coses. El festival ha anat canviant de lloc, d'ubicació, sí, d'intencions, d'objectius. Ara podríem dir que el que busca, el que potencia és el ball, la música i el grafiti, no? En certa manera són aquests,
6: sí,
2: tres peus, no?
6: Bueno, fent-ho així molt ràpid, el hip-hop, que és la nostra cultura, no?
2: Sí.
6: Té quatre braços, sí?
2: Val.
6: Té més, però bueno, no profunditzem. Seria el DJ, que és el que punxa la música, no? Tenim els que canten, que serien en aquest cas els raperos o els presentadors, com el que faig jo,
2: val,
6: dissabte, que no canto, però moca la gent.
2: Dinamitzes.
6: Exacte.
2: Sí.
6: Sí. Després tenim els ballarins, no?, que serien, uh-huh, els b-boys i les b-girls, en aquest cas, sí? I després tenim els, bueno, això, els grafiteros, que són els que pinten. Llavors, nosaltres sempre volem, des del primer any, dinamitzar tots els braços de la nostra, uh-huh, cultura. Per això, el dissabte podràs veure tant ballarins com cantants, com gent pintant al club, uh-huh, d'esports, com els DJs punxant la música.
2: Uh-huh.
6: O sigui que volem sempre que sigui algo complet, on tothom tingui cabuda, que no sigui només ball a tope o només grafiti a tope, volem agafar tot el que es pugui.
2: Per això és un festival.
6: Exactament.
2: Justament, es busca que sigui aquest format festival per tocar totes aquestes branques. Això, expliqueu una mica com anirà, com és el cartell d'aquest dissabte, Jandro.
6: Molt bé, doncs mira, el dimecres, això és important, mira, en primícia, per si algú vol venir, demà dimecres, uh-huh, farem una prèvia a la plaça, i farem una petita competició entre la gent local per anunciar el que farem el dissabte.
2: Wow.
6: I el dissabte serà tota la tarda plena, des de les 3 fins a les 10 de la nit.
2: Uh-huh.
6: Començarem amb els petits, la competició de breakdance de menors,
2: wow,
6: que faran la seva qualificació i totes les rondes que facin d'eliminatòria.
2: Wow.
6: Després continuarem amb la competició femenina,
2: uh-huh,
6: que ja portem fent-la com a 8-9 anys, i després ja passaríem a la competició professional oberta,
2: wow,
6: que es pot tant competir homes com dones, que això és la classificatòria per el Check the Style d'Itàlia, que és,
2: wow,
6: la forta.
2: Wow.
6: A l'acabar el ball ja començarem amb la batalla de rap,
2: uh-huh,
6: amb una particularitat, que la nostra batalla de rap no és només dir el que sigui, sinó que posem una temàtica de fons, llavors li posem una mica més de dificultat a la creativitat dels cantants,
2: wow,
6: i van cantant sobre una temàtica concreta.
2: Wow, wow, wow.
6: I després, tot el dia sencer, des del matí, al club d'esports, al mur del pàrquing,
2: uh-huh,
6: farem l'exposició i competició de graffiti, wow, que aquest any m'amola molt, perquè normalment hem tingut grafiters d'alt nivell, però sempre de Catalunya, però aquest any s'ha animat molta gent de tota Espanya, i ve gent de Madrid, i pot ser molt interessant,
2: wow,
6: aquest canvi en el grafiti.
2: I torno a dir, no sé si som conscients de la dificultat d'aquestes tècniques. Totes elles, eh? Del ball, de la música, dels MCs, no? Són no?
6: Els rapers, sí, els MCs, eh? Exactament.
2: La música, això, de debò, eh? Clar, ho dic moltes vegades, eh? Jo no, d'aquestes coses no hi domino massa, eh? Però ho trobo complicadíssim, tot plegat, eh? Qualsevol d'aquestes disciplines.
6: Sí, clar. Mira, jo, per exemple, que és, bueno, de mi mateix, no? Tots sabem de nosaltres mateixos, pues, com a exemple meu, pues, jo porto 22 anys fent-ho. I encara queda moltíssim per aprendre. No s'acaba mai, no?
2: Sí, sí,
6: o sigui,
2: sí.
6: Són disciplines molt... Que la gent a vegades pensa, no?, que potser només estem pel terra i tal, no s'entén bé què fem, però sí, són disciplines realment complexes
2: i
6: dures. I sí, sí, tenen un recorregut que costa arribar.
2: Clar, també s'ha de dir, per opinió meva, Jandro, és a dir, és obvi que li hem de donar tota la repercussió i tot el protagonisme i la importància a aquesta art i aquesta cultura. Però sí que és cert que sigui urbana, que sigui de carrer, que tingui aquesta connotació, també ho fa molt especial, no? Perquè potser si les tanquéssim en museus, que, evidentment que tenen tota la seva cabuda, només faltaria, però si la tanquéssim únicament a museus, únicament a teatres, únicament a auditoris, no seria el mateix, potser, no?
6: Bueno, mira, jo tinc una opinió meva amb això, que hi ha gent que té la mateixa que jo en el meu mundillo, un altre potser no tant, però quan anem madurant, perquè, clar, fa 15 anys tots érem molt joves el que fèiem això, però ara ja no, perquè ara ja tenim una edat tots, però continuem.
2: Sí.
6: Llavors crec que passa com tot. El futbol segurament al principi de la seva vida, no? El futbol potser ho farien uns anglesos a un carrer amb... Ves a saber què pilota, no?
2: Sí, sí,
6: i la gent diria, què fan aquesta gent, no? No s'entendria, i ara mira el futbol el que és, no? Pues, potser això és una mica el mateix, el que passa que al ser més modern... Està neixent ara, però ara, avui en dia, tu pots veure break en molts escenaris importants, tant a París com a Moscou, com a
2: Nova York. I a les Olimpiades, no?
6: I a les Olimpiades, també, molt bé. Llavors, això demostra que al final és una cosa que té valor, que li agrada a la gent, que aporta alguna cosa a la societat, i que, bueno, no sabem cap on anirà, però sí que tens raó que el fet de ser urbà i ser de carrer li dona una essència.
2: No, sí.
6: Li dona una essència especial que espero que no s'allunyi del carrer, perquè ara s'està allunyant cada vegada més i és més professional. Però sí que a mi, personalment, que ho he viscut, m'agrada molt aquest tros de carrer que té. I molt.
2: Ja, jo penso que sí, que mai pot perdre aquesta essència, no?
6: Sí.
2: En tot, la cultura, no?, amb la iconografia, amb l'estil, les modes, no?
6: Exactament.
2: Vull dir que està clar. Suposo que les xarxes també han ajudat, no? Perquè, clar, també és un art molt visual, el ball, la música, el grafiti, tot és molt visual, i les xarxes això ho compensa molt bé.
6: Sí, ens ha donat, suposo que com a tot, ens ha donat aquesta part de visibilitat més fàcil, més accessible, també com passen moltes coses ara la gent que comença, per exemple, pues, té molta informació ràpida i abans tu anaves al carrer sí o sí per conèixer algú, llavors et relacionaves diferent, aprenies diferent, ara tot és més ràpid, no? Però bueno, suposo que passa a tots els àmbits,
2: de tot arreu,
6: i té coses bones o no tan bones, però super, super.
2: Quedem-nos amb les bones, que és això, que aquesta promoció cap a aquest tipus d'art, cap a aquesta cultura, i sobretot les xarxes estan molt bé, el que vulguis, però l'important és viure-ho, conèixer-ho, que la gent s'acosti aquest dissabte a tots aquests llocs que has dit, Plaça Nova, aquestes ubicacions des de ben matí, per això, per viure-ho, i que si tenen ganes els més joves, o no tan joves, de començar a practicar-ho, que ho facin. De fet, el Vendrell...
6: El Vendrell un munt de classes
2: diferents.
6: Sí, diferents
2: acadèmies, classes, tu, de fet, ets responsable d'alguna d'elles, eh?
6: Sí, fem classes a tots els barris de Vendrell i a algun lloc on fem classes, la veritat.
2: Fantàstic.
6: Tenim gent de tot tipus d'edat i la veritat que el Vendrell és un lloc icònic per al breakdance.
2: Molt bé.
6: Clarament, sí.
2: Doncs reivindiquem-ho, altra vegada, torno a dir, reivindiquem-ho, que no ho fem prou. Jandro, escolta'm, es queden sense temps, això sempre també és un tòpic d'aquesta casa. Gràcies per venir. Abans hem parlat off the record, i deixa'm-ho dir, així ho farem in the record, o on the record, que és que, és veritat, hem de fer un tipus de reportatge, un programa especial, específic, allò en pes, i que reculli tota aquesta cultura urbana que hi ha al Vendrell, més enllà, és obvi, però bueno, hem d'escombrar cap a casa, de parlar justament com es diu aquesta cultura urbana aquí al Vendrell, a majúscules, els 365 dies de l'any.
6: Sí, us sorprendria molt, perquè Al Vendrell hi ha molt nivell, hi ha gent que ha viscut aventures molt guapes a tot el món, en totes les branques del hip-hop, que això és difícil. A més, clar, a Barcelona, que és gegant, és normal, hi ha molta gent, però al Vendrell, que és un poblet, hi ha hagut una passada.
2: Que bé que ves, curiós.
6: I doncs, molaria que la gent ho veia.
2: Doncs el que deia, això ho fem in the record, és a dir, queda enregistrat i públic, que ho hem de fer algun dia, i no massa lluny d'aquí. Jandro, gràcies, una abraçada, de veritat.
6: Gràcies a tu.
2: Que vagi bé.
6: Molt bé.

0: Tenemos algo que decir con urgencia.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: Ofertes de feina. Aquesta setmana al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari, operària de magatzem i repartidor càrnic. Al Somla Bisbal teniu les ofertes de mosso o mossa de magatzem i carretoner o carretonera retràctil. Per una altra banda, al Som Cunit teniu les ofertes de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. A Calafell Treball teniu les ofertes de tècnic o tècnica del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Sexual i de Gènere, netejador o netejadora per supermercat i depenent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina trobareu les ofertes de tècnic o tècnica de flota, tècnic o tècnica de trànsit i mecànic o mecànica. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas de que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès enguany gestiona el programa MAIS, que és exactament, doncs, és un programa d'acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si estàs interessat i vols saber més informació o participar-hi, pots fer-ho a través de contactar al correu ocupació@baixpenedès.cat o trucant al telèfon 977-157-167. Per una altra banda, la Bisbal del Penedès ens comunica que inicien tallers per impulsar el teu futur professional. Si estàs interessat en participar, pots contactar al telèfon 621-277-075 o enviar un correu a ocupació@bisbalpenedès.com. Des del 15 de setembre i fins al 30 d'octubre podeu tramitar les beques d'equitat i acreditació del tram de renda familiar. Aquesta beca està destinada a estudiants que es matriculin a estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari. En cas de voler sol·licitar-la, ho pots fer a través de la web agaur.gincat.cat. A més, també es troba en vigor la sol·licitud per tramitar la beca PINAE. Aquesta beca està destinada a joves nascuts a partir del 2001 i que siguin residents de la vegueria del Penedès. Per més informació, podeu consultar la web pinae.cat/beqs.
5: taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències de gènere. Com podem parlar de relacions afectives i sexuals amb els nostres fills i filles? Vine a les xerrades que es realitzen el dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluc de Cunit, el dilluns 19 d'octubre a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès i el dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les xerrades es realitzen a les 5 de la tarda. Cursos formatius destinats a joves de 16 a 29 anys. Curs de barberia i perruqueria masculina, asseguda a Calafell. Curs de vetllador de monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Curs de pilot de drons a Cunit i el curs de serveis administratius i generals a Cunit. Tots aquests cursos s'inicien durant el mes d'octubre. Podeu fer la inscripció a través de la web de la Cambra de Comerç de Tarragona. Curs d'imatge i so i de webs i aplicacions. Inscripcions a l'eina del Vendrell. Autèntiques, impuls comarcal per a la reducció de la bretxa digital de dones amb discapacitat. Formació gratuïta, predigital, digital bàsic i digital intermedi, adaptat al teu nivell. Per més informació, a l'Ajuntament de Calafell. Si tens entre 16 i 24 anys, el programa Estar Noves Oportunitats és per a tu. El programa per a joves que busquen noves oportunitats laborals i formatives. S'ofereixen cursos d'atenció al client, instal·lació i manteniment, dinamització de lleure infantil juvenil, graduat escolar, auxiliar de cambreres. Per més informació, truca al 977-691-280 o al correu electrònic cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Curs de monitor de lleure a l'Espai Jove de Cubelles, del 5 d'octubre al 23 de març, un preu de 125 euros de 18 a 30 anys i 195 per preu general. Per més informació, truca al 628 83 42 96 o escriu un correu a joventut@cubelles.cat. Bo Cultural Jove, per a joves nascuts el 2028. El Bo Jove és una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Has de tenir la clave PIN o el certificat digital.
4: Teatre Jove. Si tens entre 12 i 18 anys i t'agradaria provar el món del teatre, ja estan obertes les inscripcions al Teatre Jove de la Comparativa per al curs 2026-2027. No cal tenir experiència prèvia, només ganes de provar-ho. Per a més informació i inscripcions, podeu escriure al correu teatredelacomparativa@gmail.com. Acredita't. Si treballes en l'àmbit de la llar i les cures, pots participar en un taller informatiu sobre acreditació de competències per saber com reconèixer oficialment la teva experiència professional. La data es concretarà en funció de les inscripcions i està prevista entre setembre i desembre de 2026. Per fer la inscripció, només cal escanejar el codi QR que trobareu al cartell. També torna el programa Mentora al Baix Penedès, pensat per acompanyar joves en el seu recorregut acadèmic i personal i prevenir l'abandonament escolar. Si estudies l'ESO, batxillerat o un cicle formatiu i creus que et pot anar bé, pots informar-te al teu institut o inscriure't mitjançant el codi QR del cartell. També hi ha l'opció de participar-hi com una persona mentora. El Remolí. Si t'agrada l'art, està oberta la convocatòria del Remolí, Mostra d'Art Jove del Baix Penedès. Hi poden participar joves de 16 a 35 anys residents al Baix Penedès i el termini per presentar l'obra acaba el 30 de setembre. Per participar-hi, podeu accedir a la inscripció a través del codi QR que apareix al cartell de la convocatòria.
6: Intercanvi juvenil. Si tens entre 17 i 21 anys, pots apuntar-te a l'intercanvi juvenil Bold Step, que es farà a Vic del 19 al 26 d'octubre del 2026. El termini d'inscripció és fins al 24 de setembre. Trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció a l'Instagram @yogbcn/oficial. I si estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. La pròxima atenció serà el pròxim dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Per demanar cita podeu trucar al 616-917-318 o al 977-157-157 o bé enviar un correu al baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les xarxes socials.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
7: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
8: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
9: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
10: Tot just això comencem i estrenem una nova ja temporada. Ja vam fer-ho la setmana passada. Mica en mica anem incorporant ja seccions habituals o que es renoven una vegada més, com és el cas, i des de fa ja unes quantes temporades, eh? No sabria dir quantes, però moltes ja. Des de l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. En aquesta ocasió i en aquest programa d'avui, qui s'encarrega una mica de dinamitzar-nos i d'apropar-nos la qüestió i el tema que avui tractarem és la Laura Domingo. Laura, molt bon dia.
11: Bon dia.
10: Com estàs?
11: Molt bé, gràcies, sí? Per rebre'ns una temporada més.
10: I ara un plaer, de veritat, un plaer. I això te l'encarregues tu en aquest cas, eh? D'encetar i de començar una nova temporada.
11: Doncs avui ens acompanya Xavier Jiménez. Ell és el CEO de Macaque, una empresa tecnològica del territori especialitzada en intel·ligència artificial, i ve a presentar-nos la segona edició del Macaque Summit, que se celebra el proper 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell.
10: Molt bé.
11: Xavier, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: A mi, per començar, m'agradaria que ens expliqués una miqueta què és Macaque i a què es dediqueu exactament.
12: Molt bé, mira, Macaque és una empresa fundada el 2024, som una empresa molt jove, ja som vora més de 50 treballadors, i bueno, vam néixer com a Macaque Consulting, que és la consultora, és la nostra empresa estrella, diguéssim, no? Però bueno, a dia d'avui ja hem migrat a Macaque Group, ja som un grup empresarial on tenim pues, la consultora Macaque Consulting, on estem... Més del 90% dels nostres projectes estan dedicats a intel·ligència artificial, i després tenim també Macaque Factory, on és la nostra Venture Builder, on actualment tenim 3 startups i tenim 3 inversions fetes, i després tenim Macaque Agency, que és l'última creació que hem fet, no? Que també és una empresa de serveis ja pues, dedicada pues, a l'agència d'IA, no? Més aquesta part més marketingiana i aquesta part més d'estratègia d'IA per tancar, no? Aquest cicle d'intel·ligència artificial. I bueno, nosaltres som molt moguts, no? I actualment pues, també estem tirant, no? Pensem que la intel·ligència artificial migrarà cap a la robòtica, i hem tret la marca de Macaque Robotics, on també estem fent aquí aposta pel territori, amb els fons de transició nuclear. I, bueno, estem amb 2 projectes, no?, per tot el tema de robots.
10: Uau, oh, i da, Xavi? Em fa l'efecte que sou 2, dos responsables de Macaque, que el cervell i el cap us va a 1000 per hora, eh? No he sentit a parlar i explicant tots aquests projectes que teniu al cap i el que aneu fent, és brutal. I tot això des de Calafell.
12: tot això des de Calafell. Vam néixer, bueno, ens vam ficar aquí amb el Vilarenc Zenit, no? D'aquí de Calafell.
13: Sí, tant i tant.
12: Sí, cert que ara estem pensant, no? Seguirem tenint la sede aquí.
10: No? No marxeu, Xavi, no marxeu de Calafell,
12: No.
10: No marxarem,
12: seguirem allà. De fet, li tenim un carinyo molt especial, no?, molt per haver nascut aquí.
13: Val.
12: Estem superorgullosos d'estar aquí al Baix Penedès, que al final... que també amb el tema de l'event, no? Sempre l'event que presentem avui aquí, sempre hem dit, no?, que la feia és coneguda, no?, pel turisme, per la Copa del Rei de hockey, no? I nosaltres doncs volíem portar aquí a l'event, no?
13: Val.
12: Un event tecnològic de referència.
13: Val.
12: On l'any passat doncs vam acollir més de 300 persones. I aquest any doncs nosaltres volíem, a part de compartir tecnologia, que per això és el que neix el Macaque Summit, el que volíem doncs és, ja que les empreses movem diners, no?, doncs poder portar amb una causa. Aquest any vam decidir doncs a l'associació AFANOC, que és per al càncer
10: càncer infantil, sí.
12: Doncs poder donar doncs tota la recaudació d'entrades.
10: Uau, que interessant. Serà el 7 d'octubre, com deia la Laura, Laura, perdona, que jo tinc tendència a tallar-vos sempre, perdoneu, No, tinc verborrea verbal i a vegades em costa no parlar i ficar de cullerada, És un acte que es podrà terme això, el 7 d'octubre,
11: amb ponents molt interessants,
12: Sí, correcte. És el 7 d'octubre, justament es fa al Teatre Joan Colet, que és allà mateix on està el pavelló del hockey,
13: que recentment.
12: Hem parlat. Venen ponents del nivell, com Pablo Soto, de director d'Aia de Vodafone, també ve Josep Casas d'Innovació de CaixaBank, també tenim de Google Carolina Escribano, també tenim a Pedro Rojas per part de Pimec, que ens parlarà d'ahir aplicada a màrqueting, i per últim jo crec que el més important, no?, que aquest any volíem portar la part de sector d'ahir, la part legal, no?, que jo crec que hem de conscienciar molt bé, no?, que la intel·ligència artificial està aquí, tots fent servir intel·ligència artificial, però hem de fer servir amb cap, no? Llavors hem portat l'empresa Conversia, que es dedica, entre altres, a protecció de dades i també a tota la part legal de la intel·ligència artificial, i ens parlarà d'una xerrada en aquest aspecte.

0: I clar, jo li deia que tenim un cas d'èxit dintre de Macaque Consulting. Nosaltres treballem amb l'empresa Top Doctors, que es dedica al sector salut, i tenim un cas d'èxit amb ells molt, molt fort. Seré bastant breu, no? Però al final va contra això, no? La gent té por, no?, de que se li tregui el lloc de treball.
1: Clar.
0: Però després en genera d'altres, no?
1: Sí.
0: Aquest cas d'èxit genera... aquesta eina que vam generar, doncs, treballa com 80 auditors, no?, dintre de Top Doctors, no?, que és un estalvi d'uns 2 milions d'euros, vale? És el millor, és el cas d'èxit més fort que tenim.
1: Val.
0: La IA que us menciono costa al redor d'uns 18.000 euros a l'any, com podeu veure, és un estalvi considerable. Ells tenien aquí 6 auditors aquí a Espanya, no?, i es va reduir a 2, no? Estem parlant, val, de reducció de feina, sí, no? Però clar, va crear 20 llocs de treball a call center. Per què? Perquè ells, aquesta eina serveix per treure leads de doctors, no? Aquests es diu Top Doctor justament perquè per la paraula top auditen, no, els doctors, no tothom pot estar en aquesta eina, i ells traien de mitja, doncs, uns 8 leads diaris, no? Amb la nostra eina, no, la que van construir junt amb ells, ara se'n fan més de 100 al dia. Clar, ha tingut un impacte brutal i clar, ha vingut, hem de tindre por, no. El que sí que ens hem d'adaptar, no? I ens hem de ficar amb l'intel·ligència artificial, clar, però sempre en cap.
1: Sí, sí, clar, és això. Ens hem d'adaptar, però sobretot crec que ara estem en aquell moment que és la informació, no? És a dir, intentar explicar, que crec que no és fàcil, eh? Pels que ja enteneu i que la treballeu habitualment, no és fàcil explicar, perquè també tenim tendència a generalitzar el que és la intel·ligència artificial, i té moltes capes, no?, la intel·ligència artificial. I suposo que és aquest procés o aquesta feinada que teniu vosaltres, que és intentar explicar-ho, intentar extreure els beneficis i la part positiva de la intel·ligència artificial, oi?
0: Sí, de fet la intel·ligència artificial fa molts anys que existeix. El problema és el boom que ha donat, no? Aquests xats GPTs, clouds, Gemini, sí, no? Fa 4 anys, no?, que estem vivint en un món d'intel·ligència artificial progenerativa, no? Però ja fa molt de temps que existeix el machine learning o existeix altres tipus com el computer vision, no?, que ho fan servir moltes fàbriques, no?, a dia d'avui.
1: Sí.
0: Llavors... la intel·ligència artificial, el que sí que vull dir és que no és un xat, ni perquè tothom el concedeix com això.
1: No.
0: Sobretot on l'hem d'aplicar, primerament hem de trastejar amb ella, no?, per comprendre-la una mica, però sobretot, això és per totes les empreses, no?, que sobretot la utilitzin amb els seus processos interns abans d'aplicar-ho a un client directe,
1: val,
0: no?, on pugui tindre un impacte negatiu.
1: Sí, sí, sí, sí. Perquè avui en dia així, a nivell de peu de carrer, d'aquí, que nosaltres ho podem entendre, o el que treballeu vosaltres des de Macaque, per què s'ha servit avui en dia? És a dir, quin és el màxim recurs avui en dia que es pot aplicar a la intel·ligència artificial en un empresarial i que s'estigui aplicant, ara?
0: Sí.
1: Xavi?
0: Bueno, es pot fer servir per moltíssimes coses, no? Però sobretot, per exemple, bueno, el més típic, no? Jo, ja a dia d'avui, jo crec que molt poca gent ja escriu correus, no? Jo a dia d'avui, doncs, tots els correus que rebo, doncs, hi ha molta IA per al mig, no?
1: Sí.
0: Jo sí que us dic, no?, que litereu una mica, no?, que ja té males pràctiques la intel·ligència artificial, com fica molts guions, no?, o sempre intenta respondre't a lo que diu sense d'una manera natural, no? La IA l'hem de promptejar, no?, que es diu el prompting, no és més que interactuar amb la IA, ensenyar-la, no? Però serveix sobretot, pues, per això, per optimitzar, generar documents... des de, doncs mira, fixeu-vos, no?, el cas de Top Doctors, un treball que feien redundant, un auditor s'avorria molt treballant a Top Doctors, no?, perquè sempre era el mateix, m'anava a la base de dades dels doctors, m'anava al CRM, ostres, aquest doctor tinc que tornar a buscar-ne un de nou, no?, vinga, ara passem el procés, i quants articles... Clar, era un procés molt repetitiu, on una persona doncs no se sent... contenta, no?, yeah, amb el seu treball. Ara aquesta persona és feliç perquè ho llença i té tot el rato leads. Aquests leads que li generen aquest tipus de persones generen comissió, no? Doncs, ostres, estan comissionant una eina que els ha ficat l'empresa, són més feliços, no? Llavors, la hi ha arribat per quedar-se. També hi ha el tema de la veu, no? A mi, si em truca una IA al moment, la penjo.
2: Ja. Ai, sí.
0: No?
1: Sí,
0: però és diferent que us diguin El dentista Josep, us truca, i sabeu que us té que trucar i us té que agendar una cita. Uh-huh.

0: a tu t'és igual que et truqui una IA. Per què? Perquè saps que t'han de trucar per presentar una cita, no?
1: Clar.
0: Hi ha certs punts, no?, que hem de veure a on, no? Però jo sobretot dic en processos interns. En tot el que és un procés repetitiu, que és molt avorrit, normalment la intel·ligència artificial pot tindre un punt de...
1: Val.
0: Sí, és a dir,
1: avui en dia qualsevol empresa... Nosaltres sempre aquí intentem emmarcar-nos amb aquesta proximitat que tenim, que és, no?, la petita, la mitjana empresa. És a dir, avui en dia qualsevol empresa del nostre entorn ja pot aplicar la intel·ligència artificial, no?, que ja no és una cosa de les grans empreses internacionals ni les grans marques, no?, sinó que avui en dia ja és útil per qualsevol empresa, per molt petita que sigui.
0: Sí, totalment. Aviam, nosaltres des de Macaque Consulting, sí, és cert que treballem amb grans empreses, per sort o per desgràcia, no?, estem vivint un creixement molt, molt gran, però sí, tota empresa pot fer-ho. Jo sempre diria que nosaltres tenim dintre de Macaque Consulting un servei que es diu auditories, no? Uh-huh. Aquestes auditories hi ha diversos nivells, i el primer de tots, el nivell zero, que nosaltres diem, és el de descobriment. Això és el que tenen que començar a fer les empreses, no?
1: Val.
0: Per què tinc que redactar un correu on abans tardava 10 minuts, uh-huh, on potser cometia faltes, quan ara m'ho pot fer una intel·ligència artificial? Serà el mateix,
1: si l'educo com
0: té que ser, al final faré un correu perfecte, no?, i el tindré escrit en un minut, no?
1: Clar.
0: Aquí ja tens un estalvi de temps, no?, on pots dedicar el temps a una altra cosa.
1: Sí. També comentaves el tema robòtica, que suposo que és una mica el pas 2, no?, d'intel·ligència artificial, no? Que ara mateix, físicament, el que dius tu, a vegades la intuïm o la veiem com un xat, i ja està. I a vegades... No, potser emmirallats amb el cinema, amb Skynet i aquestes coses, que és allò quan la intel·ligència artificial sigui corpòria, no?, sigui a través de, no?, d'un robot, d'un humanoide, i sembla que tot va cap aquí, també, no?, i per l'aposta que feu des de vosaltres, també començar ja a trastejar i a començar a parlar de robòtica.
0: Sí, justament és el que mencionava. Nosaltres estem ara buscant una oficina, no?, més gran, de 2 o 3 plantes, justament per poder fer aquest showroom, no?, perquè al final al client li tens que ensenyar, no?, el robot en persona. Llavors, clar, els robots es tenen que emmagatzemar, no?
1: Necessites un espai
0: bastant gran. El tema dels robots, aviam, aquí per sort o per desgràcia, no, jo diria que per sort, no tenim, podríem dir, les lleis més estrictes, no?,
1: sí,
0: quan a compliance, quan compleixes aquí, normalment acabes complint amb els altres països, no? En quant als robots, per nosaltres és la nostra passió, no?
1: Sí?
0: Però ara mateix nosaltres vam fer un viatge a Xina fa, uh-huh, a principis d'any, no? On vam poder veure, no?, doncs diferents empreses, no?, que es dediquen a robòtica, entre elles Unitree. Unitree és l'empresa més coneguda, no?, que és aquest gosset, o els humanoides aquests,
1: sí,
0: que ballen,
1: sí,
0: on surti Got Talent,
1: I
0: no?
1: I que els pega.
0: Però allà a Xina, no?, vas donar compte, no?, que primer no tenen tanta llei, no?, com aquí tenim nosaltres, però pots veure coses, no? Per exemple, aquest gosset que veiem, que tothom diria que no pot fer res per nosaltres, és un robot que pot carregar cargues, no?, de gran pes. Després també és un robot que s'utilitza per apagar incendis. Clar, aquí hi ha un altre cop tornem a entrar en el lloc de treball, no?, però perquè amb un incendi es té que jugar la vida d'un humà, quan pot haver un robot que apagui el foc. I no passaria res, no?
1: Sí.
0: Són línies, no?, delicades, no?, però penso que està bé, no? Vull dir que no tingui que perdre un humà una vida, no?, per un incendi, per exemple.
1: Val, i tant. Clar, és que no cabríem mai, eh?
0: No.
1: Tu has parlat d'aquestes línies vermelles, que n'hi ha moltíssimes, sincerament, que una mica el debat que hi ha ara, també, no?, aquest debat a nivell internacional i mundial, però també jo penso que del nostre entorn, no?, de cap on anirà, què passarà, què farem, què deixarem de fer. I, de fet, hi tornem ara el dia 7, perdona, que justament el que fareu és una mica respondre moltes d'aquestes preguntes amb els ponents, amb tot allò que heu preparat a nivell empresarial. És clar, és el vostre ram, i el que tractareu són aquestes qüestions a nivell empresarial, eh? Per això que una mica animem a empresaris, a gent interessada que vingui, perquè encara es poden inscriure, oi? Encara hi ha temps d'inscriure's.
0: Sí, aviam, nosaltres tot el Summit, no? O sigui, és un event que fem sobretot per compartir tecnologia. Uh-huh. Òbviament està molt enfocat pel món empresarial, no? Però jo crec que la petita empresa, inclús els autònoms, és un bon moment perquè hi vagin, perquè descobriran què fan els grans del sector, no? Uh-huh. Què estan fent, com apliquen la intel·ligència artificial al negoci, no? Al final tots ens fixem en els grans, no? I crec que és un bon moment perquè vinguin, aprenguin, és, també poden fer descobriment, no? De, ostres, per què apliquen la intel·ligència artificial? Clar, els hi pot donar molta idea com fer-ho al seu negoci. Uh-huh. I sobretot hi ha la part legal, que penso que aquest any la part legal és molt important perquè uh-huh. es conscienciïn de que no tot val, val?
1: Val.
0: I després hi ha una taula rodona on l'any passat vam tindre que frenar, no?, la ronda de preguntes perquè va ser molt, molt, molt interactiva, hagués acabat el summit a les 5 de la tarda, no? I bueno, jo animo, no, a tothom que vingui, perquè inclús vam tindre estudiants, que van vindre interessats i s'ho van passar bé, van aprendre molt, i penso que això ho fem de tot cor, no? Al
1: final, va, sí, home, sí.
0: Tot aquest event és per compartir tecnologia, que és lo que més ens agrada.
1: I des de comarques, que tot és molt interessant, perdona, i des de comarques. Digues, Laura, perdona.
2: No, volia dir que, a més, aquest any l'he volgut donar una dimensió solidària, no?
0: Hem volgut donar una dimensió solidària. Nosaltres, com hem dit, no? El Macaque Summit neix per compartir tecnologia, però com sabem que les empreses, no, doncs acaben movent també diners, i els diners poden servir, no, doncs per causes, pues, solidàries, no? Vam pensar que cada any podríem portar una associació diferent i que cada any, doncs, l'associació quedi, doncs ajudada. A més, no, els hi donem una visibilitat la més alta uh-huh. que podem donar-los, i també els hi donem també allà un stand, no, en aquest cas és a FANOC, no, que és per al càncer d'infants, no, que tothom em deia, ostres, però quin és el target si és tecnologia, si càncer, no?
1: Yeah.
0: No queda associat, doncs sí. A més, nosaltres cada any, bueno, l'any passat ja vam fer-ho, no? Demostrem possibilitats amb intel·ligència artificial. Aquest any portem un vídeo sorpresa, no?, que també fet completament amb intel·ligència artificial, però per conscienciar pel càncer, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Dels infants, tot el que passa a les famílies, no? I...
1: No, que sí. Tot és tecnologia, de fet. Penso jo, és a dir, que tot es pot relacionar amb la tecnologia. Jo encara avui en dia tinc l'error de dir com allò, les noves tecnologies. No, ja no són noves tecnologies, són les tecnologies, per això vull dir que és obvi que també s'hi pot encabir una causa solidària, sempre.
0: Sí, nosaltres, a més, pensem que hem de portar la societat, no?
1: Sí, vull dir,
0: i penso que nosaltres hem pensat que d'aquesta manera, doncs, fiquem una petita goteta dintre d'aquest mar tan gran, no?
1: Clar.
0: Però pensem que ajudem, no?
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Clar, al ser solidari, doncs, al final també, doncs, la gent, tot el que és el programa del Summit, no?, amb ponents del nivell, més aquest impacte social, més després que també hi ha dos passos de networking molt importants on les empreses poden fer networking, no? Són 20 minuts a mig matí i després a final del dia hi ha un catering, no?, per menjar, on poden disfrutar de l'última sessió de networking.
1: A més, també aquestes sessions són uns punts molt xulos, de manera distesa, no?, de fer contactes, networking, no?, que es diu en el món emprenedor. És un dia excel·lent, per trobar-se molta gent, per conèixer gent, per repartir alguna targeta. No sé si encara es reparteixen targetes al món empresarial, sí? Per repartir alguna targeta o QRs o el que vulguin, no? És un bon dia, també, per això, no? Però, bueno, per extendre una mica la xarxa de contactes, no?
0: Sí, sí. Bueno, el tema de les targetes, que diuen que és algo molt tradicional, però jo crec que tots els empresaris esperem, no?, tindre-les,
1: sí?
0: i les fem i les seguim fent. Hi ha empresaris, no?, que et diuen a vegades ui, això és molt tradicional, però és que...
1: Clar, sí.
0: No? I segueix fent gràcia. Jo crec que és que és divertit,
1: sí.
0: Ens ho passem bé i molt bé. Bueno, després jo volia fer referència, no,
1: digues,
0: a les entrades.
1: Sí, sisplau.
0: Bueno, ja tenim pràcticament acabades les VIP, uh-huh. la gent està sent bastant solidària,
1: vaja.
0: Que em sembla que 5 entrades, ho he mirat abans d'entrar, no sé com està ara,
1: uh-huh.
0: On les entrades generals valen 30 euros, les VIP valen 45, i tota la recaudació íntegra va per l'associació. Val? Llavors, bueno...
1: Perfecte. Bé, que la gent s'animi, doncs. Si la gent busca, no, Macaque ho trobarà de seguida,
0: sí.
1: Summit 26, Macaque ho trobaran de seguida, a través de l'Efec també ho trobaran de seguida, a través d'internet és molt fàcil fer la inscripció, que s'animi la gent. Amb tots aquests paràmetres que ara hem explicat, a nivell tecnològic, empresarial i també una mica social, que també està molt bé. Molt interessant, Xavi, de veritat.
0: Moltes gràcies. Bueno, nosaltres al final estem aquí, qui ens vulgui conèixer, doncs estem allà al port de Segur de Calafell.
1: Molt bé.
0: I això, Quica, moltes gràcies per haver-nos
1: i xarxes, que jo no cal ni dir-les, també, suposo que avui en dia, no? I a vegades sempre preguntem, esteu a xarxes i tal, avui també és indispensable, estar present a xarxes a nivell empresarial.
0: Sí, sí, tot el que són les xarxes és d'estar al dia, també és d'estar amb el posicionament de les webs, no? Que ara hem refet la web, l'hem fet nova també, és superimportant, no?
1: Sí, sí.
0: Al final tindrà visibilitat, no?
1: Molt bé.
0: I bueno, això també ens ajuda molt, no? Aquí des de la ràdio.
1: Perdona, sobre això, sobre Macaque, ara que dèiem, la imatge, les xarxes socials, d'on sorgeix Macaque? Perdona que t'ho pregunti. Ah, és que ho trobo...
0: M'encanta que m'ho facis la pregunta.
1: Molt ben trobat, M'agrada molt també el disseny que teniu i la iconografia que teniu.
0: Mira, Macaque neix... Bueno, primer, jo havia estat treballador de Top Doctors, potser, que podeu entendre perquè és client nostre.
1: I tu el que passava, però, no?, que feies les tràmits aquests tediosos.
0: Jo ja pagava el domini, no?, de Macaque Consulting, i me'n recordo el CTO, que és Bernardo Ruiz, és un gran amic meu, Raya, no?, em deia, on vas amb aquest nom, no?
1: Sí.
0: El mono significa moltes coses. El mono significa el creixement de l'empresa, no?, des de l'Homo sapiens, no?, que comença pel mono i seria el nostre creixement. El mono significa igualtat. Ara mateix, si jo em fixés amb la Laura, no?, i fóssim aquí 200 monos, no?, i ens mesclessin, després no la trobaria. I això és bidireccional. Per què dic això? Perquè dintre de la nostra estructura empresarial és igual que siguis el CEO, siguis un becari recién començat, som el mateix, vale? Som persones, tots remem cap al lloc. I després el mateix, treballem per gran empresa, no?, però tractem igual una gran empresa que una startup recent començada, la tractem igual. I això significa el mono. I després el mono està somrient. Per què somriu el mono? Somriu per trencar amb tot aquest tema tecnològic que és tan seriós, no?, que tots els logos són tan superseriosos, i nosaltres vam decidir tancar amb aquest somriure,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I això significa una mica el mono així...
1: Que bé, hòstia, quanta cosa al darrere, Ara entenc que tinguessis ganes d'explicar-ho, perquè, hòstia, realment hi ha molta cosa a darrere de...
0: Bueno, jo no sé si per... Normalment ens ho pregunten quasi tots els clients,
1: no? És que no,
0: tenim, o bueno, clients o possibles clients, no? Sempre una de les curiositats que els entra és per què Macaque, per què el mono, no? I nosaltres ho expliquem amb molt d'orgull.
1: Que bé.
0: I és algo que hem pogut transmetre amb la nostra cultura.
1: Sí, que bé.
2: A més, també teniu una eina que es diu Banaina, no? I és una banana.
0: Sí, dintre del grup de Factory, nosaltres tenim una de les startups que de fet ha estat finalista a Seed Rocket, estem a Lanzadera, l'acceleració de Lanzadera. Banaina és el plàtan, és el producte, no?, del mono, no? Després tenim una altra startup que es diu Macoco, que ve d'un goril·la, no?, que es deia Coco. Bueno, es diu, perdona, que es comunica amb llenguatge de signes, és ja per veu, no? Llavors,
2: tenim
0: ho fem tot associat.
2: Selva.
0: Sí, tot associat dintre de...
1: Mira, acabarem la conversa amb tu com l'hem començat, que és... Jo intueixo que el cap us va a 1000 per hora, i aquí, Xavi, aquí et veig molt, molt seriós, molt posat en el personatge, molt posat, parla de Macaque, sobretot, i d'aquest event, però, ostres, mira, estaria amb tu 10 minuts més i ja et trauria això que tens al cap, aquesta manera de pensar, que m'imagino que ha de ser un brainstorming a la vostra empresa per escollir noms per fer. M'equivoco o no, Xavi? Dic, m'equivoco o no?
0: No m'equivoco.
1: I m'agrada molt, de fet, això.
0: Sempre
1: que...
0: es diuen que som una mica bojos, no?
1: Exacte, això és el que busco jo, això és el que m'agrada, conèixer les interioritats de les empreses en un món, i a vegades també ho he dit, que està tot encotillat, tot és com molt seriós, i perdoneu que ve el conseller de no sé què, i tots fent referència al conseller, el conseller, benvingut. Aquestes coses jo les odio. I l'essència, per mi, de l'empresa és això. Saps, les idees, com bulleixen, aquesta originalitat, aquesta energia que teniu. Sí o no? Penso.
0: Sí, sí. Bueno, de fet, en el Summit ho podreu veure. Vull dir, al final, jo, igual que avui vaig amb aquesta samarreta, que no la poden veure, no els oients, però vaig amb la samarreta del Summit i anem tots. Vull dir, no per... Justament us he dit, no?
1: Sí,
0: tots som
1: sí,
0: iguals.
1: Sí,
0: vull
1: sí.
0: dir, és igual el CEO, el CIO, que el CIO és el meu soci, és el Marc, que t'envio salutacions des d'aquí, des de Mallorca. Tots anem igual, tots anem a una.
1: Fantàstic,
0: i no hi ha vestimenta diferencial.
1: Enhorabona, Xavi, enhorabona. Molt per molts anys. Seguirem parlant, sí? Seguirem en contacte. Laura, Més coses, no? Em sembla que hi ha agenda, agenda i propostes,
2: no?
1: Des de la FEC.
2: Tenim, sí. Tenim bastantes cosetes, sí.
1: Mm-hmm. Endavant, endavant.
2: Mira, aquest dijous 24 de setembre tenim jornades sobre tecnologia i innovació aplicada al sector agrari, uh-huh, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, on tenim a Vallformosa i Covides com a ponents.
1: Molt bé.
2: El 29 de setembre, aquí al Tavaris, presentarem l'informe de conjuntura. És un estudi econòmic amb dades molt interessants sobre el territori a tenir en compte. També, com cada any, la FEC estarà present a les Fires de Santa Teresa, i estem enllestint el 12è Congrés CREA, que celebrem el 23 d'octubre a Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú. Uh-huh. Una de les participants destacades és Judit Colell, que és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, que rebrà el Premi Honorífic CREA. Uh-huh. Molt interessant.
1: Molt bé, que bé.
2: Tota la informació i les inscripcions als canals habituals de la federació.
1: Molt bé.
2: FEC.cat.
1: I cada 15 dies... aquí a la
2: Calaixera. Aquí ens
1: trobarem. Gràcies, Laura. Una abraçada i fins la propera.
2: Fins la propera, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
4: La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell que t'acompanya de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, també els dissabtes.

0: Això que dèiem i que ja sabeu, cada setmana aquesta cita amb Coma-ruga literària. I com també ja hem anunciat i com ja hem avançat, avui tornem a conversar amb la Graciela Montelo, que ja ens acompanya en aquest cas telefònicament. Graciela, molt bon dia.
1: Buenos días, Pera, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Muy contenta, primero de participar y compartir estos minutos contigo, porque realmente es interesante, importante, y el trabajo que ustedes hacen en la Calaixera a nosotras nos gratifica muchísimo.
0: Doncs gracias.
1: Muchas gracias otra vez, estoy contigo. Bueno. No sé, lo que quieras preguntar.
0: Sí, sí, sí. No. Això, intentar conèixer-te una mica més, sí que ja ens has acompanyat en moltes ocasions. I, de fet, sí. Graciela, també ets una de les membres actives de Coma-ruga literària des d'allà fa molt de temps.
1: Sí, sí, sí. Bueno, desde que nació. Porque, bueno, hace ya 3 años, casi 3 o 4 años, ya perdí la cuenta. Viviendo aquí en Coma-ruga, me encontré con algunas escritoras y, bueno, surgió esta idea. Y ahí vamos, la asociación, como vos sabés, es muy activa. Uh-huh. Yo la verdad que estoy muy contenta porque es un grupo de gente, bueno, en mi caso personal, perteneciendo a la Junta y estando en reuniones con ellas, nos llevamos muy bien. Es un grupo muy activo, consensuamos en todo. Uh-huh. Y la verdad tengo que decir que todas, incluyendo primero la presidenta, Gloria, que lo lleva muy bien, y no cualquiera hace el trabajo que hace ella, la verdad que hay que decirlo. Sí. Y después tenemos a la vicepresidenta, la tesorera, la secretaria, que es un genio, y con Sol, que es la organizadora de estas cosas, nos llevamos todas muy bien. Ah, y tenemos ahora a Luz, que es la que lleva el blog, donde participamos. Y están todas las escritoras de Coma-ruga literario, todos los escritores y escritoras de Coma-ruga literario.
0: Molt bé, això,
1: també. Así que, muy bien.
0: Si sempre recordaré que a banda d'aquest gruix important i aquesta junta, que sou vosaltres una mica les que us encarregueu de dinamitzar i d'anar organitzant tot allò que feu i que s'hi cou, sempre aquesta crida cap a això, escritors o escriptores que ens escoltin i que vulguin formar part d'aquesta entitat i que vulguin una mica entrar en aquest univers de Coma-ruga literària, del qual en sou molts, a banda de la junta, hi ha molts escritors i escriptores que en formen part, moltíssims.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Te digo, además de ser muchas, de calidad, de mucha calidad, porque, sí, bueno, como sabes, nos pasamos los libros, compartimos, nos leemos, y realmente te sorprenden, y, bueno, no te sorprenden, ¿no? No te sorprende, porque si están ahí. Lo que a mí me gustaría comentarte es una pequeña cosa, que la mayoría de nosotras, la mayoría, por no decirte todos, somos autoeditados.
0: Sí.
1: Quiere decir que nosotros hacemos nuestros propios libros.
0: Uh-huh.
1: No está muy bien visto el ser autoeditado por las grandes editoriales. Uh-huh. Se subestima un poco.
0: Ya.
1: Al autor. Inclusive en los concursos, cuando te presentas y pones tu libro o tu relato, es autoeditado, te dicen, ¿no?
0: Sí.
1: Y cuesta tanto trabajo o más hacer un libro por cuenta propia digamos, tenés un año de trabajo que nadie sabe valorar, pero hay más de 80.000 autoeditados en España. España es el mayor productor de libros en, por supuesto, ¿no? En español.
0: Sí.
1: Pero aparte, autoeditarse no es una pavada.
0: No.
1: Las editoriales importantes no te dan mucha, no te apoyan mucho. Eso es importante decirlo porque la verdad que la gente no lo sabe.
0: Sí, que és veritat que si no hi ha una gran editorial al darrere, sembla, no?, que sigui una publicació de menor. És veritat, això, és veritat.
1: Sí.
0: És veritat.
1: Sí.
0: Però, en canvi, ens consta, perquè també és una pregunta recurrent, sempre que parlem amb vosaltres, amb els escriptors i les escriptores, això, una pregunta recurrent sempre és el tema de l'edició, això, com bé dius tu, la majoria de vegades són autoedicions, i sempre parlem també d'aquesta possibilitat, no només la dificultat de fer-ho, només faltaria, sinó també l'oportunitat de poder, és a dir, crear el teu llibre de principi fins al final, no?, dissenyant, maquetant,
1: sí. Sí,
0: una mica decidint com sigui, no?
1: Sí. Hay una cosa que tienen las grandes editoriales, que es justamente la digamos, difundirlo, uh-huh. la publicidad, las presentaciones en televisión, todo eso una gran editorial lo puede hacer. Nosotros, gracias a Dios, contamos contigo, y porque solo solamente que nos hagas preguntas y nos des a conocer ya es importante. Uh-huh. Ya nos gustaría hacerlo más.
0: Bé, sí, sí, sí. Però bé, és això. Tot i així, no hem de treure importància, com tu bé deies, i destacar aquestes autoedicions, que també tenen aquesta part important, perquè realment són obres que encara són molt més personals del seu propi autor o autora, i que va més enllà de l'escriptura, sinó que també és això. És la concepció de com ha de ser tot el llibre en general, de principi fins al final. De fet, Graciela, tu t'encarregues, o crec que és una que t'encarregues una mica dels cursos i de les formaciones que se fan a Coma Ruga Literaria, hoy en todo este aspecto.
1: Bueno, mira, yo soy, a ver, que aparte de escribir mis tres novelas...
0: Sí, que ahora en parlarem, ahora también parlarem,
1: Sí, bueno, empecé con esto de los cursos y de la maratón, uh-huh. Y terminé el 28 de mayo el curso pasado, que fueron 8 clases,
0: sí.
1: Y ahora comenzamos el próximo, el 7 de octubre, que también serán 8 clases, uh-huh. Y lo que más a mí me sorprende de, digamos, de la gente, de los nuevos escritores, de aquellos que se apuntan y dicen, yo nunca escribí, ¿qué puedo hacer? Y de repente te sorprenden con una historia que la verdad es, mira, acá tenés un valor para el día de mañana, puedes escribir, puedes hacerte un libro, un relato. No, yo no lo hago por eso. Bueno, entonces, si no lo haces por hacerte un libro, hacelo por gusto propio.
0: Claro.
1: Que da mucha satisfacción escribir. Con respecto a los cursos.
0: I tant, i després també, que és una, és un, com dir-ho, una acció terapèutica fantàstica. Sí. De fet, tu t'encarregues, sí, també de fer aquests cursos d'escriptura, sí, terapèutica, i que també, sí, diu molt de la importància d'escriure, després publiquis o no, ja és una decisió, sí, però, ah, sí, si més no, escriure.
1: Sí. Todos me agradecen cuando terminan los cursos porque les ha servido, se han sentido bien. Mira, ahora en este curso se va a hacer un pequeño libro, uh-huh, con los relatos elegidos por los mismos alumnos. Se hace un pequeño libro que la asociación entregará a los alumnos. Cada alumno aporta unos cuatro relatos,
0: sí.
1: Entonces se imprime esto, que ahora está en manos de nuestra correctora, uh-huh, y se le entrega a los alumnos, y realmente es una gratificación verte, ¿no?, impreso en un libro.
0: Wow.
1: Y merece la pena, uh-huh, merece la pena. Yo animo a aquel que quiera hacer los cursos de escritura, que se hacen en San Ramón, en la Asociación San Ramón, y se empiezan ahora el 7 de octubre, porque además nunca doy las mismas cosas, o sea, el que hizo el curso a principios de año ahora va a tener otros temas para hacer. ¿Entiendes?
0: Val, sí.
1: I... que en eso estoy trabajando.
0: Ja ho crec, de composar aquest nou curs. I una mica per conèixer què feu, com planteges aquests cursos? Què feu en aquests cursos, Graciela?
1: Mira, lo primero, primero ver si algunos ya tienen alguna pequeña experiencia,
0: wow,
1: o si han escrito algo, o si han hecho el curso anterior. Uh-huh. Luego, por supuesto, en los cursos se le da unas fotocopias que hace la asociación, y en cada fotocopia hay un tema, ¿no? Por ejemplo, cómo se escribe un diálogo, cómo se hace la trama de un relato, de una, uh-huh, novela, cómo diálogos de o cómo te puedo explicar los personajes,
0: sí,
1: cómo,
0: sí,
1: crear,
0: sí,
1: un,
0: sí,
1: personaje, uh-huh, que es una cosa importantísima, ¿no? Cómo se hace un relato, cuál es la diferencia de relato y cuento, todo ese tipo de cosas y luego que ellos hagan el ejercicio,
0: claro,
1: ¿no es cierto? Uh-huh. El ejercicio correspondiente. Este año Me voy a basar en cuento y relato, o sea que va a haber diferentes tipos de relatos, de cuentos, cuáles son las diferencias y aparte, por ejemplo, temas, el humor en la escritura, uh-huh. El espacio como elemento narrativo, las voces, los puntos de vista, que son tan diferentes, ¿no? Si de la misma cosa, si estás en una habitación y la miras tú, es una cosa, o si la mira otro, es otra cosa.
0: Clar, sí. Clar, en tot aquest procés creatiu que és l'escriptura, clar, suposo que hi ha moltes capes, no? Entre elles, suposo que és això, és, com tu deies al començament també, és la creació d'una història, no? De la invenció d'una història, però després hi ha aquesta part potser que és una mica més tècnica, que és el que deies tu, no? Saber estructurar aquesta història que t'ha sorgit, la creació dels seus personatges, després que no, que la història doncs vagi desenvolupant-se, no? Allò que diuen, no? La presentació, el nus, el desenllaç. Ja. És a dir, que a banda d'aquesta part més creativa, aquestes muses que venen o no venen, hi ha aquesta part que és molt més tècnica i que sí que realment es pot aprendre. I s'ha d'aprendre, vaja.
1: Claro, mira, cuando se hace una escritura terapéutica, uh-huh. La técnica es diferente. O sea, es más una cuestión sensorial, una cuestión de, por ejemplo, poner un recuerdo y ahí la persona se abre completamente y escribe ese recuerdo con sus sentimientos. Y eso es muy bueno. Inclusive si tienes algún problema o una cosa así, se vuelca en la escritura y la escritura ayuda muchísimo a resolver. Es fantástico. Sí. Inclusive hoy en día algunos psicólogos están pidiendo eso, ¿no? A la persona que va a un psicólogo, un psiquiatra, le piden que escriba el problema. Sí. Porque ahí, a través de la palabra, salen un montón de cosas. Vale. En cambio, cuando es una escritura creativa, la temática es diferente. Le das las técnicas para que comience por la presentación, el desarrollo, el final, todo este tipo de cosas. Y cuando tienen las técnicas, ya preparan el escrito, la novela, el relato de otra manera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí,
1: y
0: sí.
1: Eso no quiere decir que no pongan parte de su vida personal, porque yo ya eso lo he notado.
0: Ah, i tant. Sí, sí. De fet, en la majoria de llibres que feu, la majoria d'escriptors i escriptores, clar, sempre ho defenseu, també, això, no? Que un escriptor escriu d'allò que coneix o allò que sap, i moltes vegades passa per vivències personals, ni més ni menys.
1: Sí. Y te digo una cosa, es muy sano.
0: Ya, y tal,
1: yo lo he notado en las personas y en mí misma, también.
0: Sí.
1: Yo el último libro que escribí justamente, que se llama El tesoro de la familia, uh-huh. Está escrito, o sea, por un lado está mi inspectora de policía, ¿no? Que es la que va a resolver el caso, que es el robo de unas monedas griegas, y por otro lado está que encuentra el diario de la madre y la madre cuenta toda la vida de la familia. Y entonces, ahí, a través de eso, yo también vuelco cosas mías, ¿no?
0: Ya, por ejemplo, sí.
1: Hablando como madre, como abuela, como esposa, bueno, y entonces se le da, no relleno, te diría, pero se le da vivencia al libro.
0: Claro. Ahora que estem parlant dels teus llibres, ens parlaves d'aquesta darrera publicació, El tesoro de la familia. Són tres novel·les en total, tres publicacions oficials, Graciela?
1: Sí, tengo tres. Serpientes blancas, es una saga. Uh-huh. Siempre es el mismo personaje,
0: la
1: inspectora de policía.
0: Molt bé.
1: Que ahora en el tercero ya es semi, como es, a ver, acá tiene otro nombre, pero es como si fuera vicecomisaria, vamos a decir, uh-huh. una subcomisaria.
0: Vale.
1: Ha ascendido. Y bueno, las historias, como es una saga, cada Serpientes Blancas es la primera, uh-huh. que es tiene que resolver el asesinato de un escultor. A través de una escultura de una serpiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahí hay corrupción en la República Argentina, en la policía, ¿cómo no? Y el segundo es Operación Caballos, que se trata de personas, Y el tercero es este robo de monedas griegas, y no solo sucede en Buenos Aires, sino que la traslado a Sicilia. Uh-huh. Y ella ahí se encuentra con su familia, vamos a decir. Su familia, sus abuelos, todo esto. Bueno, y entonces ella va recorriendo con temor de que la familia esté en la mafia. Uh-huh. Y resuelve el problema de las monedas de en una forma inverosímil que vale. Nadie se imagina.
0: Ostres, intueixo que tindrà continuïtat aquesta saga, no?
1: Ai. No sabe lo que me estás diciendo. No, la verdad que no tengo idea.
0: No, no sabes.
1: No tengo idea. ¿No? No, me gustaría mucho, gustaría mucho, pero no es fácil porque yo creo que esta inspectora ha hecho un recorrido muy grande desde el año 2017 hasta ahora, casi 10 años que he estado escribiendo estas novelas. Bueno, la última la escribí en el 2024, empecé. Uh-huh. Y ha salido el año pasado. Uno tarda más o menos un año en escribir una novela. Uh-huh. Y ha sido difícil, ha sido complicada. Entonces, ha hecho ya, haya transcurrido su vida, ya tiene su pareja, ya tiene toda su vida hecha. Y bueno, y ahora encontrarle un trabajo a esta vicecomisaria no és fàcil.
0: És fàcil. Doncs bé, doncs deixar-la descansar o jubilar ja merescudament ja aquesta comissaria i potser anar ja cap a altres històries. O potser inclús, no sé, si mai t'ho has plantejat, inclús deixar una mica, no?, la novel·la negra i deixar la novel·la policíaca i encetar altres camins, no ho sé.
1: Bueno, no sé, la verdad es que no lo sé. Pero sí que me gusta mucho trabajar la novela policial. Sí. Me gusta muchísimo. Uh-huh. Yo miro muchas películas, muchas series policiales, y siempre hay tema, siempre. Sí. Siempre hay tema.
0: Uh-huh. No, sí. Molt bé. On es poden trobar aquests llibres? On els podem veure?
1: Bueno, están en Amazon, por supuesto, todas. Uh-huh. Y si no, pedírmelas a mí directamente o en la asociación, que la asociación siempre también da, digamos, a través de Instagram. Uh-huh. A través de me pueden encontrar. Y si no, en las ferias, tú sabes que hacemos muchas ferias.
0: Sí.
1: Ahora mismo tenemos el 10 de octubre la feria de Santa Teresa. Uh-huh. Y en noviembre la feria del Arco Iris. Y ahí tenemos las dos son en el Vendrell.
0: Val, sí.
1: No sé si alguien te lo habrá dicho, pero bueno, una es en la calle Robert, la otra es en la Rambla, y bueno, son lugares donde nos encontramos todas y ponemos todos nuestros libros, ¿no?
0: Perfecta, sí, sí.
1: Y bueno, también hacemos presentaciones también, de libros.
0: Sí, ens consta. Ho sabem. Sí, feu molta feina, sempre amb voluntat de donar a conèixer no només allò que escriviu, allò que feu, sinó la pròpia entitat en si, i de retruc el foment de, no només de la lectura, sinó en aquest cas una mica més, i el foment de la escriptura, que també és una molt bona acció personal.
1: Te agradezco que lo digas. Y también tenemos la maratón, que la hacemos una o dos veces al año y que nos divertimos mucho. Invito a toda la gente que quiera participar en las maratones, porque es un grato momento.
0: Sí. ¿Cuál será la propera? ¿Ho sabeu ja? ¿Ho teniu pensat?
1: De la maratón, sí. Seguramente que será en noviembre.
0: En noviembre, molt bé.
1: Ya te avisaremos.
0: Val. ¿En qué consisteixen? És a dir, és això, és una marató, com bé diu el nom, i és anar enllaçant lectures, entenc, no?
1: No és una carrera,
0: No.
1: Mira, son 5 minutos de escritura. Ajá. De los cuales yo les doy pautas. Por ejemplo, hay unos pequeños papeles que sacan cada uno de una canasta. Uh-huh. Y una palabra que invita a... ¿Qué te sugiere esa palabra? Y entonces tienes 5 minutos para escribir qué te sugiere. Uh-huh. Y luego lo tienes que leer delante de todo, en voz alta.
0: Uh-huh.
1: Otra de las cosas buenas de la escritura es leer en voz alta. Uh-huh. Y esa es la maratón, y así se hacen a lo mejor 10 vueltas.
0: Sí.
1: 10 vueltas que se escribe, 10 vueltas que se lee. Uh-huh. i bueno, i al final terminas riendo, que
0: molt bé, que és l'objectiu
1: final, que has escrito,
0: no? Clar que sí, que és l'objectiu sí. final, que bé, sí. Doncs estarem pendents de l'organització d'aquestes properes maratons. Sí. Graciela, gràcies una vegada més per acompanyar-nos.
1: No, gràcies a ti, gràcies a ti.
0: I ens retrobem.
1: Gràcies per fer això per a nosaltres.
0: I ara, per això estem, és la nostra feina. Fins aviat, gràcies, una abraçada.
1: Otra para ti. Adiós, espera, adiós.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de La Calaixera.
4: Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico.
5: Proposta sempre interessant, eh? Les propostes que anem triant i anem explicant sempre intentem que siguin interessants, i ho són sens dubte. Però aquesta és molt especial, perquè potser jo crec que no és una de les temàtiques més conegudes, i ara acabarem d'aprofundir la importància que té aquest festival, aquesta trobada d'aquest mateix dissabte a nivell nacional, i m'atreviria a dir que inclús internacional. Estem parlant de la 14a edició del Festival de Cultura Urbana del Vendrell. Això parteix de l'Ajuntament, de la Regidoria de Joventut, etc., però una mica l'alma mater o dels coordinadors d'aquesta trobada, d'aquest festival, és en Jandro, que ja ens acompanya. Jandro, com estàs?
6: Buenas, què tal? Molt bé, molt bé. Bé? Aquí estem a tope,
5: sí?
6: Ja.
5: Que bé.
6: Ja falta res.
5: Clar, és això, recta final, ja hi sereu.
6: Total.
5: I ho deia la presentació, ho deia ara, i ho torno a dir, crec que no som conscients del que és aquest festival dins el món d'Ingrid. Sí o no?
6: Sí, és important.
5: Perquè venen noms internacionals aquest dissabte aquí al Vendrell.
6: Sí, i tant.
5: I això vol dir que hi ha una repercussió fora d'aquí, oi?
6: Sí, sí, sí. Bueno, mira, lo important d'aquest event a nivell de break, parlem, el guanyador que guanya aquí al Vendrell va a una competició de les més importants del món, que es fa a Itàlia.
5: Ostres.
6: I per aquest motiu venen tota la gent d'Europa cap aquí, perquè és la qualificació d'Europa Occidental.
5: Uau.
6: Llavors, clar, això atrau a molta gent a venir.
5: Vale, sí, sí, sí. Veus, ara ho comencem a entendre, una mica, tot i que en teníem consciència, perquè a nivell informatiu sí que ho hem anat explicant, però crec que no acabem d'aprofundir, o no acabem, mira, ho diré així, no acabem de donar la importància que té aquest festival aquí al Vendrell, això, amb aquesta repercussió que té sí. a nivell internacional, eh?
6: Sí, bueno, el nostre món ja se sap que és un món que sempre ha sigut
5: sí,
6: una mica
5: sí.
6: del carrer, una
5: sí.
6: mica ocult,
5: sí.
6: no? I la gent de peu, diguem-ho així, doncs no sap molt d'això, però bueno, mira, el Vendrell és un exemple de que si es va fent amb ganes i amb els anys va millorant, la gent sempre ho va acceptant millor.
5: Clar.
6: I cada any anem millorant, la gent li agrada més, i ara és un festival ja superguai amb totes les lletres.
5: Sí. Sí, sí. Allò, cultura en majúscules, cultura sí. urbana, que té que connotació, això, no?, de carrer, popular, que això no hi treu ni qualitat ni importància, eh?, encara
6: sí.
5: que sigui urbana i popular. Eh?
6: Així ho crec jo també.
5: Ans
6: sí,
5: al
6: sí.
5: contrari. És la 14a edició, clar, aquests 14 anys i abans ja han passat moltes coses, el festival ha anat canviant, de lloc, d'ubicació, sí. d'intencions, d'objectius, ara podríem dir que el que busca, el que potencia és el ball, la música i el grafiti, no? En certa manera són aquests
6: sí.
5: tres peus, no?
6: Bueno, fent-ho així molt ràpid, el hip-hop, que és la nostra cultura, no?
5: Sí.
6: Té quatre braços, sí?
5: Va.
6: Té més, però bueno, no profunditzem. Seria el DJ, que és el que punxa la música, no? Tenim els que canten, que serien en aquest cas els raperos o els presentadors, com el que faig jo
5: Va.
6: Dissabte, que no canto, però moca la gent.
5: Dinamitzes.
6: Exacte.
5: Sí.
6: Després tenim els ballarins, no?, que serien uh-huh. els b-boys i les b-girls, en aquest cas, sí? I després tenim els, bueno, això, els grafiteros, que són els que pinten. Llavors, nosaltres sempre volem, des del primer any, dinamitzar tots els braços de la nostra uh-huh. cultura. Per això, el dissabte podràs veure tant ballarins com cantants, com gent pintant al club uh-huh. d'esports, com els DJs punxant la música.
5: Uh-huh.
6: O sigui que volem sempre que sigui algú complet, on tothom tingui cabuda, que no sigui només ball a tope o només grafiti a tope, volem agafar tot el que es pugui.
5: Per això és un festival.
6: Exactament.
5: Justament, es busca que sigui aquest format festival per tocar totes aquestes branques. Això, expliqueu una mica com anirà, com és el cartell d'aquest dissabte, Jandro.
6: Molt bé, doncs mira, el dimecres, això és important, mira, en primícia, per si algú vol venir, demà dimecres farem una prèvia a la plaça i farem una petita competició entre la gent local per anunciar el que farem el dissabte. I el dissabte serà tota la tarda plena, des de les 3 fins a les 10 de la nit. Començarem amb els petits, la competició de breakdance de menors, que fan la seva qualificació i totes les rondes que facin d'eliminatòria. Després continuarem amb la competició femenina, que ja portem fent-la com a 8-9 anys, i després ja passaríem a la competició professional oberta, que es pot tant competir homes com dones, que això és la classificatòria per el Check the Style d'Itàlia, que és la forta.
5: A
6: l'acabar el ball ja començarem amb la batalla de rap, amb una particularitat, que la nostra batalla de rap no és només dir el que sigui, sinó que posem una temàtica de fons, llavors li posem una mica més de dificultat a la creativitat dels cantants i van cantant sobre una temàtica concreta. I després, tot el dia sencer, des del matí, al club d'esports, al mur del pàrquing, farem l'exposició i competició de graffiti, que aquest any m'amola molt, perquè normalment hem tingut grafiters d'alt nivell, però sempre de Catalunya, perquè aquest any s'ha animat molta gent de tota Espanya i ve gent de Madrid, i pot ser molt interessant aquest canvi en el graffiti.
5: I torno a dir, no sé si som conscients de la dificultat d'aquestes tècniques, totes elles, del ball, de la música, dels MCs, no? Són no?
6: Els rapers, no? Els MCs, exactament.
5: La música, això, de debò, clar, ho dic moltes vegades, jo no, d'aquestes coses no hi domino massa, però ho trobo complicadíssim, tot plegat, qualsevol d'aquestes disciplines.
6: Sí, clar, mira, jo, per exemple, que és, a mi mateix, no, tots sabem de nosaltres mateixos, com a exemple meu, jo porto 22 anys fent-ho, i encara queda moltíssim per aprendre, no s'acaba mai, no?
5: Sí.
6: Són disciplines molt... Que la gent a vegades pensa, no?, que potser només estem pel terra i tal, no s'entén bé què fem, però sí, són disciplines realment complexes
5: i
6: dures. I sí, tenen un recorregut que costa arribar.
5: Clar, també s'ha de dir, opinió meva, Jandro, és a dir, és obvi que li hem de donar tota la repercussió i tot el protagonisme i la importància a aquesta art i aquesta cultura, però sí que és cert que sigui urbana, que sigui de carrer, que tingui aquesta connotació, també ho fa molt especial, no? Perquè potser si les tanquéssim en museus, que, evidentment que tenen tota la seva cabuda, només faltaria, però si la tanquéssim únicament a museus, únicament a teatres, únicament a auditoris, no seria el mateix, potser, no?
6: Bueno, mira, jo tinc una opinió meva amb això, que hi ha gent que té la mateixa que jo en el meu mundillo, un altre potser no tant, però quan anem madurant, perquè clar, fa 15 anys tots érem molt joves el que fèiem això, però ara ja no, perquè ara ja tenim una edat tots, però continuem.
5: Sí.
6: Llavors crec que passa com tot. El futbol segurament al principi de la seva vida, no? El futbol potser ho farien uns anglesos a un carrer amb... Ves a saber què pilota, no?
5: Sí.
6: I la gent diria, què fan aquesta gent, no? No s'entendria. I ara mira el futbol el que és, no? Potser això és una mica el mateix, el que passa que al ser més modern... Està neixent ara, però ara, avui en dia, tu pots veure break en molts escenaris importants, tant a París com a Moscou, com a
5: Nova York. I a les Olimpiades, no?
6: I a les Olimpiades, també, molt bé. Llavors, això demostra que al final és una cosa que té valor, que li agrada a la gent, que aporta alguna cosa a la societat, i que, no sabem cap on anirà, però sí que tens raó que el fet de ser urbà i ser de carrer li dona una essència. Li dona una essència especial que espero que no s'allunyi del carrer, perquè ara s'està allunyant cada vegada més i és més professional. Però sí que a mi, personalment, que ho he viscut, M'agrada molt aquest tros de carrer que té i molt.
5: Ja, jo penso que sí, que mai pot perdre aquesta essència, no? Sí. En tot, eh? La cultura, no? Amb la iconografia, amb l'estil, les modes, no?
6: Exactament.
5: Vull dir que està clar, està clar. Suposo que les xarxes també han ajudat, no? Perquè, clar, també és un art molt visual, el ball, sí. La música, el grafiti, tot és molt visual. I les xarxes això ho compensa molt bé.
6: Sí, ens ha donat, suposo que com a tot, ens ha donat aquesta part de visibilitat més fàcil, clar. Més accessible, també com passen moltes coses ara la gent que comença per exemple pues, té molta informació ràpida i abans tu anaves al carrer sí o sí per conèixer algú, llavors et relacionaves diferent, aprenies diferent, ara tot és més ràpid, no? Però bueno, suposo que passa a tots els àmbits
5: arreu, a tot arreu.
6: I té coses bones o no tan bones, però super, super.
5: Quedem-nos amb les bones, que és això, aquesta promoció cap a aquest tipus d'art, cap a aquesta cultura, i sobretot les xarxes estan molt bé, el que vulguis, però l'important és viure-ho, conèixer-ho, que la gent s'acosti aquest dissabte a tots aquests llocs que has dit, Plaça Nova, aquestes ubicacions des de ben matí, per això, per viure-ho, i que si tenen ganes els més joves, o no tan joves, de començar a practicar-ho, que ho facin. De fet, el Vendrell... Ostres,
6: el Vendrell un munt de classes
5: que sí,
6: diferents.
5: Sí, diferents acadèmies, diferents. Classes, tu, de fet, ets responsable d'una d'elles, eh?
6: Sí, fem classes a tots els barris de Vendrell i a algun lloc on fem classes, la veritat.
5: Fantàstic.
6: Tenim gent de tot tipus d'edat i la veritat que el Vendrell és un lloc icònic per al breakdance.
5: Molt bé.
6: Clarament, sí.
5: Doncs reivindiquem-ho, altra vegada, torno a dir, reivindiquem-ho, que no ho fem prou. Jandro, escolta'm, quedem sense temps, això sempre també és un tòpic d'aquesta casa. Gràcies per venir. Abans hem parlat off the record, i deixa'm-ho dir, i així ho farem in the record, o on the record, que és que, és veritat, hem de fer un tipus de reportatge, un programa especial, específic, allò en pes, i que reculli tota aquesta cultura urbana que hi ha al Vendrell, més enllà, és obvi, però bueno, hem d'escombrar cap a casa, de parlar justament com es diu aquesta cultura urbana aquí al Vendrell, a majúscules, els 365 dies de l'any.
6: Sí, us sorprendria molt perquè al Vendrell hi ha molt nivell, hi ha gent que ha viscut aventures molt guapes a tot el món, en totes les branques del hip-hop, que això és difícil, a més, clar, a Barcelona, que és gegant, és normal, hi ha molta gent, però al Vendrell, que és un poblet, hi ha hagut una passada.
5: Que bé, que bé, és curiós.
6: I doncs, molaria que la gent ho veia.
5: Doncs el que deia, això ho fem in the record, és a dir, queda enregistrat i públic, que ho hem de fer algun dia, i no massa lluny d'aquí. Jandro, gràcies, una abraçada, de veritat.
6: Gràcies a tu.
5: Que vagi bé.
6: Molt bé.
4: Una mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Tenemos algo que decir con urgencia.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Catalunya Ràdio, les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Carola Gil. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. Unes 800 persones, segons la delegació del govern a Madrid, hi han plantat mig centenar de tendes de campanya. El sindicat de llogateres vol mantenir la protesta per pressionar el govern espanyol de cara al Consell de Ministres de dimarts. Segons diversos participants, la mobilització podria allargar-se almenys fins aleshores, quan l'executiu hauria d'aprovar un decret sobre habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. Valèria Racu, una de les portaveus del sindicat de llogateres, considera que la decisió que adopti el govern servirà per comprovar fins a quin punt està disposat a impulsar canvis per afrontar la crisi de l'habitatge.
7: El martes hay un consejo de ministros donde realmente este gobierno que se autodenomina progresista tendrá que demostrar si es capaz de hacerle caso a este poder popular, a esta chispa que se ha encendido, y si es capaz de ponerse de una vez por todas del lado de la gente y no del lado de los especuladores.
3: L'acampada està a la mateixa plaça on van començar les protestes del 15M al 2011, quan una protesta similar es va allargar gairebé un mes. A la manifestació d'aquest dissabte hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid.